0: Ràdio Montornès, 91.2 FM.
1: Hola, amb la policia?
2: Digue'm.
1: M'han robat, m'han robat!
2: Què t'han robat?
3: M'han robat el cor.
4: Clar que sí! Totes les tardes a les 5, la intersecció promet robar-vos el cor amb la informació del vostre poble, les millors entrevistes i els col·laboradors i col·laboradores més trempats. Deixeu-vos robar el cor per nosaltres.
5: El meu ja me l'has robat, Mireia.
6: I m'he posat a pensar en tu.
7: A Ràdio Montornès, la intersecció.
0: Ràdio Montornès, la ràdio d'aquí.
8: La ràdio d'aquí.
9: La ràdio d'aquí.
0: A la butxaca.
10: A la butxaca.
11: Ràdio.montornès.cat. App Ràdio Montornès.

0: Continguts en xarxa.
1: Propostes en xarxa.
2: Dissabte 30 de maig, el Castell de Móra d'Ebre acull una vetllada molt especial que uneix gastronomia, patrimoni i literatura en un escenari únic. És una de les propostes més atractives de la 19a edició de Literàrum. Literàrum és la fira d'espectacles literaris de Móra d'Ebre. Entre el 28 i el 30 de maig, la capital de la Ribera d'Ebre ens apropa la literatura catalana i occitana a través de les arts escèniques. Hi conflueixen artistes, programadors i, sobretot, el públic. L'esdeveniment ja fa dies que volta pel territori i, abans de desembocar a Móra d'Ebre a finals de mes, haurà fet parada a Morella, Calaceit o Reus. Entre les activitats programades hi ha exposicions, concerts, teatre, titelles o poesia musicada. A més, coincidint amb el Literàrum, també se celebra la 23a Fira del Llibre Ebrenc. És el punt de trobada de les persones que produeixen, editen, promocionen, venen i llegeixen llibres escrits per autors o entitats de les Terres de l'Ebre o bé de temàtica ebrenca. Del 28 al 30 de maig, 19a edició del Literàrum, la fira d'espectacles literaris a Móra d'Ebre. Més informació a literàrum.cat.

0: Cocodril Club.
1: Si t'agrada la bona música dels anys 60, 70, 80, escolta Ràdio Montornès. Dimarts a les 6 és el temps del Cocodril Club, tot un clàssic de la ràdio. A Ràdio Montornès, 91.2 FM.
2: Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.

0: Generalitat de Catalunya. Sempre endavant.
1: Estàs escoltant Ràdio Montornès, el 91.2 de la FM.

0: Ràdio Montornès, 91.2 FM.
1: Las mañanas de Ràdio Montornès.

0: Angaranga, Angaranga. Home, ritme té, no?
1: Sí, això sí. I s'enganxa de seguida, és molt fàcil.
0: Sí.
1: Enganxar aquest estribillo. Eh? Bueno, ella era una noia jove, guapíssima. Amb un... bueno, no estava malament. L'únic que sí que em va sobtar, que sempre diuen que guanyen els de la meitat cap avall, diguéssim.
0: Sí.
1: És a dir, diuen que les millors posicions per sortir a cantar Eurovisió són de la meitat fins al final. Bueno, jo va sortir la primera, em sembla. Sí, que molt bé.
0: Està
1: bueno,
0: molt
1: bé. Una cançó que podia guanyar, eh? Però jo sí que és cert... Bueno, el de sempre, Núria, que suposo que els nostres gustos musicals, per l'edat que tenim, se'ns acosten més
0: clar.
1: Que cançons com Austràlia o altre tipus de cançons. Bueno, però ja... Este any ha tocat a Bulgària, l'any que ve ja direm a veure qui ho fa, perquè no està gaire clar si, si ells ho podran fer o no, però molt que vulguin, pocs diners, eh?
0: Ja, ja, ja. Clar, a Romania diuen que no, després passa a Israel, després a Romania, no, després a Austràlia, Itàlia i Finlàndia. Ho
1: clar,
0: tenim
1: però un... és que pensa que a Israel no es podrà fer, estan en un
0: no.
1: país, un país en guerra.
0: Clar.
1: Aleshores, els altres, bueno, pues ja ho veurem. I a Austràlia és impossible enviar totes les delegacions a Espanya, els costaria un dineral.
0: Clar.
1: Ah? Bueno, a veure com.
0: A veure per dónde salen.
1: Exacte, more. Ens
0: bé.
1: Anem a... Us diré ara 4 o 5 coses.
0: Sí.
1: Perquè sí que hi ha a, tele, a 4 o a Telecinco, a Telecinco fan les tentacions, veritat?
0: Sí.
1: Ja estan amb les hogueres finales, vull dir que aquí els hi agradi... estan amb les hogueres finales ja, Masterchef segueix igual, i després la gent de les sèries, aquesta setmana és molt, molt trending, que ha sigut el final d'Outlander. Et sona la, la sèrie Outlander, Núria?
0: Sí, Outlander, sí, sí, sí, sí. Sí.
1: Bueno, passar més ja a l'episodi final, s'acaba la sèrie, després em sembla que són 12 o 14 temporades, moltíssimes, eh?
0: Sí.
1: I, bueno, pues, que sapigueu que els fans d'aquesta sèrie ens n'anem. S'acaba la sèrie, perdó.
0: S'acaba la sèrie, però, escolta'm, s'acaba la, la sèrie a Netflix.
1: Sí, sí, sí, s'acaba. Ja és l'últim capítol. No és final de temporada, és final de sèrie.
0: És final de sèrie, ok.
1: Exacte, vale? És a dir, que els fans s'acaba. Vull dir, no, no hi haurà cap més temporada.
0: Que pena, que pena.
1: A tu t'agradava?
0: Sí, m'agradava molt, però sí. La veritat és que es va fer una mica ja farragosa a partir de la quarta temporada, eh? Jo crec que la quarta temporada ja he deixat de veure aquesta sèrie. Te recomiendo una argentina que es diu Envidiosa.
1: Espera, que me l'apunto. On està, Núria?
0: A Netflix.
1: Vale.
0: Ja Envidiosa. Te vas, a, te vas a mear.
1: Sí? Ai, sí. Pues a veure. Molt bé, pues m'apunto, m'apunto. Us donaré també una mica, bueno, amb les nit d'eleccions d'Andalusia, la U va fer un 10 i la Sexta sí. un 9... però aquests van ser els això més alts, eh? Els rànquings més alts. I després, Televisió Espanyola també recula, va començar amb una sèrie amb molta promoció que es deia Barrio Esperanza, una sèrie de producció pròpia, que era la gran aposta de la ficció, i bueno, és un altre, anuncia una altra vegada un canvi de dia perquè no ha...
0: No ha funcionat.
1: De, no, no acaben de trobar el públic, i mira que la Wolfs està anant molt bé, eh?
0: Sí, sí, sí.
1: Però no troben el dia. I ara us parlaré de dos casos de gent famosa, el que m'has enviat tu, Núria, de lo del cas Mango, que han detingut el fill del propietari de...
0: És que m'he enterat aquest matí.
1: Sí, jo també, bueno, jo m'he enterat perquè m'has enviat tu, carinyo. Vull dir, I bueno, m'ho llegiré bé i ja en parlarem, però ja sabem que des que la policia va començar a dir que ell era el sospitós i que no tenien molt clar el que havia passat allà a Montserrat
0: sí.
1: i que segurament havia sigut una empenta. Bueno, tot pinta bastant lleig, la veritat.
0: La veritat és que sí.
1: Ells no es parlaven, tenien mala relació, van intentar solucionar amb aquesta excursió i goita tu que vas caure.
0: Sí, quina no. casualitat, no?
1: Sí, no? I després també estem parlant de relacions com a pare-fill, que és... Ostres, no?
0: És brutal, sí, sí. Són aquelles coses que no s'entenen.
1: No, en teoria les famílies ens estimem. No, però et posis, home, només faltaria famílies perfectes, mentira el que te lo diga.
0: No, això és veritat, i discutim, clar que discutim, tot, però fins a arribar a aquest punt...
1: Ostres, però arribar a desitjar... Ja només desitjar la mort d'algun familiar és lleig, no? No
0: sé. Sí, la veritat sí, és que sí. Sí, sí, sí.
1: Bé, i ens n'anem a l'altre cas, que aquest te l'he enviat jo a tu,
0: sí.
1: que és que la Shakira, el Tribunal Superior, ha dictaminat que se li han de tornar els 60 milions d'euros que havia pagat a Hisenda, amb molts interessos, eh? Vull dir que al final té la raó la Shakira, i Hisenda haurà de tornar aquests 60 milions que ella va pagar... i amb els interessos. Vull dir que aquí veiem tant que hem parlat d'aquest cas, que se n'aprofitava, ara resulta que no, tu.
0: Sí, perquè no han pogut demostrar, em sembla que han demostrat que va estar al nostre país 160 dies en compte de 185, que són els que li tocaria. I llavors hi ha 15 dies que no poden demostrar que estigués a Espanya. I per això li han de tornar per 15 dies, eh? Ojo al dato.
1: Sí. Home, jo suposo que ells tenen assessors.
0: Sí.
1: Ho tenen més que controlat, això. Saps?
0: Jo també ho crec. Crec que ells han de quadrar els dies justament perquè no passin aquestes coses, no?
1: Clar, i ja sigue tributando en Bahamas, que ves com no tributar.
0: Això mateix. Sí, senyor.
1: Per explicar-ho així una mica ràpid, mal i pronto, eh?
0: Sí, tota la raó.
1: Exacte. Doncs bueno, aquests són els dos temes així de gent més famosa que... I ja veurem com avança el del cas Mango, que estarem pendent.
0: Sí.
1: Però bueno, ja sabem com va la justícia, que costa una miqueta i és una mica lenta. Igual ens en parlem ja passant vacances, perquè suposo que això, ara de cara a l'estiu, també quedarà més paradot.
0: I tu que estàs treballant, no sé si t'has assabentat d'una altra... també aquest matí a Zapatero, importado por Blanqueo, i també han registrat el despatx i s'han emportat mogollón de maletes aquest matí.
1: Madre mía, que van de viaje.
0: Ai, no sé, con tanta maleta, com que hi ha tanta maleta en un despatx, no ho sé.
1: Home,
0: no
1: suposo
0: ho sé.
1: Que les porta la Uber per carregar paper, no?
0: Home, suposo, però escolta'm.
1: Ai, la Uber és la d'Eurovisió, perdó, la Uber.
0: La policia, els Mossos.
1: La policia? Bueno,
0: els Mossos no, perquè els Mossos han detingut el fill del...
1: Del de Mango.
0: Del de la Mango, això. Doncs res, l'altre és a Madrid. Sí, a veure com es desenvolupa tot això. Suposo que avui serà notícia a tot arreu. Ja donarem més detalls.
1: Bueno, i dir-vos que avui tenim el Cielo con ella a la U amb l'Ainar, que entrevistarà la Macarena García i a la Ima Cuesta... A la Macarena García, perdó. I la Ima Cuesta i l'Anna Castillo estaran amb el Marc Giró a la Sexta.
0: El Marc Giró està que se sale, no, Miqui?
1: Sí, ara està a tot arreu. Mm. Aquestes coses a mi em fan una mica de pànic, perquè quan vas a tot arreu i fas a tot arreu, després la caiguda sol ser més gran, no?
0: Sí.
1: Però ara està a tope el Marc.
0: La veritat és que sí, que el veiem a tot arreu i que no para, està que no para.
1: I és cert que les audiències no han sigut del tot d'això i ha fet molta promoció en els programes de la Sexta, per això els hem vist tant, eh?
0: Uh-huh.
1: A la Roca, d'això, perquè les audiències no havien sigut tan altes com s'esperava i ha fet aquest recorregut de promoció. Vale?
0: Molt bé.
1: També us vull dir que tocara més suena la guanyadora setmanal va ser la Cristina Castaño. La Cristina Castaño és la de la que s'avecina, la psicòloga.
0: Ah, vale, sí.
1: La pèl roja, aquella noia tan guapa, pèl roja.
0: Sí,
1: doncs,
0: sí.
1: Bueno, va imitar a la Rigoberta Bandini cantant El Amor, i la veritat...
0: I què tal?
1: A mi m'agrada molt. És que és una noia que canta molt bé. Ja havia fet, com a obra, jo l'he anat a veure a Cabaret, i ja em va semblar que ho feia molt bé. I té una veu maca. Té una veu, és una noia que canta bé. Tots la coneixem com a actriu, però canta prou bé.
0: Mira, jo no l'he escoltat cantar, molt bé.
1: No?
0: No.
1: Busca't alguna actuació del Cabaret o dels de Tocarà més suena, que ara està fent les imitacions,
0: sí.
1: I veuràs que té bona veu.
0: Molt bé. Sí, ho buscaré.
1: I després, busca-ho. Bé, Barcelona s'està preparant ja per l'avinguda del Bad Bunny, que ja toca el concert del Bad Bunny aquí.
0: Uh-huh. I ja tens entrada?
1: No, jo no. Mira que em sap greu, perquè el Bad Bunny, jo des del show de Medio Tiempo, soy superfan, però, bueno, superfan tampoc. Però no tinc entrades, Núria, perquè jo la que volia és la de Celine Dion a París.
0: Uau!
1: Però clar, són 370 euros l'entrada, més l'hotel, més el vol, més menjar, més veure't una Coca-Cola Light. Necessitat 1.000 pavos per ir a veure aquesta senyora.
0: Pues sí, no, como poco.
1: Exacte, no ho tinc, ho sento molt. Si vol, podem fer un crowdfunding aquí per anar-hi tu i jo. I
0: ah, mira. Vinga,
1: si
0: va, obrim.
1: Si vols anar ingressant el número 320, que t'ho vagin fent. I després també es va presentar ahir, que
0: sí?
1: Si hi ha alguns trossets publicats i podeu veure si us agrada, t'ho dic demà, l'equip de natació sincronitzada espanyol ha presentat la coreografia amb la que participarà als campionats del món i a les Olimpiades amb la cançó Bergain de Rosalía.
0: Ah.
1: Perquè l'Andrea Fuentes explica que quan la va sentir, bueno, també podeu buscar les explicacions de l'Andrea Fuentes, que diu que quan va sentir la cançó estava no sé on, bueno, I total, que han fet la... I pinta força bé. A mi que m'agrada molt això de la natació sincronitzada i tal, trobo que és tan difícil.
0: Sí, és molt difícil.
1: Doncs ja, això que si ho busqueu per red, segurament trobareu, encara que sigui algun retallet del que serà la, uh-huh, la coreografia d'aquest any de les noies de la natació, de la sincro espanyola. I jo, esto lo tengo... Ay, en vídeo, señor, lo que tú me has dit.
0: Sí.
1: Pues yo hasta aquí tengo de cositas. Si vols, podem seguir parlant de Eurovision o d'alguna altra cosa.
0: Molt bé, déu-n'hi-do. Va, déu-n'hi-do que t'has fet la teva llista amb tota una mena d'anotacions i... Re, jo crec que ens has explicat molt bé. No sé què estàs veient ara mateix tu allà a Torrijas, no, quan arriba el temps de descans.
1: Només escolto podcast, no encenc la tele a Torrijas.
0: Ah, només podcast.
1: Sí, a Torrijas la tele no la sol encendre.
0: Ah, mira.
1: Una mica si li veure alguna cosa en especial i tal, però suelo ver poquito. Un poquito m'agrada més posar-me els podcasts aquí, no sé. A casa veig més tele i aquí escolto més podcast. Mira.
0: I quins podcast, Miqui?
1: Ara estic escoltant a una noia que es diu Marta Caballero.
0: Sí.
1: Té podcast a diversos llocs i a Spotify en té un de True Crime.
0: Mm.
1: De True Crime com Marta Caballero. En té una Podimo de sectes, perquè és una noia que va estar molts anys... Bueno, va néixer dintre dels testimonis de Jehovà.
0: Ah.
1: I va estar molts anys en el d'això. I quan ha sortit, doncs, ha té un podcast de sectes que des de la seva experiència també va... I ho introdueix molt a tots els assassinats que hi ha alguna secta, això, doncs ella parla una mica de la seva experiència dintre dels testimonis de Jehovà.
0: Ah.
1: I això sí que ha estat molt pressionada per tot aquest grup, perquè no els anomenés secta, perquè, bueno, i ara es cuida una mica més de dir el grup que ha estat, o... Bueno, però em sembla interessant, em sembla que les recerques que fa estan bé, i ella m'agrada com una arra. S'assembla una mica, que també n'havíem parlat, a la Mimi Egiptele, que té el podcast de Mimi Sirius.
0: Sí.
1: També m'agrada el True Crime.
0: El True Crime.
1: També. Uh-huh. He parlat molts cops de la Clara Tiscar, que és la que fa criminopatia.
0: Ahà. Uh-huh.
1: I ara també estic escoltant un altre que es diu El criminalista nocturno,
0: ah,
1: que també em sembla... potser els episodis són més curtets, perquè a mi m'agrada que els episodis siguin de 50 minuts. Que me lo expliquen tot.
0: De 50 minuts, ala!
1: Sí, després hi ha molt trucant d'un quart d'hora, eh? Però a mi m'agraden els episodis llargs.
0: Ja.
1: I aleshores me'ls poso allà i escolto més el mòbil que no pas veig la tele, amore.
0: Vaja, molt bé, molt bé. Clar, cadascú... Escolta'm, el True Crime de Ràdio Montornès no te l'has escoltat pas, oi?
1: Sí, un cop l'he escoltat. Només he de dir que un cop. És perquè com que tinc ja tinc la mania d'entrar a les plataformes de podcast, saps?
0: Des ja coneixes a l'Àlex Suárez. Ja has escoltat a l'Àlex Suárez. Molt bé, molt bé.
1: Sí. I què més et volia dir? Ai, com han anat del cap al dir-me això. Bueno, res, igual, que ja us passaré una llista de podcasts d'aquest de True Crime per si li agradi.
0: Vale, perfecte.
1: N'hi han moltíssims, eh? Ara potser ens estem passant amb massa True Crime. També a Movistar, el Carles Porta ha fet un altre True Crime que es diu Peregrina,
0: ah,
1: que és una noia assassinada durant el Camí de Santiago, una noia americana.
0: Sí, és veritat, assassinada. Aquest cas el recordo.
1: Sí?
0: Sí,
1: pues,
0: sí.
1: Ha fet un... Són dos capítols, Núria, de 40 minuts cada un, que a mi em va... Bueno, a mi com que això m'agrada, doncs el vaig trobar interessant.
0: Mira, l'escoltaré perquè...
1: La narrativa del Porta, doncs bé.
0: L'escoltaré perquè aquest cas a mi em va impactar, no? Perquè tu vas a fer el camí a retrobar-te amb tu mateixa o amb tu mateix, aclarar la ment i, ostres, sí, que en el camí te't trobis a un assassí que et pugui portar a treure't la vida...
1: Vaig dir una paraula, és un cabron.
0: Sí.
1: Perquè, clar, aquest home vivia... Mira, no faré gaire spoiler, eh?
0: No.
1: Aquest home vivia... A veure, un moment, eh? Que m'estan venint l'espam, ara. Bueno, no sentiu res, no, Núria?
0: No, nosaltres no sentim res.
1: Perfecte. Doncs aquest home vivia com una mica apartat, però sí a prop del camí, i el que feia era fer unes senyals iguals que les del camí, que ell les enganxava per guiar-los a casa seva,
0: Ostres.
1: Clar, elles amb tota la confiança agafaven el camí marcat i ell després traia aquestes senyals després de cometre les coses. Bueno, un cabron amb totes les lletres.
0: Ostres, que sinvergüenza. Clar, sí. Et guiava malament cap al lloc que ell volia. Voilà.
1: I anaves tranquil·la. A més, és un camí... Sabeu que a vegades el camí de Santiago té camins secundaris i aquest era un camí secundari que anava a un poble com molt maco i tal, que la gent et recomanava anar. I clar, a les que ell, perquè ell estava com a anar i ho observava, quan veia que venia alguna sola, canviava les senyals o posava aquestes i podia arribar a agredir-les.
0: I tan sols ens sembla que hi ha un cas, no en sabem més.
1: Em sembla que hi ha una altra noia que va denunciar, però que no li va fer res i va poder escapar.
0: Ostres. Doncs les ments dels assassins que són molt sinistres i la veritat és que ens deixen una mica fora de joc. Doncs res, Miqui, ho escoltarem.
1: No pensem així, ens sembla que, clar, és impossible. Com has pensat un matar ningú?
0: No, la veritat és que no ho hagués pensat en aquest sistema. No. Déu-n'hi-do, Miqui. Doncs vinga, tornem a parlar la setmana propera. Connectarem amb tu a veure què ens expliques des de Torrijas.
1: Molt bé. I vosaltres a veure si em doneu novetats de mi pueblo, ¿vale?
0: Vinga, una abraçada ben forta, Miqui, i feliç setmana.
1: Igualment, petons per tots.
0: Petons.
1: Adéu, guapa.

0: euro. I ara sí que ens acomiadem amb la Rosalía. La Rosalía, que és doncs, la number one pel Miki, que li agrada molt. Marxem amb ella, recordant que nosaltres tornarem demà, que demà ja serà dimecres, que parlarem al programa de demà, atenció, amb la Eva Ruth, i sobre la... A veure, que ho digui bé, la creatina... La creatina, justament, parlarem d'aquest suplement perquè hi ha molts mites i moltes falsedats sobre aquest multivitamínic. Són tres aminoàcids junts i doncs ho posarem sobre la taula, sabrem per què serveix i com podem utilitzar-ho. Demà dimecres, novetats a les mañanes i propostes diferents que escoltareu al llarg del matí. Que tingueu una bona tarda de dimarts i ens escoltem demà, oi, Miquel?
1: I tant que sí, passa bona tarda. Fins demà.
0: Adéu-siau.

0: Les mañanes en territori nocturn.
1: Atmosfera amb Gemma Janó.
2: L'atmosfera és la capa més externa de la Terra, el que ho envolta tot. És a dir, tant rodeja la geosfera, que seria la part sòlida del planeta, com el conjunt de la hidrosfera, que són les parts líquides com els oceans, mars, llacs... Ens ho explica Jaume Terrades, professor emèrit d'Ecologia de la Universitat Autònoma de Barcelona.
3: Per damunt de la superfície de la Terra i de l'aigua hi ha una capa de gasos que subministra l'oxigen que estem per respirar i, a més, doncs, ho fa mantenint una composició que és favorable per la vida. És com un llençol protector. Ens manté més calents en la superfície de la Terra del que estaríem si no hi hagués cap capa de gasos al damunt.
2: Tot i que l'atmosfera es defineix com una capa formada per gasos, no és del tot cert. També hi ha partícules sòlides i líquides que estan en suspensió i que, com que pesen poc, no acaben de caure o ho fan molt lentament. Aquestes partícules poden ser tant d'origen natural com produïdes per l'activitat humana, com ara el fum dels cotxes. L'atmosfera es divideix en quatre capes i la troposfera és la que tenim més a prop. Com que és on hi ha els moviments de calor i de vapor d'aigua, és a la troposfera on tenen lloc els fenòmens meteorològics com la pluja o la calamarsa, i a la vegada també és on hi ha les partícules que constitueixen la contaminació. El canvi climàtic és una de les principals conseqüències d'aquesta acumulació de partícules a l'atmosfera. Les emissions de gasos d'efecte hivernacle, que són els que retenen massa calor a prop de la superfície de la Terra, han augmentat considerablement els darrers anys i és per això que la temperatura mitjana del planeta ha augmentat en l'últim segle. Jaume Terrades és també membre del grup d'experts en canvi climàtic a Catalunya.
3: Fa que la temperatura, les precipitacions, etc., en el conjunt de la Terra es vegin modificats. Hi ha una sèrie de molts organismes de diferents tipus, des de plantes, a papallones, a peixos, a ocells, etc., que han canviat ja una mica la seva distribució en les últimes dècades. El que s'espera és que, si continua el canvi climàtic tal com està previst, aquests efectes sobre els organismes siguin cada cop més importants. I el que preocupa més en la nostra regió és un possible empitjorament del balanç hídric, és a dir, que tinguem menys aigua disponible.
2: A nivell global existeix el protocol de Kyoto, un acord internacional que va entrar en vigor l'any 2005 per reduir les emissions a l'atmosfera de diòxid de carboni i d'altres gasos d'efecte hivernacle, però tothom té una petita part de la solució. Deixar el cotxe a casa i caminar més, o canviar una bombeta convencional per una altra de baix consum, són petites contribucions que podem fer per intentar controlar el canvi climàtic.
0: Ràdio Montornès.

0: No, sisplau, quin fàstic.
1: Si tens un animal de companyia, pel seu benestar i pel nostre, recull els seus excrements i neteja amb aigua la zona bruta. Porta'l sensat i identificat amb tatuatge o microxip a la pell. Deslliga'l només a les zones habilitades, com les àrees d'esbarjo i els pipicans. Cuida'l, alimenta'l degudament i no el deixis mai tancat sense ventilació. FemNet. Montornès actua amb el civisme. Ajuntament de Montornès del Vallès.
2: Estàs escoltant Ràdio Montornès, el 91.2 de la FM.

0: Ràdio Montornès, el 91.2 de la FM.
1: Què dius? Que t'agrada el cinema i les bandes sonores i encara no ens coneixes? Però com pot ser? Si ets un apassionat pel món del setè art i t'agrada estar al dia i a més vols gaudir de les millors bandes sonores, aquest és el teu programa.
2: La Llanterna Màgica, amb Jordi Terradas.
1: Tots els divendres de 8 a 9 del vespre i amb remissió dimecres a les 11 de la nit a Ràdio Montornès 91.2.
2: La Llanterna Màgica, disponible a Spotify, Apple Podcast i iVox.

0: Generalitat de Catalunya. Sempre endavant.
1: La Mare dels Ous, un programa de música i cultura popular. Amb Toni Cid i Ramon Altimira, cada dos divendres a les 7 de la tarda a Ràdio Montornès. La Mare dels Ous, notícies, entrevistes i molta música.
2: Ràdio Montornès. Ràdio Montornès. Ràdio Montornès. Ràdio Montornès.
3: Estàs escoltant Ràdio Montornès, el 91.2 de la FM.

0: Ràdio Montornès. Ràdio Montornès. Ràdio Montornès. Ràdio Montornès.
1: Estàs escoltant Ràdio Montornès, al 91.2 de la FM.

0: silenci, sisplau.
1: Per una convivència pacífica i solidària i un dia a dia de qualitat, respecta el descans del teu veïnat. Cuida l'entorn i mantén-lo net. Fes un bon ús dels espais públics. Passeja el teu animal amb cura. Fem net. Montornès actua amb el civisme. Ajuntament de Montornès del Vallès.
2: Ràdio Montornès 91.2 de la FM.

0: Mira, té canes, arrugues i 60 anys. Ella és autèntica. Té 22 i és més que una talla. Ser real és ser com ets. Ella és autèntica perquè és dona i no té cabell. Som com som, així que mira'ns lliure d'estereotips. Soc real, soc autèntica. Instituto de las Mujeres, Ministerio de Igualdad, Gobierno de España.
1: Cada dia al matí, les mañanes de Ràdio Montornès. Les mañanes de Ràdio Montornès, de dilluns a divendres de 10 a 12, amb Miquel Zafra i Núria Cachán. Au, ja m'ha acabat.
2: Éxitos encadenados. La música que quieres escuchar en Ràdio Montornès.

0: Si ara tu no fossis a l'altra banda escoltant, res de tot això tindria sentit.
1: Quan tu hi ets, el que hem creat es fa real. L'esforç, la història i les emocions.
0: Llavors, tu ets part del viatge, del somni de la descoberta. Ets a una passa o a un clic, al costat de casa o a l'altra punta del món.
1: Cada vegada que t'hi acostes, existeix.
0: El teu gest ho canvia tot.
1: La cultura, quan tu hi ets, pren vida.
0: Més cultura. Generalitat de Catalunya, 7 milions i mig de futurs.
2: Ràdio Montornès, 91.2 de la FM. Segueix-nos també a radio.montornès.cat i a Twitter.

0: Sintonizas Radio Montornès.
1: So, how's your evening so far?
2: Bonsoir, ça va fantastique.
3: Què dius? Que t'agrada el cinema i les bandes sonores i encara no ens coneixes? Però com pot ser? Si ets un apassionat pel món del setè art i t'agrada estar al dia i a més vols gaudir de les millors bandes sonores, aquest és el teu programa.
4: La Llanterna Màgica, amb Jordi Terradas.
3: Tots els divendres de 8 a 9 del vespre i amb remissió dimecres a les 11 de la nit a Ràdio Montornès 91.2.
4: La Llanterna Màgica, disponible a Spotify, Apple Podcast i iVoox.

0: No, sisplau, quin fàstic.
1: Si tens un animal de companyia, pel seu benestar i pel nostre, recull els seus excrements i neteja amb aigua la zona bruta. Porta'l sensat i identificat amb tatuatge o microxip a la pell. Deslliga'l només a les zones habilitades, com les àrees d'esbarjo i els pipicans. Cuida'l, alimenta'l degudament i no el deixis mai tancat sense ventilació. Femnet. Montornès actua amb el civisme. Ajuntament de Montornès del Vallès.
2: Para los atrevidos.
3: What with lightning?
2: Empollones. Perezosos. Fiesteros.
4: Esta fiesta no termina.
2: Nostálgicos. Repetidores.
5: Repetimos.
2: Tímidos. Bailones.
6: Bailando.
2: Románticos. Y en definitiva, para todos los alumnos,
7: EGB FM con Valen del Olmo.
2: Los miércoles a las 8 de la tarde en Radio Montornés.
8: La mejor música en Radio Montornés.

0: Generalitat de Catalunya. Sempre endavant.
1: Ràdio Montornès, 24 hores amb tu.

0: Silenci, sisplau.
1: Per una convivència pacífica i solidària i un dia a dia de qualitat, respecta el descans del teu veïnat. Cuida l'entorn i mantén-lo net. Fes un bon ús dels espais públics. Passeja el teu animal amb cura. Fem net. Montornès actua amb el civisme. Ajuntament de Montornès del Vallès.
2: Si te gusta la música urbana, este es tu programa. Poesía urbana, todos los lunes a las 8, con Bajaru Dembaga, en Radio Montornès.
3: Radio Montornès,

0: Ràdio Montornès.
1: Connecta't amb el nostre entorn. A Facebook, a Twitter, a l'APP i al web radio.montornès.cat. Hi trobaràs tots els nostres continguts diaris.
0: Ràdio Montornès.
1: La ràdio d'aquí.
2: Ràdio Montornès, 91.2 FM.

0: No, sisplau, quin fàstic.
1: Si tens un animal de companyia, pel seu benestar i pel nostre, recull els seus excrements i neteja amb aigua la zona bruta. Porta'l censat i identificat amb tatuatge o microxip a la pell. Deslliga'l només a les zones habilitades, com les àrees d'esbarjo i els pipicans. Cuida'l, alimenta'l degudament i no el deixis mai tancat sense ventilació. FemNet. Montornès actua amb el civisme. Ajuntament de Montornès del Vallès.
2: Què dius? Que t'agrada el cinema i les bandes sonores i encara no ens coneixes? Però com pot ser? Si ets un apassionat pel món del setè art i t'agrada estar al dia i a més vols gaudir de les millors bandes sonores, aquest és el teu programa.
3: La Llanterna Màgica, amb Jordi Terradas.
2: Tots els divendres de 8 a 9 del vespre i amb remissió dimecres a les 11 de la nit a Ràdio Montornès 91.2.
3: La Llanterna Màgica. Disponible a Spotify, Apple Podcast i iVoox.
4: Estàs escoltant Ràdio Montornès, el 91.2 de la FM.

0: Blues Russians.
1: Estàs escoltant Ràdio Montornès, el 91.2 de la FM.

Mira, té canes, arrugues i 60 anys. Ella és autèntica. Té 22 i és més que una talla. Ser real és ser com ets. Ella és autèntica perquè és dona i no té cabell. Som com som, així que mira'ns lliure d'estereotips. Soc real, soc autèntica. Instituto de las Mujeres, Ministerio de Igualdad, Gobierno de España.

0: Radio Montornès, éxitos de siempre.
1: Cada dia al matí, les mañanes de Ràdio Montornès. Les mañanes de Ràdio Montornès, de dilluns a divendres de 10 a 12, amb Miquel Zafra i Núria Catxan.
2: Au, ja m'ha acabat.

0: Ràdio Montornès.
1: Ràdio Montornès, a tota hora, a tot arreu.
0: El 91.2 de l'FM.
1: Al web montornès.cat/ràdio.
0: A Twitter, @radiomontornès.
1: I els Twitter i Facebook dels nostres programes, les Mañanes de Ràdio Montornès, Espai Lounge.
0: Ràdio Montornès, a tota hora, a tot arreu.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 9, parla Maria Lara. Pendents en aquests moments d'un desnonament al carrer de Buenos Aires número 60 a Barcelona, Mossos d'Esquadra ja han començat a identificar la cinquantena de manifestants que s'hi troben al davant. Fa una setmana ja es van intentar desnonar aquest mateix pis i els diversos sindicats s'han concentrat aquest matí per intentar evitar-ho de nou. Es tracta d'una dona que viu amb els seus tres fills menors i que el fons New Amsterdam Developers vol desnonar per llogar el pis per habitacions. I el pacte de pressupostos signat aquest dimarts entre Salvador Illa i Oriol Junqueras es trasllada avui a Madrid, on s'han de ratificar els acords que depenen econòmicament del govern espanyol en una comissió bilateral entre Estat i Generalitat. S'hi ha de donar el vistiplau al tren orbital, al nou consorci de la zona franca i la Societat Mercantil d'Inversions. Són acords pactats entre el govern i Esquerra per als pressupostos de la Generalitat que les dues parts posen en valor. Ara falta el vistiplau, però també dels comuns, que exigeixen a l'executiu de Salvador Illa que faci haver avenços substancials en matèria d'habitatge si volen el seu suport als comptes. I els conflictes laborals en sanitat i educació continuen oberts aquesta setmana amb noves vagues i negociacions. El Departament d'Educació i els sindicats es tornen a reunir avui en una nova jornada marcada per la vaga de les escoles Bressol per intentar frenar les mobilitzacions docents. El govern ofereix avançar 3 anys l'augment salarial pactat amb Comissions Obreres i UGT, millorar complements i també incorporar 2.405 professionals més de cara al curs vinent. Tot i això, sindicats com USTEC, CGT i professors de secundària consideren insuficient aquesta proposta i mantenen, per tant, les vagues previstes fins al 5 de juny. Professors de secundària, de fet, ja deixa clar que no assistirà a aquesta nova mesa de negociació. Ho ha explicat avui a la xarxa Ramiro Gil, secretari d'Acció Sindical de Professors de Secundària.
2: Nosaltres no hem sortit de la unitat sindical. Tenim unes vagues convocades amb els altres sindicats que no estan d'acord amb el pacte de comissions i UGT. I en tot cas, nosaltres hem dit que no assistirem a aquesta mesa de negociació. Ells, en tot cas, han considerat que hi assistiran perquè potser consideren que poden condicionar la negociació, però per part nostra aquest marc de negociació no és acceptable i per tant la nostra pressió serà aquesta. Veurem què passa amb la reunió d'avui i com reaccionen els altres sindicats.
1: En paral·lel, els metges fan avui també una nova aturada convocada per Metges de Catalunya per reclamar millores laborals i reduir la sobrecàrrega assistencial. Aquesta és l'onzena jornada de vaga des de l'octubre. I minut de silenci avui a Figueres per la mort d'una dona de 33 anys a mans de la seva exparella. L'arrestat havia estat condemnat el dia abans a 6 mesos de presó per maltractar la víctima i tenia una ordre d'allunyament. I això és tot, fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.
3: Ràdio Montornès, 91.2 FM.
4: Esclaten les tulipes, els narcisos, la ginesta, els giris i els geranis. Les granotes croen a les tolles. Abelles, borinots, marietes, formigues, estan tots molt actius buscant el nèctar. Ja és primavera, a les mañanes de Ràdio Montornès. Donen primavera.

0: Silenci, sisplau.
1: Per una convivència pacífica i solidària i un dia a dia de qualitat, respecta el descans del teu veïnat. Cuida l'entorn i mantén-lo net. Fes un bon ús dels espais públics. Passeja el teu animal amb cura. Fem net. Montornès actua amb el civisme. Ajuntament de Montornès del Vallès.
2: Ràdio Montornès, 91.2 de l'FM.

0: Ràdio Montornès, 91.2 de la FM. Segueix-nos també a radio.montornès.cat i a Twitter.
1: La Mare dels Ous, un programa de música i cultura popular. Amb Toni Cid i Ramon Altimira, cada dos divendres a les 7 de la tarda a Ràdio Montornès. La Mare dels Ous, notícies, entrevistes i molta música.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 10. Parla Maria Lara. El president del govern espanyol, Pedro Sánchez, ha expressat tot el seu suport a José Luis Rodríguez Zapatero i ha advertit al líder del PP, Alberto Núñez Feijó, que la Moncloa s'arriba amb vots i no amb dreceres. Ho ha dit avui en la sessió de control al govern espanyol al Congrés, on el líder dels populars ha assegurat que Espanya està governada per corruptes i que hi canviarà tot això. Aquestes han estat les primeres reaccions de tots dos, un cop coneguda la imputació de l'expresident socialista.
2: Sin su Consejo de Ministros, el señor Zapatero no habría podido delinquir. Ni él, ni Ábalos, ni Santos Cerdán, ni su entorno, nadie. Esa es la clave de todo. Usted nunca ha llegado al poder para limpiar nada, sino para saquearlo todo, incluso la decencia.
3: Señor Feijóo, si quiere usted mirar a la corrupción, mírese al espejo. O recuerde las fotos que tiene de su pasado. Toda la colaboración con la justicia, todo el respeto a la presunción de inocencia y todo mi apoyo al presidente Zapatero.
1: Des d'Esquerra, el seu portaveu al Congrés, Gabriel Rufián, li ha preguntat a Sánchez que on s'acaba el lobbisme i on comença el tràfic d'influències. I els conflictes laborals en sanitat i educació continuen oberts aquesta setmana amb noves vagues i negociacions. El Departament d'Educació i els sindicats es tornen a reunir avui en una jornada marcada per la vaga a les escoles bressol per intentar frenar les mobilitzacions. El govern ofereix avançar 3 anys l'augment salarial pactat amb Comissions i UGT, millorar complements i incorporar 2.405 professionals més de cara al curs vinent. Tot i això, els sindicats com USTEC i CGT i professors de secundària consideren insuficient aquesta proposta i, de fet, professors de secundària ja ha deixat clar que no assistirà a aquesta mesa. En paral·lel, els metges també fan avui nova aturada convocada per Metges de Catalunya per reclamar també millores laborals i reduir la sobrecàrrega assistencial. Aquesta és l'onzena jornada de vaga des del mes d'octubre. I desnonada la dona del pis del carrer de Buenos Aires, número 60, a Barcelona. Des de primera hora del matí, una cinquantena de persones s'han aplegat a les portes de l'edifici, però no han pogut evitar l'entrada de l'Abrimo, que ha desbloquejat finalment la porta d'accés. Fa una setmana ja es va intentar desnonar aquest mateix pis i els diversos sindicats ho van poder evitar. Es tracta d'una dona que viu amb els seus 3 fills menors i que el fons New Amsterdam Developers ha desnonat per llogar el pis per habitacions. I minut de silenci avui a les 11 a Figueres per la mort d'una dona de 33 anys a mans de la seva exparella. L'arrestat havia estat condemnat el dia abans a 6 mesos de presó per maltractar la víctima i tenia també una ordre d'allunyament.
0: Notícies en xarxa.
4: Estàs escoltant Ràdio Montornès, el 91.2 de la FM.

0: Ràdio Montornès, 91.2 FM.
1: Silenci, sisplau.
2: Per una convivència pacífica i solidària i un dia a dia de qualitat, respecta el descans del teu veïnat. Cuida l'entorn i mantén-lo net. Fes un bon ús dels espais públics. Passeja el teu animal amb cura. Fem net. Montornès actua amb el civisme. Ajuntament de Montornès del Vallès.
3: Para los atrevidos.
4: What with lightning?
3: Empollones. Perezosos. Fiesteros.
5: Esta fiesta no termina.
3: Nostálgicos. Repetidores.
6: Repetimos.
3: Cínicos. Bailones.
7: Bailando.
3: Románticos.
8: Oh,
3: y en definitiva, para todos los alumnos.
9: EGB FM con Valen del Olmo.
3: Los miércoles a las 8 de la tarde en Radio Montornés.
0: Radio Montornès, la ràdio d'aquí.
10: La ràdio d'aquí.
11: La ràdio d'aquí.
0: A la butxaca.
12: A la butxaca.
13: Radio.montornès.cat, app Radio Montornès.

0: les mañanes de Ràdio Montornès.
1: Molt bon dia, salutacions cordials, benvinguts a aquest matí de dimecres 20 de maig de 2026. Què tal? Com està el matí? Avui, meitat de setmana, arribem de nou al punt intermig en el que ens queda el mateix per arribar al cap de setmana que ja hem passat. I com es presenta aquest dimecres? Doncs diuen que amb temperatures a l'alça. Això vol dir que avui farà caloreta. Jo ja he vingut preparada amb màniga curta i el Miquel també. Avui venimos preparados para la ocasión. Ja veurem, potser fa més calor del que esperem i això també ens sorprèn perquè a partir d'ara diuen que el canvi doncs, ja està fet i que arribarà la calor i aquestes coses doncs típiques ja de l'època en la que ens trobem. Miquel, bon dia.
2: Molt bon dia, Núria. Què tal? Bon dia a tothom. Com esteu?
1: Doncs, bien. Estem, ens trobem bé, no? Increïblement bé per el panorama polític i social que tenim, perquè davant de totes aquestes notícies que escoltem, ahir estava mirant el telediario, les notícies, i de veritat no havia una notícia bona, m'estava posant malalta. Era una darrere l'altra, a veure quina era pitjor. I dius, uau, clar... Tenir la informació ens dona el poder també, no? Però també doncs, en determinades qüestions hem de reflexionar perquè estem davant de situacions que potser havíem vist, però, i ara parlo de política, potser no a aquesta altura, no? Estem expectants, no podem dir res perquè estem a l'expectativa de veure el que passa i per on surt tota aquesta història. No sé, jo la veritat és que, clar, tot això desencanta molt, però jo crec que els ciutadans i les ciutadanes hem d'exercir el nostre dret, perquè és un dret, perquè ha costat molt tenir-lo, i perquè hem de tenir clar cap a on anem i quins són els nostres principis. Però sí que ens trobem que hi ha molta gent al panorama, a la primera línia del país, doncs que sembla que no tenen principis ni tenen valors i han perdut les seves creences, les seves arrels per al camí. Aquesta és la impressió que jo tinc. Per què? Doncs no ho sé. Porque si unos lo hacen, pues nosotros también lo hacemos. No ho sé. Perquè ho fan i no passa res. No ho sé. Perquè, total, tantíssims milions, parlen de milions, que nosaltres no veurem a la vida, no? I dius, total, 6 anys de càrcel. I dius, però tot això, 6 anys de càrcel? Clar, i et quedes desquadrat, no? Dius, no entenc res. I en aquesta situació estic jo, que no entenc res. No sé tu, Miquel.
2: No sé si s'ha d'entendre alguna cosa, Núria?
1: És que no
2: sé. Al final...
1: No sé què
2: pensar. Tots aquests titulars que venen són difícils a vegades de pair, no?
1: Home, com gestiones tot això, no? Dius, uala! I la veritat és que parlem d'uns, però parlem d'altres, que fa 2 dies eren altres casos. Vull dir, ara són de nous, però és que és sota caballo i rei. Vull dir, no hi ha més, no? I nunca mejor dicho, sota caballo i rei. Rei també, vull dir que, no sé, estem una mica... atabalats amb tota aquesta situació, desencantats, i tot això doncs, ens porta a fer moltes reflexions. Reflexions com les que fan els professors i les professores. Mireu, i les guarderies, avui també. La vaga és un dret que també tenim els ciutadans i l'hem d'exercir. I això és el que fan els professionals de l'educació, perquè estan fins als nassos. Les ràtios, la inclusió, que tot això està molt bé, però clar, hem de dotar aquests professionals de mitjans, d'eines, de persones que puguin tirar cap endavant una classe amb moltes peculiaritats, molts alumnes diferents i un professor per 25. Clar, tot això és insostenible. I què han fet? Doncs s'han organitzat molt bé. Jo haig de aplaudir els professors i a les professores que

Acompanyar els professors, el que hauríem de fer amb la sanitat i el que hauríem de fer amb tots aquests casos de corrupció. Sortir al carrer i queixar-nos, perquè sembla que ens estan prenent el pèl. I ja sabeu, els drets s'aconsegueixen, però si no els defensem, es poden perdre. Això ho veiem cada dia. Doncs tot el recolzament als professors i professores que avui tornen al carrer i tornen a reivindicar els seus drets. Dit això, jo començo a parlar ja de Montornès perquè els meus pensaments i les meves idees són meves, intransferibles, i espero que molts de vosaltres penseu com jo i recolzeu el professorat que està lluitant pels seus drets. I penseu que lluitar, penseu que agafar un dia de vaga no surt gratis. El descompte és molt elevat, molt elevat. Hi ha famílies que aquests mesos, amb aquests descomptes per vagues, doncs passaran el mes de manera difícil. Llavors, la resta de la comunitat, de la societat, hem de recolzar aquesta situació que estan patint hores d'ara els professors. Perquè avui són ells, però demà serem nosaltres. Bé, anem amb l'actualitat. Convocat un minut de silenci pel feminicidi d'una veïna. Es tracta d'una veïna de Figueres de 33 anys que va ser assassinada per la seva parella. L'Ajuntament ha convocat a la ciutadania a fer un minut de silenci avui dimecres 20 de maig a les 12 davant la Casa Consistorial, amb l'objectiu de condemnar aquest nou feminicidi que ens golpeja. L'Ajuntament reitera el seu compromís a l'erradicació de les violències masclistes. Com sempre, un dia més fa una crida a sumar-se a aquest acte i a combatre aquesta greu vulneració dels drets des de l'acció quotidiana i la responsabilitat de cada un i cada una de nosaltres. La prevenció i la detenció de violències masclistes constitueix un element clau per poder erradicar-les. Atenció, dones, si patiu violència, 900-900-120. És un servei gratuït i confidencial que atén les demandes relacionades amb qualsevol situació de violència contra les violències masclistes, i està disponible 24 hores al dia, 365 dies a l'any. Doncs ja sabeu, 900-900-120. I parlem de salut pas a pas. Sortida a Montornès Nord i Can Mas Ferrer el proper dia 21, Jardins de Nativitat Jarza, allà davant de l'Ajuntament, és el lloc de trobada, la destinació de la sisena sortida de la temporada del programa Salut pas a pas, és a Montornès Nord i a Can Mas Ferrer, i serà demà dijous a les 9:30 davant la Casa Consistorial. Les sortides setmanals del 8è programa Salut Pas a Pas continuen demà amb una caminada pel barri de Montornès Nord, amb final a Can Mas Ferrer. El punt de trobada serà a les 9:30 als Jardins de Nativitat Jarza. La sortida tindrà una durada aproximada de 2 hores. Aquesta proposta comptarà amb intervencions de professionals del Departament de Salut Pública. A més, l'instructor de ioga del Casal de Cultura, el Fran Bassas, impartirà tècniques de mindfulness per fomentar una ment plena i una ment saludable. El programa Salut Pas a Pas està concebut com a un espai per sociabilitzar i practicar activitat física, tot coneixent l'entorn de Montornès. Seguim avançant, són les 10 ara mateix i 17 minuts. Avui és dimecres i us haig de parlar de la cloenda de les activitats anuals pel benestar de la salut física de la gent gran. Serà demà a les 9:30 a la plaça Pau Picasso. El públic podrà veure una mostra dels tallers de gimnàstica i dansa adreçats a la gent gran del poble.
Demà sortiu, aneu cap a la Picasso, voltegeu pel poble i gaudiu d'aquesta activitat de benestar per la salut física de la nostra gent gran. I és que la gent gran mostrarà tot el que ha après durant el curs dels tallers de gimnàstica i dansa dijous 21 de maig a les 9:30, allà a la Pau Picasso. L'alumnat hi farà

exhibicions de gimnàstica, balls en línia, sevillanes i sardanes. Hi haurà actuacions fins les 11:30. Mireu, és una bona proposta per demà, des de les 9:30, que farà soleta a la Picasso, fins 11:45. Aprofiteu. Nosaltres continuem, avancem, 10:18, i tot per convidar-vos a anar a la Biblioteca Rosa Leveroni, perquè divendres tenim a Cerezade Bardagi a la biblioteca. Es tracta de fer una narració literària centrada en la figura de Berta Cáceres, que és líder indígena hondurenya i defensora dels drets humans, assassinada el 2016. Dins del projecte Biblioteca Sense Fronteres, la Biblioteca Rosa Leveroni acull una sessió de contes per persones adultes aquest divendres a les 7 de la tarda. La narradora serà Cerezade Bardagi i explicarà un seguit de relats per abordar la història de Berta Cáceres, líder indígena hondurenya i defensora de drets humans. Va ser assassinada el 2016 per la seva lluita contra els projectes extractivistes i en defensa del poble lenca. Doncs ja sabeu, una proposta també molt adient la tarda de divendres allà a la biblioteca. Anem cap al cap de setmana, que ja vull adelantar que tenim teatre amb el grup Bambalines. La Hermandat Nuestra Senyora del Carmen actuarà dissabte 23 a les 6 de la tarda al Teatre Margarida Xirgo. Un quartito de hora, Vista l'Oculista, El Muchachito Niceto són les comèdies teatrals que el públic podrà veure al Teatre Margarida Xirgo. El grupo de teatro Entre Bambalinas de la Hermandad Nuestra Señora del Carmen torna a pujar als escenaris el 23 de maig i en aquesta ocasió ho farà davant del públic amb Los Sainetes, un quartito de hora dels germans Álvarez Quintero, Visita l'Oculista de José Cedena, El Muchacho de Niceto de José Cedena. L'espectacle comença a les 6 de la tarda i es proposa fer un donatiu voluntari mínim d'un euro. Les entrades es van exaurir el mateix dia que van sortir a la venda. Ja sabeu que el teatre és gratuït, però que proposen donar un euro mínim a la voluntat que qualsevol vulgui, perquè amb això compren l'atrezzo i algunes coses que necessiten per fer aquestes obres, les veïnes i veïns de Montornès. I també dissabte tornen els remenses i tornen a culpar els carrers de Montornès, els soldats, i per interpretar aquest gran musical de la revolta dels pagesos, Remensa el poble. La remensada torna de nou dissabte a les 6 a la plaça dels Remenses. L'associació La Remensada està preparada per escenificar una nova edició del musical històric aquest dissabte, com és habitual. L'espectacle començarà a les 6 a la plaça dels Remenses i finalitzarà a la plaça Pau Picasso. L'obra escenifica la darrera batalla de la Guerra dels Remenses, que es va lliurar a Montornès el 4 de gener de 1485. Tindrem nova edició de la Remensada aquest dissabte a les 6 de la tarda a la plaça dels Remenses. Avui us haig de dir que és el Dia Mundial de les Abelles. Cada 20 de maig se celebra el Dia Mundial de les Abelles per crear consciència sobre la importància dels pol·linitzadors, les amenaces a les que s'enfronten i el benefici que fan a la Mare Terra. Les abelles són els animals més laboriosos de la Terra. Amb la seva feina beneficien a les persones, beneficien també al medi ambient i a la natura. En transportar polen, ay, la nuestra abeja Maya, la más querida de todas. Transporten polen d'una flor a una altra, aconsegueixen que hi hagi una gran varietat de fruites, de verdures, de llavors, increïble, que a més de les collites siguin de millor qualitat i contribueixen així a la seguretat alimentària i a la nutrició. Recordeu a l'abeja Maya? A mi m'agradaven molt aquests dibuixos i m'agradava molt l'abeja Maya.
i de l'abeja Maya i el Dia Mundial de les Abelles, el Dia Mundial de la Meteorologia. Avui es commemora la signatura de la coneguda com a Convenció del Mesurador cada 20 de maig des de 1875. Doncs aquesta convenció es va voler uniformar el mesurament a nivell mundial i aconseguir una col·laboració en la ciència i el mesurament i les seves aplicacions industrials, comercials, socials. Per això és important aquest Dia Mundial de la Meteorologia. Si coneixeu algun Bernardina, feliciteu-los perquè avui celebren el dia del seu sant. Si coneixeu alguna persona que estigui d'aniversari, doncs també avui és un bon dia per felicitar-lo, perquè ja sabeu, cada dia ens trobem amb persones que celebren el seu dia i doncs des d'aquí els desitgem que tinguin un dia meravellós i que gaudeixin molt de l'oportunitat que dona complir un any més. Felicitats a tots i a totes. I nosaltres ens anem directament ja a començar el programa, recordant que ens podeu seguir als 91.2 de la FM, a l'app, a la TDT i a la ràdio.montornès.cat. També, si us agrada la nit o teniu problemes o dificultats per dormir, doncs ens podeu trobar al Territori Nocturn de 1 a 3 de la matinada. Tornareu a escoltar les mañanes de Ràdio Montornès. Comencem i ho fem La casa por el tejado, una de les cançons que més alegries li ha donat a Fito i a los Fitipaldis. Bon dia, Montornès, i bon dia, comarca. Benvinguts a les mañanes de Ràdio Montornès.

0: Ràdio Montornès, la ràdio d'aquí.
1: La ràdio d'aquí.
2: La ràdio d'aquí.
0: A la butxaca.
3: A la butxaca.
4: Ràdio.montornès.cat, app Ràdio Montornès.
5: Les mañanes de Ràdio Montornès.
6: Anem directament al contingut del programa. Avui, Maribel Rodríguez. Què ens proposa la Maribel? Doncs, los números de vida. ¿Sabéis cuál es vuestro número de vida? Podéis llamarnos al 935682000 para saber cuál es vuestro número de vida. ¿Y qué significa tener un número de vida? Pues esto es de lo que vamos a hablar hoy, con líneas abiertas para cualquier persona que quiera saber su número de vida. También hemos invitado a partir de las 11 a nuestro compañero José Luis Cano, que estuvo ayer en la presentación de la programación de Estiu Jove 2026. Y es que ahí, cap a las 6 de la tarde, al Centro Juvenil Sputnik, es va a presentar la nueva temporada de la programación Estiu Jove. Avui sabrem quines propostes tindrem per aquest 2026. I acabarem amb la Eva Ruth González. Ja sabeu que des de la seva escola, Amaris Natural, avui ens parla de la creatina. Què és i per què serveix, i mitos, falsos i verdades. Avui, creatina. Parlem d'aquest suplement. Bé, doncs aquestes són algunes de les notes que escoltareu al llarg del matí. Anem ja amb la informació de servei, connectem amb l'Agència Estatal de Meteorologia per saber quin temps farà. Avui és Noelia García. Bon dia, Noelia.
7: Bon dia. Avui dimecres pugen les temperatures i de forma més notable a l'interior. Màximes de 26 graus a Igualada, Manresa i a Vic, 25 a Sabadell, 24 graus a Barcelona i 23 graus a Mataró i a Vilanova i la Geltrú. Avui serà un dia càlid, predominant el sol i el cel poc ennuvolat. Durant la tarda, això sí, molta atenció al Prepirineu. Es formaran núvols d'evolució i no es descarten ruixats de forma feble. És una informació d'AEMET.
6: Gràcies i fins demà. Farmàcia de Guàrdia, Farmàcia Pardos, al carrer Palau d'Ametlla 17, AB, a Montornès del Vallès, als Baixos, allà al carrer Palau d'Ametlla 17. Per qualsevol emergència, ja sabeu, 112 o al telèfon d'emergències de la policia local 93572-1110.
5: Les mañanes de Ràdio Montornès.
1: Ràdio Montornès. Ràdio Montornès. Ràdio Montornès. Ràdio Montornès.
0: Estàs escoltant Ràdio Montornès, el 91.2 de la FM.
8: Comercial Solà.
9: Establiment especialitzat en la instal·lació i venda de calefacció i aire condicionat.
8: Comercial Solà.
9: Pressupostos, assistència tècnica i confecció de projectes.
8: Comercial Solà.
9: El millor assessorament tècnic per al seu negoci o per a la seva llar.
8: Comercial Solà. Centre col·laborador de gas natural. Qualsevol tema relacionat amb gas natural, consulti'l a Comercial Solà. Telèfon 93 568 2074. Avinguda de l'11 de setembre, número 42, al davant de l'escola Can Parera. Vingui a Comercial Solà a conèixer el finançament més adequat a les seves necessitats.
0: Ràdio Montornès.
10: Connecta't amb el nostre entorn. A Facebook, a Twitter, a l'APP i al web radio.montornès.cat. Hi trobaràs tots els nostres continguts diaris.
0: Ràdio Montornès.
10: La ràdio d'aquí.
0: Para los atrevidos.
11: What with lightning.
0: Empollones. Perezosos. Fiesteros.
12: Esta fiesta no termina.
0: Nostálgicos.
13: Está pensando en ti.
0: Repetidores.
14: Repetimos.
0: Tímidos. Bailones.
15: Bailando.
0: Románticos. Y en definitiva, para todos los alumnos.
16: EGB FM con Valen del Olmo.
0: Los miércoles a las 8 de la tarde en Radio Montornès.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 11, us parla Maria Lara. El president de la Generalitat, Salvador Illa, s'ha mostrat satisfet de l'acord de pressupostos amb Esquerra, a qui convida a col·laborar permanentment. Ha dit que l'acord no és un punt i final, sinó un punt de partida.
2: Però quan arribem a acords, el país avança. I si en 21 mesos hem pogut arribar fins a on hem arribat, jo crec que en 4 anys podem deixar el país molt millor del que el vam trobar.
1: Per la seva banda, Junts per Catalunya i la CUP han criticat l'acord de pressupostos entre el govern i Esquerra. La portaveu de Junts, Mònica Sales, l'ha titllat de propaganda i d'insult, i el portaveu de la CUP, Xavier Pellicer, d'haver-se fet lluny del carrer. I la Comissió de Salut Pública ha aprovat l'ampliació del cribratge del càncer de mama a dones d'entre 45 i 74 anys. D'aquesta forma s'afegeixen les franges d'entre 45 i 49 anys i d'entre 70 i 74. La implantació serà progressiva i les comunitats tindran fins a 6 anys per arribar a una cobertura propera al 100% en els nous grups d'edat. Hi ha avui nova jornada de reivindicacions. Per una banda, les escoles bressol es tornen a mobilitzar per reclamar la gratuïtat de l'etapa de 0 a 3 anys i també el col·lectiu de metges, volíem dir. De fet, Metges de Catalunya situa el seguiment de la vaga d'avui en un 30% en dades globals. Connectem ara amb la nostra companya, la Maite Polo, des de la plaça Sant Jaume. Maite, quin és l'ambient? Bon dia.
3: Bon dia. Doncs hi ha muntat un gran faristol davant de la façana del Palau de la Generalitat amb el logo vermell de Metges de Catalunya. És un acte de protesta en què el sindicat recrearà una sessió parlamentària per interpel·lar el president de la Generalitat, Salvador Illa. Volen que assumeixi la seva responsabilitat com a màxim dirigent del país davant la incompareixença de la consellera de Salut, Olga Pané, en el conflicte que hi ha obert amb el col·lectiu mèdic. Els metges i metgesses reclamen una reducció de la sobrecàrrega laboral per poder atendre els pacients recuperant la qualitat de fa anys.
1: Gràcies, Maite. Estarem pendents. Bon dia.
3: Bon dia.
1: I minut de silenci ara a les 11 a Figueres per la mort d'una dona de 33 anys en mans de la seva exparella. L'arrestat havia estat condemnat el dia abans a 6 mesos de presó per maltractar la víctima i tenia una ordre d'allunyament. Hores abans d'apunyalar-la en ple carrer, la va tornar a lesionar, però va quedar en llibertat perquè ella no va compareixer al jutjat de guàrdia. I una incidència en una línia elèctrica de mitjana tensió ha afectat aquest matí el subministrament elèctric a diversos municipis de l'Empordà, entre ells Llançà, Colera, Portbou i Peralada. La companyia Endesa està treballant amb diferents brigades sobre el terreny i ja ha pogut restablir part del servei. A quarts de 10 del matí la xifra d'afectats s'havia reduït a la meitat, només quedaven uns 5.000 clients sense llum i Endesa informa que la previsió és anar reconnectant la resta en les properes hores. I això és tot, fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.
4: Estàs escoltant Ràdio Montornès, el 91.2 de la FM.

0: Ràdio Montornès, 91.2 FM.
1: Si lligues de forma invasiva, malamente. Si fas servir les drogues per excusar una agressió, malamente. Si comparteixes contingut sexual sense consentiment, malamente. Si insisteixes, malamente. Si opines sobre els cossos de les noies, malamente. Si actues així, estàs agredint. Ni agressor ni còmplice. Atura les violències sexuals.
2: Emergències DIM?
3: Hola, amb la policia?
4: Digue'm.
2: M'han robat, m'han robat!
4: Què t'han robat?
5: M'han robat el cor.
6: Clar que sí! Totes les tardes a les 5, la intersecció promet robar-vos el cor amb la informació del vostre poble, les millors entrevistes i els col·laboradors i col·laboradores més trempats. Deixeu-vos robar el cor per nosaltres.
7: El meu ja me l'has robat, Mireia.
8: I m'he posat a pensar en tu.
9: A Ràdio Montornès, la intersecció.
0: Ràdio Montornès, la ràdio d'aquí.
10: La ràdio d'aquí.
11: La ràdio d'aquí.
0: A la butxaca.
12: A la butxaca.
13: Ràdio.montornès.cat. App Ràdio Montornès.
14: Continguts en xarxa.
15: Propostes en xarxa.
16: Les persones cuidadores no professionals assumeixen sovint un paper fonamental, però alhora molt invisibilitzat. Per això, el Saló de la Gent Gran de Catalunya les posa en valor durant la seva 27a edició. Fira Gran és un punt de trobada per a la gent gran i aquells serveis i projectes que tenen per objectiu millorar la seva qualitat de vida. Entre el 27 i el 29 de maig, aquest saló s'instal·la a la Farga de l'Hospitalet de Llobregat amb més de 300 activitats i un aparador d'entitats, empreses, productes i tecnologies. 3 dies per descobrir, informar-se i, sobretot, per gaudir. També per participar, per exemple, en sessions dirigides o en un fòrum per compartir les qüestions que més preocupen aquest sector de la població. Si us interessen o preocupen temes com la salut, la cultura, la formació, l'oci, l'esport, l'alimentació o les noves tecnologies, hi trobareu un ampli ventall de propostes. El ball també té un paper important a Fira Gran, amb una gran trobada de ball de música i moviment. Una classe de coreografies guiades amb tocs de ball de saló, dansa moderna o qigong. Del 27 al 29 de maig, 27a edició de Fira Gran, al Saló de la Gent Gran de Catalunya, a l'Hospitalet de Llobregat. Més informació a firagran.com.

0: Ràdio Montornès, la ràdio d'aquí.
1: La ràdio d'aquí.
2: La ràdio d'aquí.
0: A la butxaca.
3: A la butxaca.
4: Ràdio.montornès.cat. App Ràdio Montornès.
5: Las mañanas de Radio Montornès.

0: Nosaltres continuem, avancem en aquest matí de dimecres 20 de maig i anem cap a la informació. De fet, us hem anunciat que ahir es va fer la presentació de la nova programació d'estiu jove i el nostre company José Luis Cano es va apropar fins a l'Espúnic, al Centre Juvenil Espúnic. Bon dia, José Luis.
1: Bon dia, Núria.
0: De nou.
1: Bon dia, Miquel. Bon dia de nou. Què tal?
0: Encantats de poder tenir-te bon dia, aquí i també de saber totes aquestes coses que es van presentar, no?
1: Doncs sí, la veritat, moltíssim.

0: Municipal de Joventut ja tenen enllestida la programació Estiu Jove, un estiu que, com dèiem, no, ve carregat de novetats. Ahir a la tarda, el Centre Juvenil Sputnik va acollir la presentació del programa en un acte que va comptar amb la presència de l'alcalde José Montero, la regidora de Joventut Evelyn de la Rosa i personal tècnic. A la trobada es van donar a conèixer les 24 propostes que conformen el programa Estiu Jove, entre les quals n'hi ha d'habituals com les sortides als parcs aquàtics i als tallers de cuina, entre d'altres. En aquesta ocasió, l'oferta d'activitats és més extensa perquè l'Ajuntament ha rebut una subvenció de 73.000 euros que permet ampliar el programa més enllà de les activitats sorgides dels pressupostos participatius Cosmos. La subvenció permetrà que les activitats siguin gratuïtes. Al final de l'acte, la regidora de Joventut, Evelyn de la Rosa, va explicar que gràcies a aquest ajut s'oferiran activitats noves com la setmana de campaments i un taller de primers auxilis.
1: Aquestes activitats enguany seran gratuïtes gràcies a aquesta subvenció i en tenim propostes noves i innovadores com per exemple a la setmana de campaments, l'última setmana de juliol. Tot aquell adolescent que es vulgui apuntar doncs podrà gaudir d'una setmana en el Pantà de Sau, on viuran un munt d'experiències noves. A més, hi ha un dels tallers que es duran a terme, és de primers auxilis, i per tant creiem que és molt interessant que l'adolescència de Montornès estigui també interessada i amb inquietuds de poder conèixer en àmbits sanitaris, per exemple, i que se surten fora de les inquietuds que tenen els adolescents normalment, i vam veure que era una proposta molt acertada i que havia de sortir endavant, sí o sí.
0: Per tant, una novetat molt important, no? I és que totes les propostes del programa són gratuïtes, d'accés universal, així ho van dir. I per poder facilitar que tothom pugui participar en un mínim de dues activitats, el Departament de Joventut ha habilitat uns formularis de preinscripció al web joventut.montornès.cat en què hauran de seleccionar fins a 5 opcions i així es garanteix un mínim, no?, de dues propostes per persona. A banda de la gratuïtat de les activitats del programa Estiu Jove, una situació excepcional d'aquest any, recordem, gràcies a la subvenció de la Diputació de Barcelona, hi ha més novetats. Enguany el Centre Juvenil Sputnik obrirà les tardes del mes d'agost perquè el jovent pugui trobar-s'hi i, per exemple, jugar a jocs de taula. Escoltem la regidora de Joventut, Evelyn de la Rosa.
1: Tenim la fortuna que amb aquesta subvenció també podem gaudir de poder obrir l'Sputnik pels adolescents i els joves de Montornès durant les tardes. D'aquesta manera no només generem aquest espai, no, de pertinença en el municipi on el jovent se senti segur, sinó també amb les temperatures que moltes vegades tenim a l'estiu, tenim un refugi climàtic i d'aquesta manera doncs, ens assegurem que el jovent pugui passar una estona agradable per les tardes. Estarà disponible tot el material que tenim a l'Sputnik, comptarem amb monitors que es faran càrrec de dinamitzar aquestes tardes i fer l'acompanyament de la mateixa manera que es fa des del Departament de Joventut amb els dinamitzadors durant tot l'any, doncs poder també tancar aquest cercle estiuenc amb aquesta proposta.
0: Ja ho deia l'Evelyn, que no serà l'equip de joventut qui dinamitzarà aquestes tardes d'agost al Centre Juvenil Sputnik, però que seran monitors i monitores qualificats, no?, els que estaran supervisant tota aquesta activitat al Centre Juvenil Sputnik durant l'agost, que bueno, és positiu, no?, perquè l'agost és veritat que acostuma a haver-hi poca activitat al poble, molta gent marxa de vacances, però n'hi ha molta també que no té l'oportunitat de marxar o que marxa al juliol, no?, un altre mes. Llavors, que hi hagi aquesta oferta d'agost al Centre Juvenil Sputnik és positiu, no?
2: També. És molt interessant, sí.
0: I per si això fos poc, hi ha una altra novetat. És que també durant l'agost, per primera vegada i durant els matins, s'oferirà un casal artístic pensat especialment per joves amb diversitat funcional. És una proposta que el Departament de Feminisme i Diversitats de l'Ajuntament ha treballat amb les aportacions de l'associació local d'Ivermont. La regidora de Joventut, Evelyn de la Rosa, va dir que, sense cap dubte, aquest casal tindrà continuïtat en anys posteriors.
1: Aquest any podrem gaudir durant els matins a l'Sputnik d'un casal inclusiu artístic amb la mà d'una de les entitats molt potents en el sector que s'encarrega de fer doncs, tots aquests temes de desenvolupament d'activitats adaptades a les necessitats de l'adolescència amb diversitat funcional. És la primera vegada que es porta a terme, fa temps que s'està treballant amb famílies i amb l'entitat de referència del municipi, però era una proposta molt esperada per les famílies i creiem que serà un èxit rotund i que

0: sens dubte tindrà continuïtat en anys posteriors.
1: Doncs ja ho hem escoltat, no? L'Espúnic a l'agost estarà ple de moviment, als matins amb aquest casal artístic i a les tardes obert al jovent en general per trobar-s'hi, no? Les famílies interessades a participar en el casal artístic poden assistir a la reunió informativa que el Departament de Feminisme i Diversitats durà a terme el 27 de maig al matí. Per més informació podeu contactar amb el correu electrònic igualtat@montornès.cat. Recordeu que al web joventut.montornès.cat teniu tota la informació del programa Estiu Jove, amb l'oferta d'activitats en detall i els formularis de preinscripció que ja estan disponibles. Així que ja ho hem dit a l'inici, un Estiu Jove carregat de novetats i d'activitats.
2: Déu-n'hi-do, a omplir formularis, però ja.
1: Sí, sí.
2: Gràcies, José Luis,
1: a
2: com
1: vosaltres.
2: Sempre.
3: Les mañanes de Ràdio Montornès. Ràdio Montornès.
4: Connecta't amb el nostre entorn. A Facebook, a Twitter, a l'APP i al web radio.montornès.cat. Hi trobaràs tots els nostres continguts diaris.
3: Ràdio Montornès.
4: La ràdio d'aquí.

0: Doncs, José Luis, explica'ns.
1: Sí, no acabo de marxar, estem escoltant el grup Aqua, perquè aquesta setmana han anunciat a través de xarxes socials que acabava la seva aventura, no?, com a grup. Molta gent els coneix només per la cançó Barbie Girl, que s'ha convertit en un himne, no?, de moltes persones, de molts col·lectius, però és veritat que ells van començar fent música a finals dels 90, fent música per infants, no? Les seves lletres són, les seves cançons són cançons infantils. Si analitzem les lletres, són música per infants. A mi m'agradava molt de petit tenir els discos. I també era música per fer aeròbic, que la meva mare ballava aeròbic amb aquesta música. Així que, bueno, res, doncs acomiadar el grup Aqua des d'aquí, des de Ràdio Montornès. Tenien concerts pendents, així que molta gent s'ha quedat amb les ganes d'acabar-los de veure, que estaven fent com unes gires internacionals així, una mica de Remember, no? Pues ha passat que han dit prou. És veritat que ha estat un grup que no ha estat gaire estable, no? Que van tenir molt d'èxit a finals dels 90, però a principis del 2000 es van separar, van tornar al 2011 amb un disc nou, però no han tingut una trajectòria molt, molt contínua, no? I ara sí que sí, sembla que han posat punt i final, però per sort tenim tota aquesta música per recordar-los. Així que estem escoltant Cartoon Heroes del disc Aquarius, que ens agrada molt. A mi em porta molts records, aquesta cançó.
0: Doncs ens quedem amb ells i gràcies, José. Fins la propera.
1: A vosaltres.
0: Adéu.

0: Ràdio Montornès, la ràdio d'aquí.
1: La ràdio d'aquí.
2: La ràdio d'aquí.
0: A la butxaca.
3: A la butxaca.
4: Ràdio.montornès.cat, app Ràdio Montornès.
5: Las mañanas de Radio Montornès.

0: Continguts en xarxa.
1: Propostes en xarxa.
2: El febrer de 1939, el dibuixant Josep Bartolí va creuar la frontera cap a l'exili i va passar per diversos camps de concentració francesos. Va acabar refugiant-se a Mèxic, on el 1944 va publicar alguns dels seus esbossos. Una obra sempre compromesa que va continuar als Estats Units, on es va instal·lar definitivament. Art, història i memòria s'uneixen al MUME, al Museu de l'Exili de la Jonquera, sota el paraigua de l'exposició Josep Bartolí, dibuixar és lluitar. La mostra reivindica la força del dibuix com a eina de resistència, de memòria i de denúncia a través de l'obra d'aquest artista, que va ser testimoni en primera persona de l'exili republicà. Els seus dibuixos documenten l'horror dels camps de concentració, la guerra, l'exili i la repressió. Però alhora ens interpel·len i ens recorden com de necessari és defensar els drets humans, la llibertat, la dignitat o la justícia. En el marc del projecte europeu Exilis 1936-1946, l'exposició recull aquests esbossos i dibuixos preparatoris fets entre el 39 i el 41 i explora l'evolució de la creació artística de Bartolí. Fins al 31 de maig, exposició Josep Bartolí, dibuixar és lluitar, al Museu Memorial de l'Exili, a la Jonquera. Més informació a museuexili.cat.

0: Si ara tu no fossis a l'altra banda escoltant, res de tot això tindria sentit.
1: Quan tu hi ets, el que hem creat es fa real. L'esforç, la història i les emocions.
0: Llavors, tu ets part del viatge, del somni de la descoberta. Ets a una passa o a un clic, al costat de casa o a l'altra punta del món.
1: Cada vegada que t'hi acostes, existeix.
0: El teu gest ho canvia tot.
1: La cultura, quan tu hi ets, pren vida.
0: Més cultura. Generalitat de Catalunya, 7 milions i mig de futurs.
2: Para los atrevidos.
3: What wish lightning.
2: Empollones. Perezosos. Fiesteros.
4: Esta fiesta no termina.
2: Nostálgicos. Repetidores.
5: Repetimos.
2: Tímidos. Bailones.
6: Bailando.
2: Románticos.
7: Oh,
2: y en definitiva, para todos los alumnos.
8: EGB FM con Valen del Olmo.
2: Los miércoles a las 8 de la tarde en Radio Montornés.
9: Ràdio Montornès.
10: Connecta't amb el nostre entorn. A Facebook, a Twitter, a l'app i al web radio.montornès.cat. Hi trobaràs tots els nostres continguts diaris.
9: Ràdio Montornès.
10: La ràdio d'aquí.
9: Estàs escoltant Ràdio Montornès, el 91.2 de la FM.

0: Ràdio Montornès, 91.2 FM.
1: Las mañanas de Radio Montornès.

0: 11:57, a punt d'arribar a les 12 del migdia. Sabeu que a Montornès tenim un minut de silenci ara mateix a les 12, i és que doncs, avui ens hem llevat amb aquesta convocatòria un minut de silenci pel feminicidi d'una veïna de Figueres de 33 anys que va ser assassinada per la seva parella. L'Ajuntament ha convocat a tota la ciutadania a fer aquest minut de silenci avui dimecres dia 20 a les 12 davant de la Casa Consistorial. L'Ajuntament reitera el seu compromís a la erradicació de les violències masclistes. Fa un cop més una crida a sumar-se a l'acte per combatre aquesta greu vulneració de drets des de l'acció quotidiana i la responsabilitat de cada un i cada una de nosaltres. Per això, 2 minuts i estarem en aquest minut de silenci pel feminicidi de la veïna de Figueres de 33 anys que va ser assassinada per la seva parella. Nosaltres ens acomiadem, tornarem demà cap a les 10, demà és dijous, tenim cinema i tenim moltes coses a oferir. No marxeu, quedeu-vos amb la companyia de Ràdio Montornès. Bona tarda.
1: Les mañanes de Ràdio Montornès.
2: Ràdio Montornès. Ràdio Montornès. Ràdio Montornès. Ràdio Montornès.
3: Estàs escoltant Ràdio Montornès, el 91.2 de la FM.

0: Ràdio Montornès, la ràdio d'aquí.
1: La ràdio d'aquí.
2: La ràdio d'aquí.
0: A la butxaca.
3: A la butxaca.
4: Ràdio.montornès.cat. App Ràdio Montornès.
5: Ràdio Montornès, 91.2 FM.
6: Notícies en xarxa.
7: Bon dia, són les 12, us parla Maria Lara. Avui jornada de reivindicacions. Per una banda, les escoles bressol es tornen a mobilitzar per reclamar la gratuïtat de l'etapa 0-3 anys, la dignificació salarial, l'equiparació de les condicions laborals amb altres etapes educatives, millores en salut laboral i també més reconeixement professional. De fet, una jornada marcada per la reunió de la Mesa Sectorial d'Educació que tindrà lloc aquesta tarda de nou amb el departament. El govern ja ha dit que proposarà aplicar l'augment de 200 euros mensuals entre 3 anys en comptes de 4. Ho ha dit avui al Parlament la consellera d'Ensenyament, Esther Niubó.
8: I fins i tot, per poder doncs, també abordar en aquesta voluntat d'explorar aquests marges de l'acord, avancem doncs, aquest increment retributiu que s'havia acordat a 4 anys, podem avançar-ho a 3 anys per precisament per poder, quan abans millor, aquests docents vegin aquesta voluntat de millora retributiva. Aquest és el camí i pensem que ens en sortirem.
7: Per l'altra banda, qui també s'ha manifestat és el col·lectiu de metges. De fet, Metges de Catalunya situa el seguiment global de l'aturada d'avui en un 30%. Ens amplia la informació la nostra companya Maite Polo. Bon dia.
9: Bon dia. Centenars de facultatius han escoltat i aplaudit el discurs del secretari general del Sindicat Metges de Catalunya, Xavier Lleonart, adreçat directament al president de la Generalitat, Salvador Illa, a qui ha demanat que no es desentengui del conflicte, com ho ha fet la consellera de Salut, Olga Pané.
10: Però vostè no pot fer-ho. Vostè és el president, la màxima autoritat, i li van en el càrrec. La inacció, a hores d'ara, és una decisió política. I és una decisió que té nom i cognoms.
9: Metges de Catalunya presenta la campanya Ni un minut més, en aquest acte també a la plaça de Sant Jaume, i proposa als metges i metgesses fer estrictament el temps de feina que tenen assignat.
7: I la Comissió de Salut Pública ha aprovat l'ampliació del cribratge del càncer de mama en dones d'entre 45 i 74 anys. D'aquesta forma, s'afegeixen les franges d'entre 45 i 49 anys i també d'entre 70 i 74. La implantació serà progressiva i les comunitats tindran fins a 6 anys per arribar a una cobertura propera al 100% en els nous grups d'edat. I minut de silenci aquest matí a Figueres per la mort d'una dona de 33 anys a mans de la seva exparella. L'arrestat havia estat condemnat el dia abans a 6 mesos de presó per maltractar la víctima i tenia una ordre d'allunyament. Es tracta del tercer feminicidi aquest 2026 a Catalunya i el número 162 des que es va començar a recollir dades oficials el 2012. I desnonada la dona del pis del carrer de Buenos Aires, número 60, a Barcelona. Des de primera hora del matí, una cinquantena de persones s'havien aplegat a les portes de l'edifici, però no han pogut evitar l'entrada de l'Abrimo, que ha desbloquejat la porta d'accés. Fa una setmana ja es va intentar desnonar aquest pis i els diversos sindicats ho van poder evitar.
6: Notícies en xarxa.

0: Silenci, sisplau.
1: Per una convivència pacífica i solidària i un dia a dia de qualitat, respecta el descans del teu veïnat. Cuida l'entorn i mantén-lo net. Fes un bon ús dels espais públics. Passeja el teu animal amb cura. Fem net. Montornès actua amb el civisme. Ajuntament de Montornès del Vallès.
2: Para los atrevidos.
3: What's with lightning?
2: Empollones. Perezosos. Fiesteros.
4: Esta fiesta no termina.
2: Nostálgicos.
5: Está pensando en ti.
2: Repetidores.
6: Repetimos.
2: Tímidos. Bailones.
7: Bailando.
2: Románticos.
8: Oh,
2: y en definitiva, para todos los alumnos.
9: EGB FM con Valen del Olmo.
2: Los miércoles a las 8 de la tarde en Radio Montornés.
10: Estàs escoltant Ràdio Montornès, el 91.2 de la FM.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, és la una, us parla Maria Lara. Avui jornada de reivindicacions. Per una banda, l'equip de les escoles Bressol es torna a mobilitzar per reclamar la gratuïtat de l'etapa de 0 a 3 anys, també la dignificació salarial, l'equiparació de les condicions laborals amb altres etapes educatives, també demanen millores de salut laboral i més reconeixement professional. De fet, una jornada marcada també per la reunió de la Mesa Sectorial d'Educació, que tindrà lloc de nou aquesta tarda al departament, i a la que sindicats de secundària ja ha dit que no hi assistirà. Per d'altra banda, també els treballadors de Nestlé Espanya per un ERO que afectarà concretament a 178 persones a Catalunya, la majoria dels treballadors de les oficines d'Esplugues. Anem ara, de fet, fins a aquest darrer punt, on hi tenim a la nostra companya, la Clàudia Brunsó. Clàudia, quin és l'ambient? Bon dia.
2: Molt bon dia. En marxa la concentració sota el lema "No és un ERO, és un benefici", i és que en motiu d'aquest comiat que afecta 158 persones aquí a les oficines d'Esplugues, alguns dels treballadors de l'empresa suïssa protesten davant d'una situació on des de Comissions Obreres argumenten que no hi ha motius suficientment vàlids per a aquest ERO, i és que l'empresa no presenta pèrdues econòmiques i des del sindicat interpreten que Nestlé vol reduir personal d'oficines i augmentar la càrrega de treball sense afectar la capacitat productiva de les fàbriques. Els motius, segons Nestlé, es deuen a factors com l'auge de la marca blanca i també la digitalització. En aquests moments s'està celebrant una mesa de negociació i veurem si és possible arribar a un acord i, per tant, evitar aquests comiats.
1: Gràcies, Clàudia. Estarem pendents. Bon dia. I qui també es manifesta avui és el col·lectiu de metges per reclamar millores laborals i reduir la sobrecàrrega assistencial. És concretament l'onzena jornada des que van començar les mobilitzacions a l'octubre. Metges de Catalunya situa el seguiment d'aquest matí, el seguiment global, en un 30%. I també la mediació entre Renfe i els sindicats de Comissions Obreres i UGT per la vaga parcial a la xarxa de Rodalies del 27 de maig i el 5 de juny ha acabat sense acord. Tot i això, les organitzacions continuen negociant amb l'empresa amb la voluntat d'arribar a un pacte. I minut de silenci aquest matí a Figueres per la mort d'una dona de 33 anys. Es d'ampliar aquesta informació Juan Maburín d'Empordà Televisió.
3: Aquest migdia a la plaça de l'Ajuntament de Figueres ha viscut un acte molt trist. La concentració per la mort ahir d'una dona de 33 anys a mans de la seva parella de 48 anys. L'alcalde amb les seves declaracions ha manifestat que una persona que demana ajuda no pot ser que no la rebi, que aquesta ajuda arribi. També ha lamentat els fets de que durant el passat cap de setmana aquesta persona va estar detinguda dues vegades i que no entén què ha passat, que ha fallat perquè la persona estigués al carrer. A més, també ha assegurat que es presentaran com a acusació popular.
4: Estàs escoltant
5: Ràdio Montornès 91.2.

0: Ràdio Montornès, el 91.2 de la FM.
1: A Ràdio Montornès, la intersecció.
2: La informació, la divulgació i l'entreteniment conflueixen cada tarda a les 5 a la intersecció. Un programa fresc i divertit amb Mireia Toledo i Sergi Lombardo.

0: No, sisplau, quin fàstic.
1: Si tens un animal de companyia, pel seu benestar i pel nostre, recull els seus excrements i neteja amb aigua la zona bruta. Porta'l censat i identificat amb tatuatge o microxip a la pell. Deslliga'l només a les zones habilitades, com les àrees d'esbarjo i els pipicans. Cuida'l, alimenta'l degudament i no el deixis mai tancat sense ventilació. FemNet. Montornès actua amb el civisme. Ajuntament de Montornès del Vallès.
2: Ràdio Montornès,

0: inclou el tren orbital, el nou consorci de la zona franca o a la societat mercantil d'inversions. Uns pactes que han dut el president Salvador Illa a proposar als republicans una col·laboració a 4 anys vista.
1: Però quan arribem a acords, el país avança. I si en 21 mesos hem pogut arribar fins a on hem arribat, jo crec que en 4 anys podem deixar el país molt millor que el vam trobar.
0: És dimecres 20 de maig de 2026 i tenim més titulars. Pedro Sánchez dona tot el seu suport a José Luis Rodríguez Zapatero i descarta avançar les eleccions. Sònia Quer.
2: El president ha respost d'aquesta manera a les acusacions del líder dels populars, Alberto Núñez Feijóo, que li ha reclamat la dimissió de la sessió de control.
3: Sin su consejo de ministros, el señor Zapatero no habría podido delinquir. Usted nunca ha llegado al poder para limpiar nada, sino para saquearlo todo.
4: Si quiere usted mirar a la corrupción, mírese al espejo. Toda la colaboración con la justicia y todo mi apoyo al presidente Zapatero.
0: Onzena jornada de vaga dels metges des del mes d'octubre.
2: El Sindicat Metges de Catalunya exigeix al president Illa que assumeixi personalment el conflicte perquè diuen que la consellera de Salut els ignora. El secretari general del sindicat, Xavier Llonart, alerta que el problema és de país.
5: Això ja a la consellera l'ha ultrapassat. No està ni se l'espera, però és que tampoc la volem. Això és un problema de país i, per tant, qui ha de donar la cara i qui ha de seure a arreglar aquest descabell és el president de la Generalitat.
2: Avui han sortit al carrer els professionals de les escoles Bressol només hores abans de la segona reunió entre educació i els sindicats del Parlament.
0: Les platges de l'àrea metropolitana de Barcelona han retrocedit més d'un 25% en una dècada.
2: Ho recull l'últim estudi de l'ENS amb dades recollides entre el 2012 i el 2022. La pitjor part de la regressió és la duen les platges del Tram Nord, especialment Montgat, amb un retrocés del 66%.
0: En cultura, una nova exposició del Centre de Cultura Contemporània de Barcelona critica la construcció dels cànons estètics al llarg de la història i reivindica els cossos exclosos de la norma.
2: El culte a la bellesa, que obre portes demà mateix i que es podrà veure fins al 8 de novembre, presenta obres d'art, objectes d'històries i instal·lacions contemporànies.
0: Els esports i jugadores del Barça ultimen la preparació per a una nova final de la Lliga de Campions. Joan Barberà.
6: Demà viatgen a Noruega, un dissabte lluitaran per recuperar el quart títol continental. Les blaugranes s'enfrontaran al millor equip femení de la història, l'Olímpic de Lió.
0: I com duia el temps? Lluís Pérez, bon dia.
7: Bon dia, estem tenint una situació ja més càlida que no pas la d'ahir. I atenció, perquè al llarg d'aquesta tarda ja tocarem a les 30 graus de màxima ombra en alguns indrets de la Ribera d'Ebre i sobretot del Pla de Lleida. I és que també a gran part del país i aquesta tarda portarem els 25-26 graus de màxima des de la costa fins a les valls del Pirineu. Amb alguns núvols dispersos, són poc destacables, però sí que al llarg d'aquesta tarda i sobretot aquest vespre tornaran a caure alguns ruixats locals a les comarques interiors de Girona, especialment a la Garrotxa i al Ripollès, d'una forma puntual. No seran les tempestes d'ahir al vespre. Alguna també de ruixada arribarà fins al nord d'Osona o cap a les muntanyes del Cabrerès, de la banda de la selva, també les Guilleries. La resta del país, com deien, pocs núvols i esperant que aquesta nit i el dijous al matí hi hagi alguna boira arran de mar, sobretot a la Costa Daurada. Ara bé, demà força sol i una temperatura que encara pujarà més. Estic pendent a la xarxa.
0: El control de so, Ivan López, a la redacció i coordinació, Sònia Quer. Passant 4 minuts de les 2. Salvador Illa convida Esquerra Republicana a col·laborar els pròxims 4 anys. En la sessió de control al Parlament, Illa s'ha mostrat satisfet de l'acord de pressupostos amb els republicans, que considera un punt de sortida i no pas d'arribada. Els republicans adverteixen, però, que no es relaxi i que pressionin el PSOE, començant per la reunió bilateral d'aquesta tarda a Madrid, per tal de complir amb l'IRPF i la resolució del conflicte polític. Junts ha qualificat, per cert, l'acord de propaganda. Mont Carvajal, bon dia.
8: Bon dia. L'endemà de signar l'acord de pressupostos amb el govern, Esquerra Republicana ha advertit al president Illa que no s'adormi i que l'estabilitat es basa en la confiança. El president parlamentari Josep Maria Jové li ha exigit que solucioni els conflictes laborals, per exemple, amb els mestres, ara que disposarà de diners, i que pressioni el PSOE per l'IRPF.
9: I es va comprometre en una agenda política d'abans nacional i social, en sobirania nacional i social, i ha de complir. President, l'IRPF i la resolució de conflicte polític són dos d'aquests compromisos i els ha de fer realitat perquè depenen de vostès. Pressionin on faci falta i no acceptin submissions.
8: El president Illa s'hi ha compromès i ha convidat els republicans a perllongar la col·laboració 4 anys més.
10: I té el meu compromís que hi posarem tota l'energia i tots els esforços i amb el compromís que complirem naturalment allò que hem acordat. I si en 21 mesos hem pogut arribar fins a on hem arribat, Jo crec que en 4 anys podem deixar el país molt millor del que el vam trobar. Moltíssimes gràcies pel seu sentit de país.
8: Junts per Catalunya i la CUP han qualificat l'acord de cortina de fum i d'haver-se fet per dalt, allunyat dels interessos dels ciutadans. Mònica Sales és la portaveu de Junts i Xavier Pellicer de la CUP.
11: De la sobirania fiscal a la línia orbital. Aquesta sí que no l'havíem vista venir. Una proposta del tripartit de fa 20 anys, un insult als usuaris de Rodalies.
12: Acords per dalt, acords tancats en despatxos i acords que no responen als interessos del país.
8: I li ha contestat a la CUP recordant-los que ells van pactar amb la dreta, referint-se a Junts.
0: Això a Catalunya, mentrestant a Madrid el president del govern, Pedro Sánchez, expressa tot el seu suport a José Luis Rodríguez Zapatero. A més, ha advertit el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, que a la Moncloa s'hi arriba amb vots i no pas amb dreceres. Ho ha dit a la sessió de control feta al Congrés, on el màxim dirigent dels populars li ha tornat a reclamar la dimissió i ha assegurat que Espanya està governada per corruptes i que ell vindrà a canviar tot això. Jordi Casino, bon dia.
13: Bon dia, Marta. En un nou i tens cara a cara a la Cambra Baixa, Pedro Sánchez reivindicava el respecte a la presumpció d'innocència, tot recordant que Zapatero va estendre drets i llibertats, va treure el país d'una guerra il·legal i va acabar amb Beta. Per contra, Feijóo assegurava que Zapatero, Ábalos o Cerdán no haurien pogut delinquir sense la col·laboració del Consell de Ministres.
3: Sin su Consejo de Ministros, el señor Zapatero no habría podido delinquir. Ni él, ni Ábalos, ni Santos Cerdán, ni su entorno, nadie. Esa es la clave de todo. Usted nunca ha llegado al poder para limpiar nada, sino para saquearlo todo, incluso la decencia.
4: Señor Feijóo, si quiere usted mirar a la corrupción, mírese al espejo. O recuerde las fotos que tiene de su pasado. Toda la colaboración con la justicia, toda, todo el respeto a la presunción de inocencia y todo mi apoyo al presidente Zapatero.
13: Des d'Esquerra, el seu portaveu al Congrés, Gabriel Rufián, assegurava que Zapatero pateix una cacera judicial i que els expresidents González, Aznar i Rajoy mereixerien molt més una investigació judicial.
14: Yo le tengo un enorme respeto y un enorme afecto a Zapatero. 9 de los nuestros están en la calle, duermen en su casa, en gran parte, por él. Que esto no existiría si Zapatero no fuera un enorme activo electoral para la izquierda.
15: Sí, y tanto.
14: ¿Que existe una cacería judicial?
15: Sí,
14: y tanto. ¿Que Felipe, que Aznar y que Rajoy se lo merecen mucho más? Sí, también. Pero, señorías, la izquierda es que somos otra cosa.
13: Un rufián que acababa la seva intervenció preguntant-li a Sánchez on acaba el lobisme i on comença el tràfic d'influències.
0: Jornada de vaga convocada avui per metges de Catalunya des del mes d'octubre. El sindicat ha escenificat l'acte de protesta, en aquest cas davant del Palau de la Generalitat a Barcelona. Per exigir al president Salvador Illa que assumeixi personalment el conflicte, perquè la consellera de Salut, diuen, els ignora i la sanitat està en risc. El sindicat adverteix que les mobilitzacions continuaran perquè el problema és de país. Maite Polo, bon dia.
16: Bon dia. Uns 300 facultatius i facultatives s'han concentrat davant del Palau de la Generalitat per cridar un altre cop que se senten explotats i que el pitjor de tot és que els pacients resulten maltractats. El secretari general de Metges de Catalunya, Xavier Lleonart, ha criticat l'acord de pressupostos perquè no preveu cap mesura per oferir solucions ni a mestres ni a metges i ha llançat un missatge directe al president de la Generalitat.
17: Aquí estem reclamant, exigint que el president de la Generalitat en la seva responsabilitat política pública, agafi aquest problema com el que és, un problema de país, perquè és això o el col·lapse del sistema sanitari. Ja sabem que això ho van deixar caure amb Rodalies. No volem ser unes segones Rodalies.
16: Lleonart nega que les competències en sanitat de la Generalitat siguin cap problema perquè els pugui rebre el president i assegura que són excuses. Una qüestió de voluntat política perquè altres governs autonòmics sí que ho han fet. S'han assegut a parlar amb els sindicats mèdics i han millorat la situació. El seguiment de la vaga oscil·la, com en les anteriors jornades, entre dues xifres molt divergents. El 40%, segons el Sindicat Metges de Catalunya, i el 4%, segons el Departament de Salut.
0: També han sortit al carrer a Barcelona centenars d'educadores i de treballadores d'escoles Bressol per denunciar que són l'etapa educativa més maltractada, també per reclamar més recursos i equiparació salarial amb la resta de docents. La marxa ha sortit de la plaça Universitat al migdia i s'ha dirigit cap a la plaça Sant Jaume. Judit Vallès, bon dia.
18: Bon dia. Proclames com aquesta han omplert el centre de Barcelona en una nova jornada de manifestació, en aquest cas de centenars de professionals d'escoles bressol que denuncien ser les grans oblidades a l'hora d'ordenar el sistema educatiu i l'última fila a l'hora de repartir fons públics. Patricia Rodríguez, portaveu de la plataforma 03, ha demanat acabar amb la fragmentació administrativa, denunciant que el sector conviu amb 5 models de gestió diferents.
19: El que demanem al Departament d'Educació és que s'encarregui de la gestió de les escoles bressol de Catalunya. Hi ha molts models diferents de gestió d'escoles bressol, cadascuna amb les seves casuístiques, depèn del govern i del color polític de cada municipi, i el que demanem és que el Departament d'Educació s'encarregui de la gestió de les escoles bressol i hi hagi un marc igualitari per tothom. També l'equiparació de ràtios al recomanat per la Unió Europea, més recursos per l'educació inclusiva i sobretot que es tingui en compte el 03 com a etapa educativa.
18: Des de la plataforma 03 també s'ha demanat que es treballi per la universalitat de places i ha recordat que el curs passat 16.000 infants de Barcelona es van quedar sense plaça. Després de dos intents fallits, el sector té previst reunir-se amb el Departament d'Educació el 29 de maig.
20: Doncs tot plegat en un context en què en qüestió d'hores Educació i els sindicats en vaga es tornaran a reunir. Serà aquesta tarda i amb la proposta a sobre de la taula que el departament ha fet les últimes hores. Implica concentrar en 3 anys i no pas en 4 l'increment de sou pactat amb Comissions Obreres i la UGT i també millorar alguns complements.
21: La proposta també inclou incorporar 2.400 efectius més al curs vinent. La consellera d'Educació, Esther Niubó.
22: I fins i tot, per poder doncs, també abordar en aquesta voluntat d'explorar aquests marges de l'acord, avancem doncs, aquest increment retributiu que s'havia acordat a 4 anys, podem avançar-ho a 3 anys per precisament per poder, quan abans millor, aquests docents vegin aquesta voluntat de millora retributiva. Aquest és el camí i pensem que ens en sortirem.
21: Ara bé, 3 dels sindicats convocants de la vaga ja han advertit que amb aquesta proposta no n'hi ha prou per desconvocar les aturades.
20: USTEC, de fet, assegura que la proposta no és digna i que és incompleta. També la critica la CGT, que la qualifica d'insuficient. Amb tot, els dos sindicats assistiran a la reunió d'aquesta tarda.
21: Qui no s'asseurà a negociar són els representants del sindicat professors de secundària, que considera la proposta una presa de pèl insultant. Ho ha explicat a la xarxa el seu secretari d'Acció Sindical, Ramiro Gil.
23: Hem considerat que donar-li un valor d'oxigen al departament en aquests moments que estem amb les vagues convocades, amb una proposta tan minsa i tan inacceptable, no, considerem que no hi hem d'anar. Ja vam avisar que faríem això, que ens aixecaríem de la taula si no hi havia una proposta amb cara i ulls, i a més demanem la dimissió perquè és que la incapacitat d'aquesta conselleria a l'hora de tractar aquest conflicte laboral és manifesta.
21: Ramiro ha avançat que Educació planteja un petit increment per a les tutories entre 10 i 20 euros en la nova proposta, una xifra que el professorat considera totalment insuficient.
20: I encara en relació a conflictes oberts a nivell laboral, avui ha acabat sense acord la primera mediació entre Renfe i els sindicats per la vaga convocada a la xarxa de Rodalies.
21: Segons fonts sindicals, les organitzacions continuen negociant amb l'empresa amb la voluntat d'arribar a un pacte. Entre les seves reivindicacions hi ha increments salarials, ampliar plantilla i més seguretat, tant per ells com per als usuaris. Els dies de vaga a la xarxa de trens coincidiran amb l'aturada de docents convocada a tot Catalunya.
20: Unes 500 persones s'han concentrat aquest matí davant de l'Ajuntament de Figueres per fer un minut de silenci i condemnar el crim que es va produir ahir dimarts al municipi.
21: L'alcalde Jordi Masquef ha anunciat que el consistori es presentarà com a acusació popular contra el presumpte responsable i també ha lamentat que el sistema de protecció de la víctima hagi fallat en aquest cas.
20: A Barcelona aquest matí han desnonat l'Olalla. Es tracta d'una dona soltera amb 3 fills menors d'edat que fa 9 anys que vivia a la finca. Una ràpida intervenció per part de la Brimo ha aconseguit franquejar la porta que estava bloquejada i accedir al pis per treure-la de casa.
21: És el segon cop que es feia el llançament després que la setmana passada la pressió popular l'aturés.
20: I l'Ajuntament de Barcelona, encara la capital catalana, ha suspès temporalment la concessió de noves llicències d'establiments 24 hores a causa de la proliferació d'aquests negocis.
21: La mesura s'ha publicat al butlletí oficial de la província de Barcelona, té efecte immediat i una vigència d'un any mentre es treballa en un nou planejament per protegir el comerç de proximitat, preservar la diversitat comercial i evitar processos de monocultiu. Barcelona té actualment 1.300 establiments d'aquest tipus. Laia Bonet és la primera tinent d'alcalde de l'Ajuntament de Barcelona.
24: Cal una mesura.

0: La Comissió de Salut Pública ha aprovat aquest matí l'ampliació del cribratge del càncer de mama a dones d'entre 45 i 74 anys. D'aquesta forma, s'afegeixen les franges entre els 45 i els 49 anys per una banda i entre els 70 i els 74 de l'altra.
1: La implantació serà progressiva i les comunitats tindran fins a 6 anys per arribar a una cobertura propera al 100% en els nous grups d'edat. La mesura respon a les recomanacions de la xarxa d'agències d'avaluació de tecnologies sanitàries i del Consell de la Unió Europea, així com a l'evidència clínica disponible, que indica que al voltant del 10% dels càncers de mama a Espanya es diagnostiquen en dones menors de 50 anys.
2: Notícies en xarxa. Edició migdia.
0: Les platges de l'àrea metropolitana de Barcelona han retrocedit més d'un 25% en una dècada. Ho recull l'últim estudi de l'ENS, amb dades fetes entre el 2012 i el 2022. Avui s'ha presentat la temporada de bany de cara a aquest estiu. Esplugues Televisió, Álvaro Morcillo.
3: L'àrea metropolitana de Barcelona ja prepara la temporada de bany després d'un hivern marcat pels temporals marítims i les fortes precipitacions. L'AMB ha anunciat la posada a punt de 30 quilòmetres de platges metropolitanes amb millores en accessibilitat, seguretat i conservació ambiental. Entre les novetats destaquen nous mòduls de salvament, passeres adaptades per a persones amb mobilitat reduïda, més tanques de protecció d'una i renovació del mobiliari de la platja. Antonio Balmón, vicepresident executiu de la AMB.
4: Estem parlant d'aportacions, estem parlant de buscar sistemes d'actuacions de dunes que puguin fer contenció, estem parlant d'artificial, no? De fer unes actuacions artificials que permetin reduir aquesta regressió del litoral.
3: Segons l'últim informe comparatiu de l'AMB, les platges metropolitanes han perdut 180.000 metres cúbics de sorra i fins a un 34% de superfície. Malgrat aquest retrocés, les platges mantenen un gran èxit de públic i continuen acollint prop d'11 milions de visitants cada temporada estival.
0: Doncs en deixem l'àrea metropolitana de Barcelona, ja que enguany s'han recuperat 9 tones de materials del Mobile World Congress per a entitats socials, tant de Barcelona com de l'Hospitalet de Llobregat. La iniciativa dona una segona vida a més de 4.000 unitats de material, com per exemple taules, cadires o bé panells, i evita l'emissió de prop de 9.000 quilos de CO2. Mitjans de l'Hospitalet, Pasqual Labarta.
5: L'associació hospitalenca Cultura 13 és una de les entitats que enguany s'ha beneficiat del projecte Donation Room. La Pau Gil és coordinadora de l'entitat.
6: Hem demanat una taula d'aquestes de reunions grans i després també un pack de bolis, perquè aquí estem tot el dia escrivint, no? Sí. Els grups de llengües i de joves.
5: La iniciativa està impulsada per GSM, l'empresa que organitza el Congrés de Tecnologia, i compta amb la col·laboració de l'Ajuntament de l'Hospitalet i el de Barcelona. En Jonathan Sánchez, cap del Servei de Participació Ciutadana de l'Ajuntament de l'Hospitalet, explica que el seu paper és fer d'intermediari.
7: S'ha publicat al web de participació tot el material disponible, que el que hem fet és que l'hem agrupat en lots i hem facilitat que totes les entitats que han d'estar registrades i que han de tenir seu social aquí a la ciutat de l'Hospitalet, puguin fer la sol·licitud del material.
5: La Fundació Formació i Treball, encarregada de la logística del repartiment, ha entregat un total de 52 lots a 20 entitats hospitalenques. No obstant això, els resultats d'aquesta edició mostren un canvi en la manera de treballar dels expositors, que cada vegada opten més per reutilitzar materials, jugar elements per als estants o fer muntatges més digitals.
0: I passem també pel Baix Camp, perquè Valls es convertirà el 12 d'agost en un dels grans epicentres de Catalunya per seguir l'eclipsi total de sol. Serà amb la iniciativa Valls Mira el Cel. L'Ajuntament habilitarà un espai al polígon amb capacitat per a més de 4.000 persones i repartirà més de 16.000 ulleres homologades. Ràdio Ciutat de Valls, David Prats.
8: La ciutat, una de les 20 destinacions recomanades per la Generalitat, organitzarà una gran festa ciutadana amb observació astronòmica guiada, concerts, activitats familiars i divulgació científica. El principal espai estarà situat al carrer Blanquers, amb capacitat per a 4.000 persones i entrada gratuïta amb reserva prèvia. L'alcaldessa de Valls, Dolors Ferrer, explica el dispositiu.
9: És un espai ampli, un espai segur, accessible i amb molta bona visibilitat al cel. Tindrem inicialment una capacitat per 4.000 persones, però si s'hagués d'ampliar, doncs també tenim la possibilitat d'ampliar aquest espai. A més, es desplegarà un ampli dispositiu d'organització, de mobilitat, de seguretat i de serveis perquè tothom pugui gaudir d'aquest eclipsi amb tranquil·litat.
8: El moment culminant arribarà a 8:45 del vespre, quan el sol quedarà completament ocult per la lluna. El consistori repartirà més de 16.000 ulleres homologades per garantir una observació segura. A banda de l'eclipsi, aquell dia els presents a l'espai del carrer Blanquers podran presenciar cap a mitjanit la pluja d'estels coneguda com les llàgrimes de Sant Llorenç.
0: I és moment per a la cultura. Una nova exposició al Centre de Cultura Contemporània de Barcelona critica la construcció dels cànons estètics al llarg de la història i reivindica els cossos exclosos de la norma. El culte a la bellesa, que obre portes demà i es podrà veure fins al 8 de novembre.

0: Presenta obres d'art, objectes, històries i instal·lacions contemporànies. David Navarro, bon dia.
1: Bon dia. El culte a la bellesa presenta 400 peces que ens transporten des dels ideals de bellesa de Grècia o l'Egipte antics a la taula del cirurgià plàstic. Durant el recorregut veurem com s'han construït els cànons estètics i quin paper hi han jugat la religió, la medicina o l'art, alhora que la indústria de la cosmètica transformava els cossos en camp de batalla comercial. La mostra ens porta, com explica la cocomissària Blanca Arias, a fer-nos una pregunta. Què és la bellesa?
2: Per mi el que és central en l'exposició és pensar que la bellesa no és un privilegi, sinó que és un dret. I que, per tant, qualsevol persona hauria de tenir accés a la bellesa. No només com a experiència estètica, no? D'estar davant d'alguna cosa que reconeixem com a bella i, per tant, que ens genera un desig o que ens fa gaudir, sinó també com el nostre propi dret a modelar la idea de bellesa.
1: Així, a l'exposició, la bellesa apareix com una idea que en l'actualitat s'ha de mirar des de perspectives feministes, antiracistes o queer, i qüestiona per què una imatge que considerem bella dins d'un museu al carrer ens pot fins i tot generar rebuig.
0: Aquest matí s'han presentat les novetats de la Patum 2026 i la principal és l'augment del finançament extern. Arribarà als 340.000 euros, cosa que suposa el 56% del cost total de la festa. L'Ajuntament també reforçarà enguany la seguretat a la plaça durant els salts de plens. Ràdio Porreig, Josep Janescà.
3: La principal novetat passa pel creixement del finançament i és que el 50% podríem dir que està garantit gràcies a les aportacions de les administracions, la Generalitat i la Diputació de Barcelona, que han incrementat les seves aportacions, però també a nivell privat, 700.000 euros que suposa el cost de la Patum. Alcalde de Berga, Ivan Sánchez.
4: Doncs contents, evidentment, de que hi hagi aquests resultats i no ens quedem aquí. Vull dir, nosaltres l'objectiu és seguir treballant per fer la Patum cada vegada més sostenible, doncs, també econòmicament.
3: I Berga també posa en marxa un servei de guarda motxilles i cotxet per evitar problemes a la plaça.
0: I és moment per als esports. Que ens porta Joan Barberà. Molt bon dia, Joan. Les jugadores del Barça ultimen la preparació per una nova final de la Lliga de Campions.
5: Bon dia, Marta. Demà viatgen a Noruega. Dissabte lluitaran per conquerir el quart títol continental. Escoltem Catacoll.
6: I per família, ja t'ho dic. Sí, és més complicat, però bueno, és el que hi ha. Jo també penso que cada any s'està fent estadis més petits i no pot ser que omplinguem un setmana més i després se vagi un estadi de 22.000 persones. O sigui, jo crec que això és una cosa que hauríem de millorar, fer cada vegada el contrari, sinó cada vegada estadis més grans perquè pugui venir més gent i sobretot doncs que sigui més fàcil poder accedir.
5: Les blaugranes que s'enfrontaran al millor equip femení de la història, l'Olímpic de Lió. I avui en waterpolo, partides, divisió d'honor femenina, Mataró, Sabadell, Ràdio Sabadell, Adriana Arroyo.
7: Bon dia a les de David Palma, que venen de la recent eliminació a la Champions al Pireu, s'enfronten a un equip que sí que va obtenir el bitllet per la Final Four de Malta. Tot i això, la waterpolista Issa Piralkova creu que han recuperat sensacions en les últimes setmanes i poden plantar cara, malgrat tenir el factor piscina en contra.
8: El partit contra l'Olympiacos va ser un partit molt dur, al final ens deixa fora d'una classificació per una Final Four, però la veritat que arribem al partit del playoff de Mataró amb molt bones sensacions, perquè crec que tot i la derrota del dissabte, crec que vam fer un partit col·lectiu bastant bo. No era gens fàcil anar a Grècia amb la piscina que tenen, la grada que tenen i l'arbitratge crec que tampoc ens va afavorir molt, però crec que ens ha de servir perquè sigui un plus pel partit d'aquesta setmana, els partits que tenim contra el Mataró. I bueno, l'equip està bastant bé, estem amb bones sensacions i tenim confiança.
7: El primer partit comença avui a les 7 a la Joan Serra, el segon serà divendres a les 8 a Can Llong i en cas de ser necessari aquest tercer, la sèrie es decidiria diumenge novament a Terres Maresmenques.
5: Gràcies a Adriana Arroyo des de Ràdio Sabadell. El Club Patí Manlleu haurà d'esperar uns dies més per assegurar-se l'ascens i el campionat del grup nord de l'hoquei Lliga Plata. La Federació Espanyola de Patinatge ha concedit l'ajornament de la disputa de l'eliminatòria d'ascens que s'havia de celebrar aquest proper cap de setmana. El motiu és la impugnació que va fer el Club Hoquei Lloret per alineació indeguda de Sergi Graner i la petició de canviar el dia de partit pocs dies de marge pels clubs afectats per preparar el darrer tram de competició. Ràdio Manlleu, Eloi Rubio.
9: El motiu va ser la impugnació que es va imposar després del partit entre el Lloret i el Mataró, on els de la Selva van reclamar l'alineació indeguda de Sergi Graner per haver jugat amb fitxa federativa autonòmica més de 10 partits i no haver fet el canvi de llicència quan va arribar als 10 partits. L'entrenador del Club Patí Manlleu, Jordi Boada, confia que prevalgui el mèrit esportiu.
10: Confiem en que prevalgui el mèrit esportiu, el que ha passat a la pista, i home, i evidentment que si hagués set un cas d'alineació indeguda real d'un jugador que està sancionat, d'un jugador d'una categoria superior, d'excedir-se de jugadors estrangers, evidentment que seria una alineació indeguda, però en aquest cas entenem que no.
9: Si el recurs prosperés, el Lloret s'emportaria els 3 punts, el Manlleu deixaria ser el campió, quedant relegat en el segon lloc de la classificació i hauria de jugar l'eliminatòria d'ascens contra el Vilafranca.
5: En bàsquet, el Joventut Badalona recupera avui el partit de la jornada 30 a la pista del Tenerife a partir de les 9. Un triomf de la penya certificaria el bitllet pels quarts de final de la Lliga CB i asseguraria més la sisena posició. Els tinerfeins, a dues victòries dels verd i negres, són un rival directe i ja podran comptar amb Marcelinho Huertas ja recuperat. I en handbol, avui el play-off d'ascens de permanència a la divisió d'honor plata masculina a partir de les 8 del vespre. El filial del Balonmano Granollers, que finalitzava primer al grup D de la primera estatal, rebrà la visita de l'Oviedo, que vol evitar el descens.
0: Gràcies, Joan Barberà, per l'última hora dels esports. Una mica més de 3 minuts i arribem a 2:45. Hem de fer una petita pausa, però tornem de seguida amb més actualitat. Fins ara.
11: Notícies en xarxa. Edició migdia. La xarxa de comunicació local.
12: Carrer.
13: Hola, sóc la Núria Rodríguez, directora i presentadora del Badalona Matí, que és el magazín matinal de Ràdio Ciutat de Badalona. Jo presento i dirigeixo aquest magazín de 4 hores de dilluns a divendres, partint de 8 a 9 amb un espai purament informatiu, de 9 a 10 incorporem una tertúlia d'actualitat i de 10 a 12 és doncs, la franja que dediquem a tractar amb entrevistes temes que són d'actualitat, tant de l'àmbit local com més general, però també doncs, a donar espai a seccions, no?, a veus de a la ciutat, amb les quals mirem no només d'informar, no només de generar aquest esperit crític, no?, en els nostres oients, sinó també d'entretenir, que també és molt, molt important. El contingut que trobareu al Badalona Matí és molt divers, molt variat, eh? Jo en destacaria, tot i que sempre m'he caracteritzat molt per ser una persona d'informatius, el que m'ha portat precisament al magazín matinal és descobrir tota aquesta altra part d'entreteniment, no?, que el que et permet és conèixer doncs, històries molt diferents cada dia, jo dic que és com la consulta del metge, i que a més doncs, ens permet, a través de les nostres seccions, com per exemple la secció d'oficis, no?, la de la meva colla, que parla de cultura tradicional i popular a través de les colles de la ciutat de Badalona, o per exemple el Mirador, que són entrevistes en profunditat, no?, doncs ens permet conèixer la realitat o les tantes realitats que s'amaguen darrere d'una ciutat com és la nostra, com és Badalona, i la seva gent, no?, que la gent hi aporta moltíssim al municipi. Pel que fa al retorn dels nostres oients a Ràdio Ciutat de Badalona, ens arriba a dia d'avui, no?, amb el canvi i també amb aquesta era digital, sobretot a través de les xarxes socials. És molt important el feedback que rebem a través dels nostres perfils a diferents xarxes socials. Tenim la sort de viure en una ciutat de més de 230.000 habitants, no? Badalona és a dia d'avui la tercera ciutat de Catalunya i això, tot i que nosaltres fem periodisme de proximitat, ens permet tenir una mirada molt àmplia, no?, també, i poder fer tastets, abordar el que és actualitat en àmbit general des d'una perspectiva local. I a banda, també, el fet de ser un mitjà de proximitat ens permet tenir la confiança i la font doncs, a tocar, no?, i tractar des d'una altra perspectiva, des del coneixement del tu a tu, temes que importen també a la nostra ciutadania.
11: La xarxa de comunicació local.

0: Bon dia, són 2:45.
1: Notícies en xarxa migdia. Amb Marta Pardell.
0: L'Estat i la Generalitat han de ratificar aquesta tarda els acords a què el govern ha arribat amb Esquerra Republicana per poder pactar uns pressupostos. S'hi ha de donar el vistiplau al tren orbital, al nou consorci de la Zona Franca o a la Societat Mercantil d'Inversions, uns pactes que han dut el president Salvador Illa a proposar als republicans una col·laboració a 4 anys vista.
2: Però quan arribem a acords, el país avança. I si en 21 mesos hem pogut arribar fins a on hem arribat, jo crec que en 4 anys podem deixar el país molt millor del que el vam trobar.
0: És dimecres 20 de maig de 2026 i tenim més titulars. Pedro Sánchez dona tot el seu suport a José Luis Rodríguez Zapatero i descarta avançar les eleccions. Sònia Kerr.
3: El president ha respost d'aquesta manera a les acusacions del líder dels populars, Alberto Núñez Feijóo, que li ha reclamat la dimissió en la sessió de control al Congrés.
4: Sin su consejo de ministros, el señor Zapatero no habría podido delinquir. Usted nunca ha llegado al poder para limpiar nada, sino para saquearlo todo.
5: Si quiere usted mirar a la corrupción, mírese al espejo. Toda la colaboración con la justicia y todo mi apoyo al presidente Zapatero.
0: 11a jornada de vaga de metges des del mes d'octubre.
3: El Sindicat Metges de Catalunya exigeix al president Illa que assumeixi personalment el conflicte perquè diuen que la Conselleria de Salut els ignora. El secretari general del sindicat, Xavier Lleonart, alerta que el problema és de país.
6: Això ja a la consellera l'ha ultrapassat. No està ni se l'espera, però és que tampoc la volem. Això és un problema de país i, per tant, qui ha de donar la cara i qui ha de seure a arreglar aquest desgavell és el president de la Generalitat.
3: També avui han sortit al carrer els professionals de les escoles Bressol, només hores abans de la segona reunió entre Educació i els sindicats en vaga.
0: Les platges de l'àrea metropolitana de Barcelona han retrocedit més d'un 25% en una dècada.
3: Ho alerta l'últim estudi de l'ENS, amb dades recollides entre el 2012 i el 2022. La pitjor part de la regressió se l'enduen les platges del tram nord, especialment Montgat, amb un retrocés del 66%.
0: En cultura, una nova exposició al Centre de Cultura Contemporània de Barcelona critica la construcció dels cànons estètics al llarg de la història i reivindica els cossos exclosos de la norma.
3: El culte a la bellesa, que obre portes demà i es podrà veure fins al 8 de novembre, presenta obres d'art, objectes, històries i instal·lacions contemporànies.
0: Als esports, les jugadores del Barça ultimen la preparació per a una nova final de la Lliga de Campions. Joan Barberà.
7: Demà viatgen a Noruega, on dissabte lluitaran per conquerir el quart títol continental. Les blaugranes s'enfrontaran al millor equip femení de la història, l'Olympique de Lió.
0: I cap d'ull al temps, Lluís Mi Pérez, bon dia.
8: Bon dia, estem tenint una situació ja més càlida que no pas la d'ahir. I atenció, perquè al llarg d'aquesta tarda ja tocarem els 30 graus de màxima a l'ombra en alguns indrets de la Ribera d'Ebre i sobretot del Pla de Lleida. I és que també a gran part del país ja aquesta tarda voltarem els 25-26 graus de màxima, des de la costa fins a les valls del Pirineu. Amb alguns núvols dispersos, són poc destacables, però sí que al llarg d'aquesta tarda i sobretot aquest vespre tornaran a caure alguns ruixats locals a les comarques interiors de Girona, especialment a la Garrotxa i al Ripollès, d'una forma puntual. No seran les tempestes d'ahir al vespre. Alguna també de ruixada arribarà fins al nord d'Osona o cap a les muntanyes del Cabrerès, de la banda de la Selva, també les Guilleries. A la resta del país, com deien, pocs núvols i esperant a que aquesta nit i el dijous al matí hi hagi alguna boira arran de mar, sobretot a la Costa Daurada. Ara bé, demà força sol i una temperatura que encara pujarà més. Estem pendents a la xarxa.
0: Al control de so hi tenim l'Ivan López, a la redacció i coordinació la Sònia Kerr. Passen gairebé 4 minuts de 2:45.
1: Notícies en xarxa, edició migdia.
0: El president de la Generalitat, Salvador Illa, convida Esquerra Republicana a col·laborar els pròxims 4 anys. En la sessió de control fet al Parlament, Illa s'ha mostrat satisfet per l'acord de pressupostos amb Esquerra, que considera un punt de sortida i no pas d'arribada. Els republicans, a la seva banda, l'adverteixen que no relaxi, que pressioni el PSOE, començant per la reunió bilateral d'aquesta tarda a Madrid, per complir amb l'IRPF i amb la resolució del conflicte polític. Junts ha qualificat l'acord de propaganda. Mont Carvajal, bon dia.
9: Bon dia. L'endemà de signar l'acord de pressupostos amb el govern, Esquerra Republicana ha advertit al president Illa que no s'adormi i que l'estabilitat es basa en la confiança. El president parlamentari Josep Maria Jové li ha exigit que solucioni els conflictes laborals, per exemple, amb els mestres, ara que disposarà de diners, i que pressioni el PSOE per l'IRPF.
10: I es va comprometre en una agenda política d'avanç nacional i social, en sobirania nacional i social, i ha de complir. President, l'IRPF i la resolució de conflicte polític són dos d'aquests compromisos i els ha de fer realitat perquè depenen de vostès. Pressionin on faci falta i no acceptin submissions.
9: El president Illa s'hi ha compromès i ha convidat els republicans a perllongar la col·laboració 4 anys més.
2: I té el meu compromís que hi posarem tota l'energia i tots els esforços i el meu compromís que complirem naturalment allò que hem acordat. I si en 21 mesos hem pogut arribar fins a on hem arribat, jo crec que en 4 anys podem deixar el país molt millor del que ho vam trobar. Moltíssimes gràcies pel seu sentit de país.
9: Junts per Catalunya i la CUP han qualificat l'acord de cortina de fum i d'haver-se fet per dalt, allunyat dels interessos dels ciutadans. Mònica Sales és la portaveu de Junts i Xavier Pellicer de la CUP.
11: De la sobirania fiscal a la línia orbital. Aquesta sí que no l'havíem vista venir. Una proposta del tripartit de fa 20 anys, un insult als usuaris de Rodalies.
12: Acords per dalt, acords tancats en despatxos i acords que no responen als interessos del país.
9: Illa ha contestat a la CUP recordant-los que ells van pactar amb la dreta, referint-se a Junts.
0: Això a Barcelona, mentrestant a Madrid, el president del govern, Pedro Sánchez, ha expressat tot el seu suport a José Luis Rodríguez Zapatero i ha advertit al líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, que la Moncloa s'hi arriba amb vots i no pas amb dreceres. Ho ha dit en la sessió de control fet al Congrés, on el màxim dirigent dels populars li ha tornat a reclamar la dimissió arran de la imputació de José Luis Rodríguez Zapatero i ha assegurat que Espanya està governada per corruptes. Jordi Gasino, bon dia.
13: Bon dia, Marta. En un nou i tens cara a cara a la cambra baixa, Pedro Sánchez reivindicava el respecte a la presumpció d'innocència, tot recordant que Zapatero va estendre drets i llibertats, va treure el país d'una guerra il·legal i va acabar amb ETA. Per contra, Feijóo assegurava que Zapatero, Ábalos o Cerdán no haurien pogut delinquir sense la col·laboració del Consell de Ministres.
4: Sin su Consejo de Ministros, el señor Zapatero no habría podido delinquir. Ni él, ni Ábalos, ni Santos Cerdán, ni su entorno, nadie. Esa es la clave de todo. Usted nunca ha llegado al poder para limpiar nada, sino para saquearlo todo, incluso la decencia.
5: Señor Feijóo, si quiere usted mirar a la corrupción, mírese al espejo. O recuerde las fotos que tiene de su pasado. Toda la colaboración con la justicia, toda, todo el respeto a la presunción de inocencia y todo mi apoyo al presidente Zapatero.
13: Des d'Esquerra, el seu portaveu al Congrés, Gabriel Rufián, assegurava que Zapatero pateix una cacera judicial i que els expresidents González, Aznar i Rajoy mereixerien molt més una investigació judicial.
14: Yo le tengo un enorme respeto y un enorme afecto a Zapatero. 9 de los nuestros están en la calle, duermen en su casa, en gran parte, por él. Que esto no existiría si Zapatero no fuera un enorme activo electoral para la izquierda.
15: Sí, y tanto.
14: ¿Que existe una cacería judicial?
15: Sí,
14: y tanto. ¿Que Felipe, que Aznar y que Rajoy se lo merecen mucho más? Sí, también. Pero, señorías, la izquierda es que somos otra cosa.
13: Un rufián que acabava la seva intervenció preguntant-li a Sánchez on acaba el lobisme i on comença el tràfic d'influències.
1: Notícies en xarxa.
0: Onzena jornada de vaga convocada avui per metges de Catalunya. Des del mes d'octubre, el sindicat ha escenificat l'acte de protesta davant del Palau de la Generalitat a Barcelona per exigir al president Salvador Illa que assumeixi personalment el conflicte, perquè, diuen, la consellera de Salut els ignora i la sanitat està en risc. El sindicat adverteix que les mobilitzacions continuaran, perquè el problema és de país. Maite Polo, bon dia.
16: Bon dia. Uns 300 facultatius i facultatives s'han concentrat davant del Palau de la Generalitat per cridar un altre cop que se senten explotats i que el pitjor de tot és que els pacients resulten maltractats. El secretari general de Metges de Catalunya, Xavier Lleonart, ha criticat l'acord de pressupostos perquè no preveu cap mesura per oferir solucions ni a mestres ni a metges i ha llançat un missatge directe al president de la Generalitat.
6: Aquí estem reclamant, exigint que el president de la Generalitat en la seva responsabilitat política pública agafi aquest problema com el que és, un problema de país, perquè és això o el col·lapse del sistema sanitari. Ja sabem que això ho van deixar caure amb Rodalies. No volem ser unes segones Rodalies.
16: Lleonart nega que les competències en sanitat de la Generalitat siguin cap problema perquè els pugui rebre el president i assegura que són excuses, una qüestió de voluntat política perquè altres governs autonòmics sí que ho han fet. S'han assegut a parlar amb els sindicats mèdics i han millorat la situació. El seguiment de la vaga oscil·la, com en les anteriors jornades, entre dues xifres molt divergents, el 40% segons el Sindicat Metges de Catalunya i el 4% segons el Departament de Salut.
0: També han sortit al carrer a Barcelona centenars d'educadores i treballadores d'escoles bressol per denunciar que són l'etapa educativa més maltractada i reclamar més recursos, així com l'equiparació salarial amb la resta de docents. La marxa ha sortit de plaça Universitat al migdia i s'ha dirigit, igual que els metges, cap a la plaça Sant Jaume. Judit Vallès.
17: Bon dia. Proclames com aquesta han omplert el centre de Barcelona en una nova jornada de manifestació, en aquest cas de centenars de professionals d'escoles bressol que denuncien ser les grans oblidades a l'hora d'ordenar el sistema educatiu i l'última fila a l'hora de repartir fons públics. Patricia Rodríguez, portaveu de la plataforma 03, ha demanat acabar amb la fragmentació administrativa, denunciant que el sector conviu amb 5 models de gestió diferents.
18: El que demanem al Departament d'Educació és que s'encarregui de la gestió de les escoles bressol de Catalunya. Hi ha molts models diferents de gestió d'escoles bressol, cadascuna amb les seves casuístiques, depèn del govern i del color polític de cada municipi, i el que demanem és que el Departament d'Educació s'encarregui de la gestió de les escoles bressol i hi hagi un marc igualitari per tothom. També l'equiparació de ràtios al recomanat per la Unió Europea, més recursos per l'educació inclusiva i sobretot que es tingui en compte el 03 com a etapa educativa.
17: Des de la plataforma 03 també s'ha demanat que es treballi per la universalitat de places i ha recordat que el curs passat 16.000 infants de Barcelona es van quedar sense plaça. Després de dos intents fallits, el sector té previst reunir-se amb el Departament d'Educació el 29 de maig.
0: Tot plegat només hores abans d'una nova reunió entre Educació i els sindicats en vaga. Serà aquesta tarda i amb la proposta sobre la taula que el departament ha fet arribar les últimes hores als sindicats. Implica concentrar en 3 anys i no pas en 4 l'increment de sou pactat amb Comissions Obreres i la UGT, així com millorar alguns complements.
3: La proposta també inclou incorporar 2.400 efectius més al curs vinent. La consellera d'Educació, Esther Niubó, es mostra optimista.
19: I fins i tot, per poder doncs, també abordar en aquesta voluntat d'explorar aquests marges de l'acord, avancem doncs, aquest increment retributiu que s'havia acordat a 4 anys, podem avançar-ho a 3 anys per precisament per poder, quan abans millor, aquests docents vegin aquesta voluntat de millorar retributiva. Aquest és el camí i pensem que ens en sortirem.
3: Ara bé, 3 dels sindicats convocants de la vaga ja han advertit que amb aquesta proposta no n'hi ha prou per desconvocar les aturades.
0: De fet, USTEC assegura que aquesta proposta no és digna i, de fet, la qualifiquen d'incompleta. També la critica la CGT, que la considera insuficient. Amb tot, els dos sindicats assistiran a la reunió d'aquesta tarda.
3: Qui no s'haurà de negociar són els representants del sindicat de professors de secundària, que considera la proposta una presa de pèl insultant. Ho ha explicat a la xarxa el seu secretari d'Acció Sindical, Ramiro Gil.
20: Hem considerat que donar-li un valor d'oxigen al departament en aquests moments que estem amb les vagues convocades, amb una proposta tan minsa i tan inacceptable, no, considerem que no hi hem d'anar. Ja vam avisar que faríem això, que ens aixecaríem de la taula si no hi havia una proposta amb cara i ulls, i a més demanem la dimissió perquè és que la incapacitat d'aquesta conselleria a l'hora de tractar aquest conflicte laboral és manifesta.
3: Ramiro ha avançat que Educació planteja un petit increment per a les tutories d'entre el 10, entre 10 i 20 euros. És una nova proposta, una xifra que el professorat considera totalment insuficient.
0: I no deixem els conflictes laborals. Nova jornada de protestes també avui a Nestlé. Els treballadors de la planta d'Esplugues de Llobregat s'han tornat a concentrar per demanar la retirada de l'expedient de regulació d'ocupació que afectaria 300 persones, 158 de les quals d'aquest municipi del Baix Llobregat. Esplugues Televisió, Clàudia Brunzó.
21: Sota el lema "No és un ERO, és un benefici", s'ha celebrat la concentració davant les oficines de Nestlé Esplugues davant d'un comiat que afecta a 158 persones. Des de Comissions Obreres argumenten que no hi ha motius suficientment vàlids per aquest ERO i des del sindicat interpreten que Nestlé vol reduir personal d'oficines i augmentar la càrrega de treball sense afectar la capacitat productiva de les fàbriques i és per això que demanen que es retiri l'expedient. Mireia Roig, de Comissions Obreres i membre del comitè d'empresa de Nestlé.
22: Estem convençuts que no hi ha cap mena de motiu ni de justificació per fer aquest ERE, menys encara amb una empresa que ha guanyat tants diners com és Nestlé. Està sometent a la gent a un temps molt dolorós.
21: Els motius, segons Nestlé, es deuen a factors com l'auge de la marca blanca i també la digitalització. Avui s'ha celebrat una mesa de negociació i a l'espera encara de saber si és possible arribar a un acord i, per tant, evitar aquests comiats.
1: Notícies en xarxa. Edició migdia.
0: Anem ara fins a l'Empordà, quan són gairebé 3:15. Unes 500 persones s'han concentrat aquest matí davant de l'Ajuntament de Figueres. Ha estat per fer-hi un minut de silenci i condemnar el crim que es va produir ahir.
3: L'alcalde Jordi Masquef ha anunciat que el consistori es presentarà com a acusació popular contra el presumpte responsable i ha lamentat que el sistema de protecció de la víctima hagi fallat en aquest cas.
7: Malauradament el sistema ha fallat i ens hem de preguntar per què el sistema ha fallat, per què el sistema no ha protegit com havia de ser a una víctima que en el seu moment n'havia demanat i ens hem de preguntar també si aquesta fallida del sistema també ve com a conseqüència d'aquesta manca estructural de recursos que venim denunciant des de fa molt de temps.
3: A la concentració hi han assistit representants municipals i del govern. Entre els assistents s'han mostrat pancartes reclamant justícia per la víctima, a qui s'ha recordat amb una llarga ovació.
0: A Barcelona aquest matí han desnonat l'Olalla, una dona soltera amb tres fills menors d'edat que fa 9 anys que vivia a la finca. Una ràpida intervenció per part de la Brimo ha aconseguit franquejar la porta que estava bloquejada i accedir al pis per treure-la de casa. És el segon cop que es feia aquest llançament després que la setmana passada la pressió popular l'aturés. Sílvia Fernández.
8: Prop d'una cinquantena de persones s'han atrinxerat a l'entrada del número 60 del carrer de Buenos Aires per evitar el desnonament de l'Olalla, una dona soltera amb tres fills menors d'edat que fa 9 anys que vivia a la finca. Una ràpida intervenció per part de la Brimo ha aconseguit franquejar la porta per treure-la de casa. És el segon cop en pocs dies que el jutge ordenava aquest llançament, sol·licitat per la propietat holandesa New Amsterdam Developers. Així ho explicava Carme Arcarazo, portaveu del sindicat de llogateres.
10: Estem parlant d'una empresa que el que fa és molt salvatge, no? Que no té cap mena de mirament a l'hora de fer fora qualsevol persona. La gent no mira cap a una altra banda, es posa davant d'una porta i intenta parar-los als peus.
8: L'Olalla ha patit un atac d'ansietat i l'han traslladat a un centre sanitari. Té la vulnerabilitat acreditada i fa mesos que no paga el lloguer per problemes econòmics. Al perfil d'Idealista hi havia fins fa tan sols uns dies tres ofertes d'habitacions d'aquest mateix bloc per més de 900 euros al mes.
0: I encara a Barcelona, notícia destacada. L'Ajuntament suspèn temporalment la concessió de noves llicències d'establiments 24 hores a causa de la proliferació d'aquest tipus de negoci.
3: La mesura s'ha publicat al Butlletí Oficial de la província de Barcelona, té efecte immediat i una vigència d'un any mentre es treballa en un nou planejament per protegir el comerç de proximitat, preservar la diversitat comercial i evitar processos de monocultiu. Barcelona té actualment 1.300 establiments d'aquest tipus. Laia Bonet és la primera tinent d'alcalde de l'Ajuntament de Barcelona.
23: Cal una mesura més radical i que cal ja una regulació de ciutat. Volem que allò que ha funcionat a Ciutat Vella, allò que ha funcionat a Sant Martí, s'estengui a tota la ciutat perquè ens hi juguem, en definitiva, la salut del nostre comerç local.
3: En paral·lel, l'executiu local continuarà efectuant una acció inspectora continuada per garantir el compliment de la normativa.
0: I també, abans del cop, també notícia destacada de l'àmbit de la salut, perquè avui la Comissió de Salut Pública ha aprovat ampliar el cribratge del càncer de mama a dones d'entre 45 i 74 anys. Això implica que s'afegeixen franges d'edat entre els 45 i els 49 anys i entre els 70 i els 74.
3: La implantació serà progressiva i les comunitats tindran fins a 6 anys per arribar a una cobertura propera al 100% en els nous grups d'edat. La mesura respon a les recomanacions de la xarxa d'agències d'avaluació de tecnologies sanitàries i del Consell de la Unió Europea, així com a l'evidència clínica disponible, que indica que al voltant del 10% dels càncers de mama a Espanya es diagnostiquen en dones menors de 50 anys.
0: Les platges de l'àrea metropolitana de Barcelona han retrocedit més d'un 25% en una dècada. Ho alerta l'últim estudi de l'ENS amb dades recollides entre els anys 2012 i 2022. Avui s'ha presentat la temporada de bany per aquest estiu. Esplugues Televisió, Álvaro Morcillo.
24: L'àrea metropolitana de Barcelona ja prepara la temporada de bany després d'un hivern marcat pels temporals marítims i les fortes precipitacions. L'AMB ha anunciat la posada a punt de 30 quilòmetres de platges metropolitanes amb millores en accessibilitat, seguretat i conservació ambiental. Entre les novetats destaquen nous mòduls de salvament, passeres adaptades per a persones amb mobilitat reduïda, més tanques de protecció d'una i renovació del mobiliari de la platja. Antonio Balmón, vicepresident executiu de la AMB.
25: Estem parlant d'aportacions, estem parlant de buscar sistemes d'actuacions de dunes que puguin fer contenció, estem parlant d'artificial, no? De fer unes actuacions artificials que permetin reduir aquesta regressió del litoral.
24: Segons l'últim informe comparatiu de l'AMB, les platges metropolitanes han perdut 180.000 metres cúbics de sorra i fins a un 34% de superfície. Malgrat aquest retrocés, les platges mantenen un gran èxit de públic i continuen acollint prop d'11 milions de visitants cada temporada estival.
0: I Valls es convertirà el 12 d'agost en un dels grans epicentres de Catalunya per seguir l'eclipsi total de sol. Serà amb la iniciativa Valls Mira el Cel. L'Ajuntament habilitarà un espai al polígon industrial amb capacitat per més de 4.000 persones i repartirà més de 16.000 ulleres homologades. Ràdio Ciutat de Valls, David Prats.
2: La ciutat, una de les 20 destinacions recomanades per la Generalitat, organitzarà una gran festa ciutadana amb observació astronòmica guiada, concerts, activitats familiars i divulgació científica. El principal espai estarà situat al carrer Blanquers amb capacitat per a 4.000 persones i entrada gratuïta amb reserva prèvia. L'alcaldessa de Valls, Dolors Ferrer, explica el dispositiu.
4: És un espai ampli, un espai segur, accessible i amb molta bona visibilitat al cel. Tindrem inicialment una capacitat per 4.000 persones, però si s'hagués d'ampliar, doncs també tenim la possibilitat d'ampliar aquest espai. A més, es desplegarà un ampli dispositiu d'organització, de mobilitat, de seguretat i de serveis perquè tothom pugui gaudir d'aquest eclipsi doncs, amb tranquil·litat.
2: El moment culminant arribarà a 8:45 del vespre, quan el sol quedarà completament ocult per la lluna. El consistori repartirà més de 16.000 ulleres homologades per garantir una observació segura. A banda de l'eclipsi, aquell dia els presents a l'espai del carrer Blanquers podran presenciar cap a mitjanit la pluja d'estels coneguda com les llàgrimes de Sant Llorenç.
0: Mentre això arriba, és moment per a la cultura. Una nova exposició del Centre de Cultura Contemporània de Barcelona critica la construcció dels cànons estètics al llarg de la història i reivindica els cossos exclosos de la norma. El culte a la bellesa, que obre portes demà, es podrà veure fins al 8 de novembre i presenta obres d'art, objectes, històries i instal·lacions contemporànies. David Navarro, bon dia.
5: Bon dia. El culte a la bellesa presenta 400 peces que ens transporten des dels ideals de bellesa de Grècia o l'Egipte antics a la taula del cirurgià plàstic. Durant el recorregut veurem com s'han construït els cànons estètics i quin paper hi han jugat la religió, la medicina o l'art, alhora que la indústria de la cosmètica transformava els cossos en camp de batalla comercial. La mostra ens porta, com explica la cocomissària Blanca Arias, a fer-nos una pregunta. Què és la bellesa?
9: Per mi el que és central en l'exposició és pensar que la bellesa no és un privilegi, sinó que és un dret. I que, per tant, qualsevol persona hauria de tenir accés a la bellesa. No només com a experiència estètica, no? D'estar davant d'alguna cosa que reconeixem com a bella i, per tant, que ens genera un desig o que ens fa gaudir, sinó també com el nostre propi dret a modelar la idea de bellesa.
5: Així, a l'exposició, la bellesa apareix com una idea que en l'actualitat s'ha de mirar des de perspectives feministes, antiracistes o queer, i qüestiona per què una imatge que considerem bella dins d'un museu al carrer ens pot fins i tot generar rebuig.
0: I el 27è Mercat Audiovisual de Catalunya escalfa motors després d'un any de sessions de treball. Es dedicarà a conèixer cap on va la comunicació audiovisual amb la irrupció de la intel·ligència artificial. Ràdio Granollers, Elisenda Coquet.
11: El certamen posa el focus en les audiències perquè el panorama és completament diferent al d'uns anys enrere. Existeix molt contingut audiovisual generat per humans o per màquines i que impacta de manera diferent en els humans i en les màquines. El director del MAC, Lau Delgado, n'ha parlat.
12: Aquest any intentarem fer un retrat de com s'està distribuint aquest tipus de contingut, d'on ve, com impacta tant en els mitjans tradicionals com poden ser els mitjans locals o com pot ser el 3CAT, fins a com impacta en el món digital. I què passa quan s'han d'interrelacionar aquests mons humans amb mons virtuals?
11: Aquest any les novetats del mercat audiovisual de Catalunya són l'ampliació i la diversificació dels continguts i de les activitats, tant en la part professional, amb la incorporació de la ficció per mitjà de productors audiovisuals de Catalunya, com en el MAC Festival, on hi haurà programes en directe de Ràdio Granollers i un espectacle en viu del poeta i rapsoda Josep Pedrals interactuant amb el públic amb la participació d'una IA.
0: I arriben els esports. Que ens porta Joan Barberà. Molt bon dia, Joan. Les jugadores del Barça ultimen la preparació per a una nova final de la Lliga de Campions.
26: Bon dia, Marta. Demà viatgen cap a Noruega, on dissabte lluitaran per conquerir el quart títol continental. Les blaugranes s'enfrontaran al millor equip femení de la història, l'Olímpic de Lió. Escoltem la jugadora blaugrana, Ona Batlle.
27: La nostra intenció, òbviament, és guanyar-la. Anem amb tot, tenim moltes ganes. Bueno, ja et dic, tenim ara, almenys jo tinc l'experiència de dues, tinc tot un equip amb l'experiència de moltes més. Tenim moltes ganes, la veritat, amb molta energia, l'equip està també tranquil, sabem que, bueno, que és una final més, és un partit més. Ja et dic, bueno, al final és molt guai, no?, el poder disfrutar tot el que hem disfrutat fins ara, el poder aconseguir tots els trofeus domèstics.
26: En waterpolo, la divisió d'honor femenina, avui a partir de les 7 s'inicia la semifinal que disputen el Club Natació Sabadell i el Centre Natació Mataró, tercer i segon classificat respectivament a la Lliga Regular. La sèrie, el millor 3 partits, comença al Maresme amb un conjunt local reforçat per l'accés a la final a 4 de la Lliga de Campions. Destaquem també que el Torredembarra i el Sant Cugat Cell lluitaran a partir de demà per una plaça a la primera nacional femenina de voleibol, on a la Torre Josep Sánchez.
6: El pavelló Sant Jordi de Torredembarra acull des d'aquest dijous i fins a diumenge la fase d'ascens a categoria nacional de voleibol. 10 equips lluitaran per un mínim de 2 places. Entre aquests hi ha el Sant Cugat C i l'equip local, el Cébol. Els dos van aconseguir la classificació a la fase autonòmica, que també es va jugar a la localitat tarragonina. Per a les torrenques, aquesta és la primera fase d'ascens a categoria nacional que disputen amb un projecte que ha anat creixent any rere any després de 3 temporades a Primera Catalana. L'entrenador Òscar Eliseda assegura que pujar de categoria seria una fita per un equip format sobretot per jugadores de la base.
13: Una fita espectacular, no? Algo històric, sobretot per com es fa, no? Per fer-ho amb noies tan joves. El 90% de l'equip està format a la base al 100% i amb una mitjana d'edat menor als 19 anys, no? Això és algo que ho fa encara més difícil d'aconseguir, que li dona més de mèrit.
6: El Cébol debuta demà al matí contra el Valdefierro aragonès, mentre que a la tarda jugarà contra el Múrcia. Divendres ho farà contra els Salesians d'Elx i dissabte al matí contra el Pòrtol. Els dos primers de cada grup passaran a semifinals.
26: Gràcies, Josep Sánchez, des d'Ona la Torre. En bàsquet, el Joventut Badalona recupera avui el partit de la jornada 30 a la pista del Tenerife a partir de les 9. Un triomf de la penya certificaria el bitllet pels quarts de final de la Lliga ACB i asseguraria més la 6a posició. Els tinerfenys, a 2 victòries dels verds i negres, són un rival directe i podran comptar amb Marcelinho Huertas, ja recuperat.
0: Gràcies, Joan Barberà, per l'última hora dels esports. Una mica més de 3 minuts i arribem ja a les 3. Ho hem de deixar aquí. Ens retrobem demà a les 2. Bona tarda.
1: Notícies en xarxa. Edició migdia.
14: Estàs escoltant
15: Ràdio Montornès 91.2.

0: Ràdio Montornès, el 91.2 de la FM.
1: Hola, amb la policia?
2: Digue'm.
1: M'han robat, m'han robat!
2: Què t'han robat?
3: M'han robat el cor.
4: Clar que sí! Totes les tardes a les 5, la intersecció promet robar-vos el cor amb la informació del vostre poble, les millors entrevistes i els col·laboradors i col·laboradores més trempats. Deixeu-vos robar el cor per nosaltres.
5: El meu ja me l'has robat, Mireia.
3: I m'he posat a pensar en tu.
6: A Ràdio Montornès, la intersecció.

0: Ràdio Montornès, el 91.2 de la FM.
1: Ràdio Montornès, èxitos encadenados. La música que quieres escuchar en Ràdio Montornès.

0: Si ara tu no fossis a l'altra banda escoltant, res de tot això tindria sentit.
1: Quan tu hi ets, el que hem creat es fa real. L'esforç, la història i les emocions.
0: Llavors, tu ets part del viatge, del somni de la descoberta. Ets a una passa o a un clic, al costat de casa o a l'altra punta del món.
1: Cada vegada que t'hi acostes, existeix.
0: El teu gest ho canvia tot.
1: La cultura, quan tu hi ets, pren vida.
0: Més cultura. Generalitat de Catalunya, 7 milions i mig de futurs.

0: Ràdio Montornès.
1: Connecta't amb el nostre entorn. A Facebook, a Twitter, a l'APP i al web radio.montornès.cat. Hi trobaràs tots els nostres continguts diaris.
0: Ràdio Montornès.
1: La ràdio d'aquí.
2: Què dius? Que t'agrada el cinema i les bandes sonores i encara no ens coneixes? Però com pot ser? Si ets un apassionat pel món del setè art i t'agrada estar al dia i a més vols gaudir de les millors bandes sonores, aquest és el teu programa.
3: La Llanterna Màgica, amb Jordi Terradas.
2: Tots els divendres de 8 a 9 del vespre i amb remissió dimecres a les 11 de la nit a Ràdio Montornès 91.2.
3: La Llanterna Màgica. Disponible a Spotify, Apple Podcast i iVox.
4: Ràdio Montornès 91.2 FM. Éxitos encadenados. La música que quieres escuchar en Ràdio Montornès.

La teva música a Ràdio Montornès. Ràdio Montornès, 91.2 FM.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 4, us parla Mercè Roura. El Departament d'Educació i els sindicats es tornen a reunir aquesta tarda amb una nova proposta sobre la taula per intentar reconduir el conflicte i acabar amb les vagues continuades dels docents. El govern planteja als sindicats concentrar en 3 anys i no en 4 l'increment retributiu pactat en el marc de l'acord en Comissions Obreres i UGT i també millorar alguns complements. A més, també està disposat a incloure 2.405 efectius de cara al curs vinent. Els sindicats convocats que tindran representació a la mesa i han avisat que aquest nou plantejament els hi sembla insuficient. I el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, ha expressat tot el seu suport a José Luis Rodríguez Zapatero i ha advertit al líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, que la Moncloa s'arriba amb vots i no amb dreceres. Ho ha dit a la sessió de control al Congrés, on el màxim dirigent dels populars li ha tornat a reclamar la dimissió. Els escoltem tots dos.
2: Sin su consejo de ministros, el señor Zapatero no habría podido delinquir. Ni él, ni Ábalos, ni Santos Cerdán, ni su entorno, nadie. Esa es la clave de todo. Usted nunca ha llegado al poder para limpiar nada, sino para saquearlo todo, incluso la decencia.
3: Señor Feijóo, si quiere usted mirar a la corrupción, mírese al espejo. O recuerde las fotos que tiene de su pasado. Toda la colaboración con la justicia. Toda. Todo el respeto a la presunción de inocencia. Y todo mi apoyo al presidente Zapatero.
1: I a Barcelona aquest matí han desnonat l'Olaia, una dona soltera amb 3 fills menors d'edat que fa 9 anys que vivia en una finca. Una ràpida intervenció per part de la Brimo ha aconseguit flanquejar la porta que estava bloquejada i accedir al pis per treure-la de casa. És el segon cop que es feia el llançament després que la setmana passada la pressió popular l'aturés. L'Olaia, que ha patit un atac d'ansietat que ha obligat a traslladar-la a un centre sanitari, té la vulnerabilitat acreditada i fa mesos que no paga el lloguer pels problemes econòmics que arrossega. La propietat de l'habitatge, per cert, com de la resta de l'immoble, és New Amsterdam Developers. I també aquest matí s'han presentat les novetats de la Patum i la principal novetat és l'augment del finançament extern. Arribarà als 340.000 euros, el que suposa el 55% del cost de la festa. La Generalitat hi destinarà 200.000 euros i la Diputació 65.000. També s'habilitarà espai per guardar bosses de mà, motxilles i cotxets. I les jugadores del Barça ultimen la preparació per una nova final de la Lliga de Campions. Demà viatgen a Noruega, on dissabte lluitaran per conquerir el quart títol continental.

0: Ràdio Montornès. Ràdio Montornès. Ràdio Montornès. Ràdio Montornès.
1: Estàs escoltant Ràdio Montornès, el 91.2 de la FM.
2: Selecció Espai Lounge. Espai Lounge et porta la millor selecció musical. Un programa produït i conduït per Miquel Zafra. Tots els dimarts de 8 a 9 del vespre a Ràdio Montornès. Selecció Espai Lounge.

0: No, sisplau, quin fàstic.
1: Si tens un animal de companyia, pel seu benestar i pel nostre, recull els seus excrements i neteja amb aigua la zona bruta. Porta'l sensat i identificat amb tatuatge o microxip a la pell. Deslliga'l només a les zones habilitades, com les àrees d'esbarjo i els pipicans. Cuida'l, alimenta'l degudament i no el deixis mai tancat sense ventilació. FemNet. Montornès actua amb el civisme. Ajuntament de Montornès del Vallès.
2: Si te gusta la música urbana, este es tu programa. Poesía urbana, todos los lunes a las 8, con Bajaru Dembaga, en Radio Montornès.
3: Radio Montornès, 24 hores amb tu.

0: Ràdio Montornès, 91.2 de la FM.
1: En xarxa.
2: Bona tarda, són les 5, us parla Mercè Roura. Educació i els sindicats en vaga es tornen a reunir a hores d'ara amb la proposta sobre la taula que el departament ha fet les últimes hores. Implica concentrar en 3 anys i no en 4 l'increment de sou pactat en Comissions Obreres i la UGT i millorar alguns complements. La proposta també inclou incorporar 2.400 efectius més al curs vinent. Escoltem la consellera d'Educació, Esther Niubó.
3: I fins i tot, per poder també abordar en aquesta voluntat d'explorar aquests marges de l'acord, avancem aquest increment retributiu que s'havia acordat a 4 anys, podem avançar-ho a 3 anys per precisament per poder, quan abans millor, aquests docents vegin aquesta voluntat de millora retributiva. Aquest és el camí i pensem que ens en sortirem.
2: Ara bé, 3 dels sindicats convocants a la vaga ja han advertit que amb aquesta proposta no n'hi ha prou per desconvocar les aturades. Usted que assegura que la proposta no és digna i que és incompleta. També la critica la CGT, que qualifica d'insuficient. Amb tot, els 2 sindicats assistiran a la reunió aquesta tarda. Qui no s'haurà de negociar són els representants del sindicat de professors de secundària, que considera la proposta una presa de pèl insultant. Escoltem el seu secretari d'Acció Sindical, Ramiro Gin, en declaracions a la xarxa.
4: Hem considerat que donar-li un valor d'oxigen al departament en aquests moments que estem amb les vagues convocades, amb una proposta tan minsa i tan inacceptable, no, considerem que no hi hem d'anar. Ja vam avisar que faríem això, que ens aixecaríem de la taula si no hi havia una proposta amb carells, i a més demanem la dimissió, perquè és que la incapacitat d'aquesta conselleria a l'hora de tractar aquest conflicte laboral és manifesta.
2: I el primer ministre israelià Benjamin Netanyahu ha condemnat el tracte del ministre d'ultradreta israelià Itamar Ben-Gair a sobre els activistes de la flotilla detinguts. En un missatge a les xarxes socials, Netanyahu ha defensat que Israel té tot el dret a impedir que les flotilles provocadores de simpatitzants terroristes de Hamas, diu, entren en aigües territorials israelianes i arribin a Gaza, però ha admès que la forma en què el ministre ha tractat els activistes no s'ajusta als valors i a les normes d'Israel. El missatge arriba després de la difusió d'un vídeo en què es veu els activistes exposats i agenollats i també insultats. I enguany s'han recuperat 9 tones de materials del Mobile World Congress per a entitats socials de Barcelona i l'Hospitalet de Llobregat. La iniciativa dona una segona vida a més de 4.000 unitats de material entre taules, cadires, panells i evita l'emissió de prop de 9.000 quilos de CO2. I parlem de Valls, perquè es convertirà el 12 d'agost en un dels grans epicentres de Catalunya per seguir l'eclipsi total de sol amb l'iniciativa Valls Mira el Cel. L'Ajuntament habilitarà un espai al polígon amb capacitat per a 4.000 persones.

0: La Intersecció, el teu magazín de tarda a Ràdio Montornès, presentat per Mireia Toledo.
1: Molt bona tarda a tots i a totes i benvingudes de nou a La Intersecció. Què tal, com esteu, com estan en el dia? Espero que bé, i ara encara una miqueta millor, amb nosaltres aquí a Ràdio Montornès, amb informació, divulgació i entreteniment fins a les 6, amb tota la informació que té a veure amb el nostre poble i també una miqueta més enllà. Sabeu que també ens agrada fer una ullada una mica més àmplia al món, al territori, per saber també què està passant. Si us voleu quedar amb nosaltres, com tots els dies fins les 6, estem a 92.2 de l'FM i també a radio.montornès.cat, a l'aplicació mòbil de Ràdio Montornès i també al canal de Ràdio Montornès de la tele. També estarem després del Territori Nocturn a les 10 amb aquest mateix programa, totes aquestes vies per tornar-nos a escoltar si us ve de gust. Com totes les tardes, m'acompanya la part tècnica el Sergi Lombardo. Bona tarda, Sergi.
2: Bona tarda, Mireia.
1: Què tal, com avui?
2: Molt bé, de dimecres, ja l'equador de la setmana, no?
1: Sí, que bé.
2: Això que dèiem ahir o el dilluns, que teníem ganes de que la setmana avanci, doncs va avançant, mica en mica, sí, però va avançant.
1: Poquet a poquet, que va bé, que a vegades també volem que el temps passi molt ràpid i després ens queixem de que ha passat molt ràpid.
2: Exacte, no, jo si has de votar, prefereixo que vagi més a poc que
1: més
2: no
1: lent.
2: Ràpid, eh?
1: Sí.
2: Sí, no, perquè clar, després és que ja la vida se't passa volant, Mireia, ja no són els dies, sinó les setmanes, els
1: clar,
2: mesos i clar, tot plegat.
1: Va passant tots massa ràpid i amb aquesta rutina que no ens n'hi adonem, no? Ens arriba la nit i oh, ja s'ha passat el dia, sencer.
2: Sí, a vegades quan parles d'això me recordo del concepte de piloto automático, eh?
1: Ah, sí, sí, això més d'un cop hem parlat i com es nota, jo també ho pensava l'altre dia, no? Que gairebé tots els dies fem el mateix camí, per exemple, amb el cotxe,
2: sí,
1: no? Caminant,
2: sí, sí, sí, sí.
1: I després dius, no sé ni com ha arribat aquí, a vegades em passa pel matí i ja no sé on he aparcat el cotxe, perquè clar, cada dia no fas el mateix.
2: Exacte.
1: I vas cap a casa i després a casa dius, ¿de dónde vengo yo? ¿Cómo he llegado hasta aquí? ¿Quién soy? ¿No? ¿Qué ha passat?
2: Sí, sí, sí, això de vegades de fer més d'una cosa a la vegada i al final no acabes arribant a cap, no? Però...
1: Ai, el mindfulness hem de practicar, Sergi.
2: Sí, i unes vacances també.
1: També les practicaria, també, jo. Sí, sí, que me les posin, que no ens vindria mal malament una ració de vacances així fresquetes i relaxants, què
2: bueno,
1: et semblen?
2: Ja ens queda poc.
1: Queda menys, queda menys. De moment anem a gaudir aquest dimecres, com dèiem, a aprofitar el moment, carpe diem, a viure ara el que estem tenim entre mans i el que estem escoltant també. Així que, quedeu-vos que comencem. Avui començarem parlant de l'actualitat, com dèiem, de Montornès, que fem tots els dies, perquè aquest migdia s'ha celebrat un minut, s'ha fet un minut de silenci en condemna al feminicidi que es va fer, que es va perpetre ahir a Figueres, que és un assassinat que s'ha fet molt viral, sobretot a xarxes socials, després de les imatges que s'han pogut veure, que la veritat que són tan impactants com innecessàries en alguns casos, perquè a vegades es fan virals vídeos que no haurien ni d'estar penjats. Però bueno, almenys l'hem pogut veure la cara aquest senyor. I la qüestió és que avui s'ha fet un minut de silenci per mostrar la condemna i també suport cap a la família i els amics i amigues de la víctima. Avui escoltarem les declaracions, doncs, de la tècnica i la regidora de Feminisme i Diversitats. També tenim altres aspectes més alegres dels que parlar avui. Parlarem de la programació d'Estiu Jove, que ja s'ha presentat ahir mateix al Centre Juvenil Espundi, que es va donar a conèixer aquelles activitats que es faran des del Departament de Joventut durant els mesos d'estiu. A més, una proposta que ve carregada de novetats i també de moltes activitats que altres anys potser no hem tingut, i això és gràcies a una subvenció que de seguida us explicarem. També avui posarem la mirada en la remensada, perquè avui és dia 20 i queden només 3 dies perquè arribi la celebració del musical. Serà el dissabte 23 de maig a partir de les 6. Per aquí, per Ràdio Montornès, ha passat el director artístic de la proposta, en Toni Figuera, crec que també es diu. Ara ja tinc tants Tonis a la ment. Sí, Toni Figuera, que ens ha explicat quines novetats hi ha en el musical d'aquest any i també com estan vivint els darrers dies tots els remenses. D'aquí una estoneta el podrem escoltar. I el que podrem escoltar també és el single M'han dit que t'han dit, que és el primer single de Francesc Capella, que avança l'àlbum, el proper àlbum que tindrà l'artista, Material Sensible. Com tots els dimecres, el nostre company Miquel Zafra ha parlat amb un artista i aquest, com us dic, aquest dimecres és amb Francesc Capella per descobrir com sona aquest títol tan xulo que és M'han dit que t'han dit. Haurem d'esperar cap al final del programa. I avui, si tenim temps, també repassarem alguna efemèride, perquè avui és dia 20 de maig i saps qui fa anys avui, Sergi?
2: Qui fa anys avui?
1: Cher fa anys avui.
2: Què dius? Déu-n'hi-do.
1: Sabries dir quants anys fa?
2: Uf, home, jo diria que potser 70 pico farà, no?
1: 80 anys
2: 80
1: fa.
2: Anys,
1: de cantant,
2: ja.
1: Actriu, 80 anys... que aparentment poden no semblar-ho, perquè o sigui, ens sona antic, perquè tots hem escoltat la seva música, no?, des de
2: sí,
1: fa molts anys,
2: sí, sí, sí.
1: Però físicament hem de dir que els seus retocs estan bastant ben fets, eh?
2: Sí?
1: Sí, sí, sí, sí.
2: Jo ara fa temps que no la veig així físicament, però clar, amb 80 anys, bueno, aquesta dona sempre s'ha cuidat
1: i
2: força.
1: I m'han
2: però...
1: dit que té un nòvio de 40, eh?
2: Déu-n'hi-do.
1: No sé esto si lo vemos bien.
2: Ha sonat una mica safreig, això.
1: Home,
2: eh? M'han dit que...
1: claro que sí. És com, he leído, no?, i després ho hem vist en reel d'Instagram.
2: Exacte,
1: o de TikTok,
2: sí,
1: això
2: sí.
1: No val. Bueno, doncs això és el que us proposem per aquesta tarda, per informar-vos i per passar una bona estona, clar que sí. Abans d'això, com totes les tardes, això sí, repassem els títols del dia. Avui comencem amb que dilluns és el darrer dia per presentar una sol·licitud per rebre els ajuts per les activitats extraescolars del curs vinent. Les subvencions s'adrecen a infants empadronats a Montornès que estiguin escolaritzats des d'I3 fins a 6è de primària i per activitats organitzades per les AFA dels municipis. L'Ajuntament hi destinarà un total de 23.000 euros. A l'hora d'atorgar els ajuts es tindran en compte diversos factors, principalment la renda econòmica de la unitat familiar en relació amb el nombre de membres que la componen. En funció de la puntuació obtinguda, les famílies podran rebre un ajut que cobrirà entre el 50% i el 90% del preu de la inscripció. En casos excepcionals degudament valorats, la subvenció podria arribar a cobrir-ne el 100%. El termini per presentar la documentació finalitzarà dilluns vinent. El tràmit es pot realitzar telemàticament mitjançant una instància genèrica o bé presencialment a l'Oficina d'Atenció Ciutadana amb cita prèvia. Demà finalitza el període de preinscripcions per al curs vinent a l'Escola Municipal de Música, Dansa i Aula de Teatre. Les persones que ja siguin alumnes es poden preinscriure a través del portal Guido, mentre que la resta s'hauran d'adreçar al web de l'escola. El director del centre, en Jordi Soler, ha recordat que hi ha oferta per tots els nivells i tant per a infants com per persona d'adultes.
3: Mai és tard per aprendre, i això sempre ho dic a qualsevol persona que ve a l'escola, i de fet tenim programes també per diversos nivells, és a dir, a vegades hem trobat persones que de joves havien tocat un instrument i ara que ja han tingut fills i que ja són més grans, així, doncs s'hi volen tornar a sumar, no? Per tant, fem una mica de refresh, no?, de refrescar una mica les quatre idees i tornar-hi a arrencar. O al revés, d'algú que vol començar de zero, tenim, per exemple, un grup de llenguatge musical que comencen absolutament de zero, i tenim gent, això, 40, 50, 60 anys que han començat de zero, i alguns ja amb cert nivell que n'estan assolint, sí, sí.
1: Amb les sol·licituds rebudes, l'escola configurarà els grups d'alumnes i publicarà la relació de persones admeses i llistes d'espera. Posteriorment, amb dates encara per concretar fins a finals de juny o principis de juliol, començarà el termini de matrícula per confirmar la plaça assignada. Demà al matí, les persones usuàries dels tallers de gimnàstica i dansa adreçats a la gent gran oferiran una exhibició a la plaça de Pau Picasso. Serà a partir de 9:45 i està previst que acabin sobre 11:45 del migdia. D'aquesta manera mostraran tot el que han après durant el curs. Hi ha exhibicions de gimnàstica, de balls en línia, de sevillanes i de sardanes. I una última cosa amb la que sou de cada és que avui es presentarà el llibre Gegants del Vallès Oriental de Mariano Pagès. Es tracta d'un projecte fotogràfic que aglutina 70 gegants de la comarca, fora de Cercavila, per explicar la seva història en primera persona. Entre ells es troben els de Montornès. La presentació es farà a la sala de plegador de la Troca a Granollers a les 8 del vespre. I ara continuem amb la notícia destacada del dia. Aquest migdia, Montornès ha tornat a mostrar el seu rebuig a la violència masclista amb un minut de silenci al davant de l'Ajuntament per condemnar el feminicidi d'una veïna de Figueres. La víctima, de 33 anys, va ser assassinada ahir per la seva exparella al mig del carrer. En el seu discurs, la tècnica de Feminisme i Diversitats, José Gómez, ha expressat el condol i el suport a les persones properes de la víctima i ha refermat la lluita contra la violència masclista.
4: Des de l'Ajuntament i la xarxa d'atenció i recuperació de les dones, volem expressar el nostre condol i suport a la família, a les amistats i persones properes a la dona, així com continuar reiterant el nostre compromís ferm en la lluita contra qualsevol forma de violència envers les dones. En el que portem d'any, 19 dones han estat assassinades per les seves parelles o exparelles a Espanya i 3 han sigut assassinades a Catalunya, perquè les dones no moren, les dones són assassinades. Sabem que sovint la repetició d'aquests fets genera cansament, impotència i dolor col·lectiu, però aquesta sensació no ens podrà impedir continuar fent pedagogia. Continuarem acompanyant les dones i continuarem mostrant en el nostre dia a dia, en el nostre entorn, un rebuig clar i contundent davant qualsevol conducta masclista. Cada gest compta, educant el respecte, no tolerar comentaris o actituds discriminatòries, escoltar, donar suport i construir comunitats compromeses amb la igualtat i la vida lliure de violències. Cada dona assassinada és un fracàs col·lectiu i una crida a continuar treballant des de les institucions i des de tota la societat per construir espais segurs, lliures i igualitaris.
1: És la tercera mort per violència masclista que es registra aquest 2020.

0: Atxas que nega la violència masclista.
1: Aquest últim assassinat que va ser ahir a Figueres va ser al carrer, en una plaça pública on hi havia més gent, i l'assassí amb total impunitat i de manera descarada la va assassinar al carrer, i a més va tenir, no, la cara de rentar-se les mans en una font. I jo crec que això ens ha de fer reflexionar cap a on anem com a societat, què és el que està promovent aquestes actituds tan brutals i descarades que estem tenint. De vegades hi ha referents o possibles referents que de manera impune en mitjans de comunicació surten i ens fan creure que no existeix aquesta violència, però això és la pura imatge del patriarcat i el masclisme que fa que hi hagi gent, no, capaç d'assassinar a una dona pel simple fet que sigui dona.
0: Pel que fa a les concentracions i els minuts de silenci, Segura ha afirmat que són necessaris per fer conscient a la societat de l'actualitat.
2: Són molt necessaris perquè estem en un moment de la societat que el masclisme està evolucionant, no, cap a una vessant molt més agressiva i més descarada i violenta, i jo crec que és molt necessari aquests minuts de silenci per conscienciar-nos de que hi ha un problema a la societat amb la violència masclista i que l'única manera d'erradicar-la és primer ser conscient del problema i després treballar per erradicar aquestes violències, sobretot a través de l'educació.
0: A Montornès, l'Ajuntament compta amb el SIAT, el Servei d'Atenció a la Dona, on qualsevol dona s'hi pot adreçar. Si necessiteu ajuda davant de situacions de violència masclista, també podeu contactar amb el telèfon 900 900 120, un servei especialitzat d'atenció i informació disponible a les 24 hores del dia i cada dia de l'any. És gratuït, confidencial i no deixa rastre al mòbil. En situacions d'emergència immediata, també podeu trucar al 112.
3: Tot el que toco sembla que s'esformi en fum. Tot el que sento cada cop ho veig més lluny.
0: Nosaltres continuem a la intersecció i ho fem amb una mica de música. De seguida continuarem amb altres temes més alegres, com la programació de l'estiu jove. Però abans anem amb una cançó en català. Avui em venia de gust començar cantant a la nostra llengua. És l'artista Maig i es diu Vull perquè no puc.

0: A Ràdio Montornès, la intersecció.
1: Cada vegada queda menys per l'estiu i des del Departament Municipal de Joventut ja tenen enllestida de la programació Estiu Jove. Un estiu que aquest any ve carregat de novetats. Ahir a la tarda, el Centre Juvenil Espúndic va acollir la presentació del programa. En total, són 24 les propostes que recull, entre les quals n'hi ha d'habituals, com les sortides a parcs aquàtics i els tallers de cuina, entre d'altres. Per aquesta ocasió, l'oferta d'activitats és més extensa, perquè l'Ajuntament ha rebut una subvenció de 73.000 euros que permet ampliar el programa més enllà de les activitats sorgides dels pressupostos participatius Cosmos. La subvenció permetrà que les activitats siguin gratuïtes.

0: Al final de l'acte, la regidora de Joventut, Evelyn de la Rosa, va explicar que gràcies a aquest ajut s'oferiran activitats noves com la setmana d'acampaments i un taller de primers auxilis.
1: Aquestes activitats enguany seran gratuïtes gràcies a aquesta subvenció i en tenim propostes noves i innovadores com per exemple a la setmana d'acampaments, l'última setmana de juliol. Tot aquell adolescent que es vulgui apuntar doncs podrà gaudir d'una setmana en el Pantà de Sau, on viuran un munt d'experiències noves. A més, hi ha un dels tallers que es duran a terme, és de primers auxilis, i per tant creiem que és molt interessant que l'adolescència de Montornès estigui també interessada i amb inquietuds de poder conèixer en àmbits sanitaris, per exemple, i que se surten fora de les inquietuds que tenen els adolescents normalment, i vam veure que era una proposta molt acertada i que havia de sortir endavant, sí o sí.
0: Per poder facilitar que tothom pugui participar en un mínim de dues activitats, el Departament de Joventut ha habilitat uns formularis de preinscripció al web joventut.montornès.cat en què hauran de seleccionar fins a 5 opcions. A banda de la gratuïtat de les activitats del programa Estiu Jove, una situació excepcional d'aquest any, recordem gràcies a la subvenció de la Diputació de Barcelona, hi ha més novetats. Enguany el Centre Juvenil Sputnik obrirà les tardes del mes d'agost perquè el jovent pugui trobar-se i, per exemple, jugar a jocs de taula. Escoltem la regidora de Joventut, Evelyn de la Rosa.
1: Tenim la fortuna que amb aquesta subvenció també podem gaudir de poder obrir l'Sputnik pels adolescents i els joves de Montornès durant les tardes. D'aquesta manera no només generem aquest espai no, de pertinença en el municipi on el jovent se senti segur, sinó també amb les temperatures que moltes vegades tenim a l'estiu, tenim un refugi climàtic i d'aquesta manera doncs, ens assegurem que el jovent pugui passar una estona agradable per les tardes. Estarà disponible tot el material que tenim a l'Sputnik, comptarem amb monitors que es faran càrrec de dinamitzar aquestes tardes i fer l'acompanyament de la mateixa manera que es fa des del Departament de Joventut amb els dinamitzadors durant tot l'any, doncs, poder també tancar aquest cercle estiuenc amb aquesta proposta.
0: Per si tot això fos poc, hi ha una altra novetat. I és que durant el mes de juliol, per primera vegada i durant els matins, s'oferirà un casal artístic pensant especialment per joves amb diversitat funcional. És una proposta que el Departament de Feminisme i Diversitats de l'Ajuntament ha treballat amb les aportacions de l'associació local d'Ibermón. La regidora de Joventut, Evelyn de la Rosa, va dir que, sense cap dubte, aquest casal tindrà continuïtat en els anys posteriors.
1: Aquest any podrem gaudir durant els matins aquell Sputnik d'un casal inclusiu artístic amb la mà d'una de les entitats molt potents en el sector que s'encarrega de fer doncs, tots aquests temes de desenvolupament d'activitats adaptades a les necessitats de l'adolescència amb diversitat funcional. És la primera vegada que es porta a terme, fa temps que s'està treballant amb famílies i amb l'entitat de referència del municipi, però era una proposta molt esperada per les famílies i creiem que serà un èxit rotund i que, sens dubte, tindrà continuïtat en anys posteriors.
0: Recordeu que al web joventut.montornès.cat teniu tota la informació del programa Estiu Jove amb l'oferta d'activitats en detall i els formularis de preinscripció.

Continuem a Ràdio Montornès de la intersecció amb una mica de música abans de parlar de la remansada que tindrà lloc aquest dissabte. Anem a escoltar o a repassar el nou EP de Marc Seguí que acaba de treure el divendres. És un EP de 6 cançons titulat Nada Importa Tanto i us hem portat alguna cançoneta per fer-nos una idea de com sona. Us deixem amb la que va presentar aquest EP divendres, No Te Imagino Lejos.

Dame lo que quiero, diu aquesta cançó, és una altra de Marc Seguí, que es diu Dame luz, la cançó. És una col·laboració amb Pink Flaco, i és que de 6 cançons que té l'EP, 3 són col·laboracions, i aquesta amb Pink Flaco, però també n'hi ha una altra amb Cranio i una darrera amb Plastic Boy, així que compta amb diverses col·laboracions aquest Nada importa tanto de Marc Seguí. Nosaltres hem triat per escoltar aquest Dame luz amb Pink Flaco.

I per acabar amb aquest repàs de Nada Importa Tanto, el nou EP de Marc Seguí, us deixem amb la cançó que ja va ser la primera que va presentar per saber i donar a conèixer que trauria un EP, Esperando que vuelvas, que tant s'ha escoltat i que encara li queda per escoltar. Això és Marc Seguí.

0: La intersecció amb Mireia Toledo.
1: Montornès, perquè queden només 3 dies per la celebració de la Remensada. La d'enguany serà l'11a edició del musical, la desena que fan al carrer. El punt de sortida serà la plaça dels Remenses a les 6 de la tarda i, com és habitual, acabarà a la plaça de Pau Picasso. Però aquesta edició arriba amb novetats. Per conèixer-les totes, la nostra companya Núria Catxan ha parlat amb el director artístic de l'obra, Antoni Figuera. Els escoltem també amb companyia d'algunes remenses.
2: Hi ha canvis, hi ha sorpreses, sí. Com sempre passa la Remensada, sempre hi ha intèrprets nous, gent que ve, gent que torna, gent que comença i fa per primera vegada la Remensada. Això ja sempre són canvis importants, vull dir que a l'hora de la veritat el repartiment sempre hi ha canvis. I després també és veritat que aquest any hem apostat per fer canvis importants en el muntatge escènic d'alguns actes. I realment hi ha actes que s'han canviat tot el moviment escènic, totes les escenes com estan plantejades, per buscar una mica més aquest dramatisme, per buscar més acció, per buscar que l'espectador visqui l'experiència una mica més forta, diguéssim, que altres anys. Sí que és veritat que aquest any crec que ho estem aconseguint, però clar, això vol dir que realment hem canviat moltes escenes i hem canviat la manera com estaven pensades i la manera com després les portem a l'escenari. Així que sí, els espectadors que vinguin enguany i hagin vist la Remensada a altres edicions veuran canvis, i tant que sí.
3: Llavors, suposo que organitzar, definir, dirigir aquesta identitat visual de la Remensada no és gens fàcil, no?
2: No és fàcil, sempre és un repte, perquè jo crec que també sempre està bé anar fent canvis, però sempre és un repte plantejar i pensar de quina manera podem fer els canvis perquè l'espectacle segueixi creixent. I que crec que aquest any hem aconseguit, o estem aconseguint això, no? Que l'espectacle faci un pas endavant, també a l'hora del muntatge, també a l'hora de la interpretació de tots els actors i les actrius que participen, i doncs això li dona molt, molt més realisme i molt més dinamisme a l'espectacle en si.
3: S'agafen bé les teves idees? Ho capten bé?
2: S'agafen bé les idees. No sempre les fan com jo vull, perquè mira, penso una cosa que també és una de les complicacions de la Remensada. Hi ha gent que porta la Remensada des del primer any i hi ha coses que són molt semblants d'un any a un altre. Clar, quan portes un espectacle fet, i això també m'ha passat a mi en el món professional, quan portes moltes representacions o molts assajos fent una cosa d'una determinada manera, després canviar-la no és fàcil. Hi ha un moment en què el cap et fa un cortocircuit i has de, d'alguna manera, oblidar el que feies o el que portaves fent des del principi per fer la nova proposta. I això no sempre és fàcil. I després també és veritat que, clar, que tenim molta gent que, bueno, tothom, no? Vull dir que tothom ve del món amateur i són amateurs, llavors moltes vegades no és fàcil tampoc el que els hi demano, i amb ells els hi requereix compromís, dedicació, esforç, i al final sí que s'acaba aconseguint, però és a base d'assajos, a base de repetició i a base de provar i equivocar-se, tornar a provar, tornar a equivocar-se, però al final sí que s'aconsegueix el resultat, i en aquest sentit estic molt content de com estan anant els assajos i aquests darrers assajos que ens queden, perquè crec que arribarem amb molt bona forma i amb uns actes molt canviats i amb moltes ganes també de veure la reacció del públic.
3: Toni, parlaven d'amateurs, però també és veritat que hi ha en aquesta 11a edició de la Remensada porteu molts veterans, no?
2: Sí. És veritat, hi ha molta gent que està molt compromesa amb el projecte i que se'l senten molt seu i sempre tenen ganes de venir i segueixen venint a assajar cada setmana, i això sempre és... És un fet molt bonic, perquè al final sí que és veritat que la Remensada hi ha gent que entra i que surt, també és veritat que hi ha gent que porta des del principi, però al final és com una gran família, que ens ajuntem allà aquests dies per assajar i per tirar l'espectacle endavant, i amb moltes ganes i molta il·lusió, i sí, gent que està des del principi, que són veterans i que han après a interpretar i han après a fer teatre gràcies a la Remensada.
3: Aquí, a l'estudi, veig una mica de nervis. Toni, tu com diries que estan els nervis? A flor de piel o és una cosa normal que toca ara?
2: Sempre quan s'acosta l'estrena, sempre és normal que hi hagi nervis. això sempre. I aquests nervis també sempre ajuden i ens donen un plus de posar focus, de concentració, de posar ganes, de tenir energia. Vull dir que els nervis, aquests nervis d'estrenar, diguéssim, ben gestionats, sempre són positius. Però també és veritat que aquest any, com que tenim bastants canvis, doncs clar, potser hi ha més nervis que altres anys, clar. I també són, jo crec que ganes, no?, d'ensenyar el que estem preparant i de poder compartir-ho amb el públic. Sí que es nota en l'ambient una miqueta més de nervis que altres anys, però crec que són uns nervis que ens aniran bé, que són positius, els hem de gestionar per estar concentrats el dia de la funció i segur que tot sortirà molt bé.
3: Toni, jo no sé, però tota la gent que ens pugui estar escoltant avui, que ja és un hàbit anar a l'estrena de la Remensada, què els diries perquè aquest any tornéssim?
2: Home, jo diria primer de tot que per la gent de Montornès és un dia important, perquè la Remensada és una aposta clara per posar Montornès i la cultura de Montornès i el teatre de Montornès doncs en el mapa de Catalunya, i que sempre és positiu pel poble que la Remensada tingui molt de públic. Després, evidentment, si hi ha gent que ha vingut altres anys, aquest any amb més motiu han de venir per veure els canvis i per veure tot el que portem treballant i estar allà doncs, recolzant doncs, l'entitat i recolzant també el poble. Així que, com sempre, hi haurà nous intèrprets, hi haurà canvis en la posada en escena que faran que sigui més atractiva la seva experiència com a espectadors, i tant que sí.
3: Convidar a tothom.
2: I tant, montornesins i montornesines, vinga, tothom cap al Tecabarrer a veure la Remensada i a gaudir d'aquesta festa, d'aquest espectacle popular que portem molts mesos treballant i amb moltes ganes de compartir-lo amb tot el poble.
3: Noies, no sé si voleu dir-li alguna cosa al Toni.
4: Jo sí.
3: Sí.
4: Toni, has aconseguit posar-me deures per quan surto de l'assaig. Perquè ho has fet de tal manera que no pots estar durant els dies d'assaig a assaig o agafar el mòbil o el text. Bueno, jo faig el que no havia fet mai, o sigui que sí, m'estàs ensenyant, t'ho agraeixo.
3: Posa deures al Toni, clar.
2: És que és veritat que sí, que aquest any amb els canvis que estem fent, és el que et deia abans, és necessari que després ells a casa doncs facin feina, repassin textos, repassin moviments. També aquest any una cosa que estem fent és gravar els assajos en vídeo i després ells a casa poden repassar i podem veure els errors que cometem. I això també fa que tothom tingui una mica més de consciència, no?, sobre els canvis que estem fent i que tothom estigui doncs més concentrats.
3: Les noves tecnologies ajuden, no?
2: Sí, ajuden, i és una cosa que altres anys l'havíem fet de manera discreta, però aquest any hem optat perquè crec que és una manera molt, molt pràctica de que després tothom pot visionar els vídeos i veure, i jo mateix el primer, que faig visionats dels vídeos i, bueno, això podem canviar-ho, això podem millorar-ho, aquí mira que t'has equivocat, i d'aquesta manera la gent pren consciència, perquè moltes vegades el que passa quan estàs fent teatre és que estàs dintre de tu, dintre de la història, i moltes vegades ens costa veure'ns des de fora i quan ho pots veure en vídeo, sobretot en un espectacle com la Remensada, no?, que és un gran espectacle, gran format, amb molta gent a l'escenari, veure-ho des de fora fa que la gent sigui molt conscient de quan estan a l'escenari els moviments que han de fer.
3: Doncs no ens queda més que desitjar-vos molta merda per al proper dia 23 de maig, que ja ha començat el compte enrere, dèiem. I tornarem a parlar, Toni, com sempre.
2: Molt rebé, doncs vinga. I el dia 23, tothom al carrer.
3: Doncs una abraçada gran i molta merda per tothom.
2: Gràcies, igualment, abraçades per totes.
4: Adéu.
3: Adéu. Per què hem de veure la edició de la Remensada, la nova edició de la Remensada? Per què?
5: Per què l'hem de veure?
3: Per què?
5: Perquè...
3: Mira, ves pensant dos paraules.
5: És, vale. És una obra de cultura de casa nostra. Està feta per veïns del poble. I penso que és molt important recolzar la cultura de la nostra, del nostre municipi.
4: Jo perquè és didàctica, perquè ens ensenya amb molta alegria i el que ha estat Montornès en aquesta franja de les guerres remenses, i ara s'ha de conservar aquest esperit.
6: Sí, jo també penso el mateix. I llavors que darrere hi ha molta joventut ara.
5: Sí.
6: I això
5: sí.
6: per mi també és una, sí. una molt bona proposta, perquè mm. la remansada, perquè eren nens i ara ja són més grans i van canviant papers. I llavors això a mi també...
3: Doncs posem un tornés al mapa el proper 23 de maig. Sí.
5: Gràcies.
3: Gràcies per ser amb nosaltres.
5: A vosaltres
3: que
5: sempre.
3: Que vagi tot.
4: Gràcies al vostre equip. Gràcies al vostre equip.
3: Una abraçada molt forta. Gràcies.
6: Moltes gràcies. Adéu.

0: el oro pierde su color, ya nada tiene su valor. Tengo de todo, pero...
1: I nosaltres continuem a la intersecció amb més música. Ja ens ha quedat clar que hem d'anar a veure la remalça d'aquest dissabte. Continuem repassant les novetats musicals. Anem amb Maluma, que té nova cançó, Tu Recuerdo, que a més és una salseta que sabeu que m'agrada. Així que us deixem escoltant-la i ballant-la, clar que sí.

De la salseta canviem de gènere, ens anem més cap al jazz, perquè avui el convidat del nostre company Miquel Safra és en Francesc Capella, que torna per presentar-nos un nou single, M'han dit que t'han dit.

0: Aquesta tarda a la intersecció de Ràdio Montornès ens prenem un respir i escoltem aquesta música que us portem avui, una proposta del pianista, arranjador i compositor Francesc Capella. Ens presenta aquesta novetat musical. Bona tarda i benvingut a la intersecció, Francesc.
1: Gràcies per trucar-me.
0: Doncs un plaer tenir-te aquí, com diem, una proposta que acabes de presentar. M'han dit que t'han dit. Aquest és el tema.
1: Exactament.
0: Estem parlant amb tu precisament per aquesta novetat musical que presentes des del segell discogràfic Temps Record, un segell discogràfic sempre relacionat amb la bona música, amb la qualitat, amb el jazz, i com no podia ser d'una altra manera, la teva música ho és.
1: Va, gràcies, sí, és música de jazz i és música que intenta ser de qualitat, almenys intenta ser honesta i agradable. Això, ja.
0: Hem de dir que és el primer tema d'una sèrie de temes, perquè estàs a punt de presentar treball discogràfic, que encara queden unes setmanes, però aquest és el primer llançament, m'han dit que t'han dit, i és que, Francesc, aquest tema, pel que veiem a la nota de premsa, fa referència a la construcció de mites, llegendes i coses que s'expliquen, que es diuen, sobretot a dia d'avui, a través de xarxes socials i internet i tot això, que no saps fins a quin punt són veritat o no són veritat. En què et vas inspirar per crear aquest tema?
1: Aquesta reflexió, aquesta idea, jo crec que molts en els nostres temps la compartim. Per això també ve d'aquell joc que fèiem de petits, del joc de, com era allò, de que per una banda m'han dit no sé què i per altra banda he dit no sé quantos. No recordes aquest joc?
0: Com el joc del telèfon.
1: Exactament. De com una cosa, quan es va explicant, va passant de boca en boca, es va tergiversant o es va mitificant o es va construint, es va canviant. De fet, ho fem també tots amb el nostre passat i a vegades el problema és que a vegades ho fem també com a construcció de futur, que llavors és quan comença a esdevenir un tema, una cosa més perillosa. En el cas d'aquest tema, doncs a mi aquest tema de seguida em donava la sensació de molta gent parlant. Vull dir, sempre tenia la sensació amb aquest tema que hi havia com una conversa a moltes bandes i moltes veus que van apareixent, i sempre és el mateix motiu, però es va transformant, i al final del tema el motiu és una altra cosa. I era molt evident per mi que aquest tema podia portar aquest títol tranquil·lament, no? Això de que, moltes vegades d'una cosa molt petita, que és la cèl·lula musical d'aquest tema és molt petita, una cosa molt petita pots arribar a construir un castell, per bé i per mal, òbviament.
0: Doncs això és la inspiració que va tenir en Francesc Capella per convertir aquest tema, m'han dit que t'han dit. Centrant-nos més en el tema musical, Francesc, aquest tema l'escoltem en format trio. Qui t'acompanya a contrabaix i a la bateria?
1: Doncs mira, al contrabaix hi tinc un vell amic, en Joan Motera. Joan Motera és el que en l'argot del jazz es diu un sideman. Un sideman és un home que ha acompanyat moltíssim, de fet el paper del contrabaix ja ho porta això, no? Ha acompanyat moltíssima gent, molt experimentat, i és un home que sempre toca el just i el necessari, el qual per la meva música, jo que amb el piano tendeixo a ser una mica Albert Borreich, doncs m'ha anat molt bé. I a la bateria hi tinc un altre nano, ja és un senyor, però per mi és un nano, clar, és més jove, en Joan Terol. Joan Terol per mi és un bateria meravellós, que feia molt temps que tenia ganes de gravar amb ell, havíem coincidit tocant, però no havíem coincidit mai gravant, i he pogut comptar amb aquests dos músics tan experimentats, que de fet és una secció rítmica nova, vull dir, vam fer un parell de concerts i després ja vam anar a gravar, vol dir que suposo que podré seguir tocant amb ells més temps. Aquesta és la idea.
0: Segur que sí, escoltem aquesta proposta, com dèiem, és la primera d'un treball discogràfic que està per veure la llum a mitjans més o menys de juny. Des d'aquí ja et convidem a que passis un dia pel magazín matinal de les mañanes de Ràdio Montornès per descobrir tot aquest treball discogràfic, que em sembla que portarà per títol Material Sensible. Per què has decidit aquest nom?
1: Mira, per múltiples raons. Bàsicament perquè això tens un recull. Per exemple, aquest tema mateix, aquest single mateix, la idea inicial la teníem un calaix i poder, no t'exagero, fa 30 anys que la teníem un calaix, apuntada amb un full de paper. I és com un recull, és com dietaris, un recull de coses que he anat construint, i sempre amb l'atenció aquesta de coses petites que després poden esdevenir un tema. I, bueno, a vegades tens aquesta mirada de dir, ostres, això funciona, i és aquesta sensació de que és un material que és sensible, diguéssim, no? Per altra banda, material sensible s'escriu i es llegeix igual en català que en castellà. I jo, en aquest disc, tinc títols en català, tinc títols en castellà, tinc títols en anglès, inclús tinc un títol de la cançó en alemany, perquè és una versió d'un tema d'Strauss. Vol dir que, clar, el tema de l'idioma, el multilingüisme, doncs, també em portava la sensació de que material sensible, doncs, es llegeix igual en català que en castellà, mira, és més fàcil per tothom.
0: Doncs des d'aquí, si us ha cridat l'atenció aquesta música que esteu escoltant del pianista, compositor i arranjador Francesc Capella, us convidem a estar ben atents perquè segur que aquí a Ràdio Montornès tornarem a parlar amb ell sobre aquesta novetat discogràfica que veurà la llum en breu. Francesc, només em quedaria per aquelles persones que vulguin conèixer més sobre tu, a on et poden trobar, a bandes de plataformes, xarxes socials, no sé, a on et podem trobar més actiu?
1: Bueno, no soc, jo no soc, jo soc d'una generació que no soc mal de xarxes socials, o sigui, tinc una pàgina a Instagram, la meva pàgina de web ja la vaig tancar, però bé, jo estic present amb moltes, jo treballo molt amb David Pastor, per exemple, treballo molt amb Laura Simó, per Instagram em podran trobar i podran estar atents i amb atents a tot el que vagi fent de concerts i de més.
0: Francesc Capella, moltíssimes gràcies per passar aquesta estona amb nosaltres aquesta tarda aquí a la Intersecció. Tornem a convocar en breu, quan tinguem més novetats sobre tu.
1: Molt bé, això espero. Moltes gràcies a vosaltres. Vinga, una abraçada.
0: Una abraçada. Adeu. Forta. Fins aviat.

Qui no coneix aquesta cançó de Cher? Tothom l'hem cantat en algun moment, i és que avui la recordem perquè l'actriu, cantant i compositora, fa avui 80 anys. I durant la seva carrera, que continua, per cert, ha guanyat un Oscar, un Grammy, un Emmy, 3 Globus d'Or i fins i tot el premi a la millor actriu en el Festival de Cinema de Cannes, que tot això es diu aviat, però ha passat. Va saltar la fama Cher el 1960 com a part del duo Sony & Cher amb el seu marit de llavors, que es va fer molt popular sobretot pel seu estil i so hippie de l'època. I als anys 70 ella va ressorgir com a estrella de televisió, va fer alguns shows a la petita pantalla que van ser molt populars també. Després va haver de continuar per separat la seva carrera musical a partir dels anys del 75, però va aconseguir sobretot l'èxit ja en la música disco, va deixar més la música així hippie, es va ficar la música disco i es va convertir en una de les atraccions de més èxit de Las Vegas, que de fet és on va tornar ja de ben grandeta. Anem a recordar una mica com sonava aquesta època més hippie de Sony & Cher amb aquesta cançó I Got You Babe.

0: Això era amb el duet Sonny & Cher, després va continuar en solitari, com us explicava, i durant els anys 80 fins i tot va estar a Broadway i es va convertir en una de les actrius més aclamades de la dècada. Va protagonitzar pel·lícules que van ser molt taquilleres com Silkwood, Les bruixes d'Eastwick o Encís de lluna, amb la que va ser que va guanyar l'Oscar a millor actriu. I a partir del 87 va revitalitzar la seva carrera musical llançant una sèrie d'àlbums i senzills de gènere rock. O sigui, aquesta dona ha passat per un munt de gèneres diferents i va aconseguir dominar les llistes d'èxits. I el 98 va llançar la seva producció, que ha estat com la més reconeguda, aquesta que començava amb Believe, que va liderar les llistes de popularitat a escala mundial i es va convertir en un dels singles més venuts de tots els temps. I a més, hi ha aquesta manera de fer, d'aquest estil, va ser anomenat efecte Cher, o sigui, mireu si té influència, eh? Ella es va retirar dels escenaris el 2005, tot i que ha continuat produint música. De fet, el 2008 va signar un contracte per molts milions de dòlars a Las Vegas per l'espectacle Cher at the Coliseum. I, com us dic, doncs, ha continuat la seva música fins a dia d'avui, 80 anys que fa avui Cher, però és que la darrera cançó que va treure va ser per Nadal, vull dir que està en actiu.
1: Home,
0: la senyora.
1: S'ha apuntat a la moda de les cançons de Nadal,
0: sí,
1: no?
0: Sí, s'ha passat a les Nadales, perquè ja no és el primer any que en treu, ja en va treure més, i com aquí a la intersecció sempre és un bon moment per parlar de Nadal.
1: Sí, correcte.
0: Per què no? Us deixem escoltant Christmas is Here de Cher i així serà el seu 80è aniversari.

0: La Intersecció, el teu magazín de tarda a Ràdio Montornès, presentat per Mireia Toledo.
1: Nosaltres avui hem de marxar. Recordeu que a les 10 tornem a... Bueno, podeu tornar vosaltres, escoltem que el mateix programa Territori Nocturn. Nosaltres tornarem demà a partir de les 5 i ho farem parlant de la cloenda dels tallers de la gent gran, tallers de gimnàstica, de ball, de sardanes, de sevillanes, que són demà al matí i que us portarem alguns dels testimonis a la tarda. També hem convidat a la intersecció a la Teresa López, que és membre del Club Karate Montornès, és mestra en el club i també ha estat la primera persona del Club de Montornès en treure's el títol ja de jutge, de kata i de comitè. És un títol per ser després àrbitre que no té gaire gent i que nosaltres l'hem volgut convidar perquè ens expliqui com és ser tenir aquest títol a només 24 anys que té la Teresa. Demà la podrem escoltar aquí a la intersecció. I també tindrem una nova secció de l'Ivan Aznar, el nostre coach especialista en benestar emocional, per parlar de la pau interior. Així que un programa molt interessant, el que us proposem demà a partir de les 5. Avui nosaltres ja marxem, que acabeu de passar una molt bona tarda de dimecres i fins demà a les 5.
2: Fins demà, Mireia.
1: Adéu.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 6, us parla Mercè Roura. La Comissió Mixta Estat Generalitat celebrada a Madrid ha ratificat els acords assolits entre el PSC i Esquerra per aprovar els pressupostos de la Generalitat. El conseller de Presidència, Albert Dalmau, ha destacat l'inici d'una nova etapa en les relacions entre els dos governs. L'escoltem.
2: Certifiquem, ho he dit abans, una nova etapa de relacions entre el govern de Catalunya i el govern d'Espanya. Repeteixo, ampliem les nostres competències en l'àmbit del litoral. Tirem endavant un compromís de col·laboració conjunta en la construcció d'aquesta línia orbital ferroviària. Posem les bases per l'ampliació de la plantilla del cos dels Mossos d'Esquadra. Posem les bases per assegurar l'execució de l'Estat en les seves inversions a Catalunya a través de la creació d'aquest consorci d'inversions i d'aquesta societat mixta d'inversions que ens permeti atendre les inversions de l'Estat a Catalunya.
1: A més, aquesta tarda el ministre d'Interior i la consellera d'Interior han acordat ampliar la plantilla dels Mossos d'Esquadra en 5.000 nous agents al 2030. Més temes. El Parlament de Catalunya ha aprovat la proposició de llei del tercer sector, una demanda històrica de les entitats socials catalanes. La norma vol donar reconeixement legal al sector reforçant el paper de les polítiques públiques. A Catalunya, el tercer sector agrupa 3.000 entitats que donen feina a 120.000 persones. Escoltem Carles Campuzano, diputat d'Esquerra Republicana, que ha estat el ponent relator de la llei.
3: I som molt conscients que el tercer sector és fonamental en l'acompanyament en l'àmbit de la discapacitat, de la salut mental, de les addiccions, en la lluita contra la pobresa, en la protecció a la infància, en l'educació en el lleure, en l'acompanyament a la gent gran, en la inclusió laboral, a l'atenció a les persones sense llar, en l'habitatge social. És aquesta la realitat.
1: Més qüestions. L'Ajuntament de Barcelona ha suspès temporalment la concessió de noves llicències d'establiments 24 hores per la proliferació d'aquests negocis. La mesura s'ha publicat al butlletí oficial de la província i té efecte immediat i una vigència d'un any, mentre es treballa en un nou planejament per protegir el comerç de proximitat. I la Unió Europea ha avalat l'acord comercial amb els Estats Units i així retirar els aranzels a la majoria de béns industrials estadounidencs. El pacte firmat entre el president Donald Trump i la presidenta de la Comissió, Ursula von der Leyen, l'estiu passat, dona accés preferencial al mercat a un ventall ampli de productes dels Estats Units, inclosa la llagosta. I els productors de musclos del Delta de l'Ebre han iniciat aquesta setmana la fase de més activitat de la collita i esperen allargar-la fins al juliol. Esperen arribar, per cert, als 3 milions i mig de quilos, una mica per sota de l'anterior.

0: Comercial Solar.
1: Establiment especialitzat en la instal·lació i venda de calefacció i aire condicionat.
0: Comercial Solar.
1: Pressupostos, assistència tècnica i confecció de projectes.
0: Comercial Solar.
1: El millor assessorament tècnic per al seu negoci o per a la seva llar.
0: Comercial Solar. Centre col·laborador de gas natural. Qualsevol tema relacionat amb gas natural, consulti la Comercial Solar. Telèfon 93 568 2074. Avinguda de l'11 de setembre, número 42, al davant de l'escola Can Parera. Vingui a Comercial Solar a conèixer el finançament més adequat a les seves necessitats.
2: Ràdio Montornès, 24 hores amb tu.
3: Ràdio Montornès, 91.2 FM.

0: Si ara tu no fossis a l'altra banda escoltant, res de tot això tindria sentit.
1: Quan tu hi ets, el que hem creat es fa real. L'esforç, la història i les emocions.
0: Llavors, tu ets part del viatge, del somni de la descoberta. Ets a una passa o a un clic, al costat de casa o a l'altra punta del món.
1: Cada vegada que t'hi acostes, existeix.
0: El teu gest ho canvia tot.
1: La cultura, quan tu hi ets, pren vida.
0: Més cultura. Generalitat de Catalunya, 7 milions i mig de futurs.
2: Ràdio Montornès, 91.2 de la FM. Segueix-nos també a radio.montornès.cat i a Twitter.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 7, us parla Mercè Roura. La reunió de la Comissió Bilateral Estat-Generalitat, celebrada aquesta tarda a Madrid, ha concretat algunes de les mesures previstes a l'acord entre el Govern i Esquerra per als pressupostos. Entre els pactes, recordem-ho, hi ha la creació d'un consorci paritari Estat-Generalitat en matèria d'inversions, la constitució de la societat mercantil Estat d'Inversions a Catalunya, participada per les dues administracions. També s'ha decidit signar enguany un protocol de col·laboració per crear la nova línia orbital ferroviària i s'ha acordat un nou repartiment del Consorci de la Zona Franca de Barcelona. El conseller de la presidència, Albert Dalmau, ha destacat que és l'inici d'una nova etapa.
2: Certifiquem, ho he dit abans, una nova etapa de relacions entre el govern de Catalunya i el govern d'Espanya. Repeteixo, ampliem les nostres competències en l'àmbit del litoral. Tirem endavant un compromís de col·laboració conjunta en la construcció d'aquesta línia orbital ferroviària. Posem les bases per l'ampliació de la plantilla del cos dels Mossos d'Esquadra. Posem les bases per assegurar l'execució de l'Estat en les seves inversions a Catalunya a través de la creació d'aquest consorci d'inversions i d'aquesta societat mixta d'inversions que ens permeti atendre les inversions de l'Estat a Catalunya.
1: I el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, ha expressat avui tot el seu suport a José Luis Rodríguez Zapatero i ha advertit al líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, que a la Moncloa s'arriba amb vots i no amb dreceres. Ho ha dit a la sessió de control al Congrés, on el dirigent dels populars ha tornat a reclamar la seva dimissió. Des d'Esquerra, el portaveu al Congrés, Gabriel Rufián, assegurava que Zapatero pateix una cacera judicial i altres expresidents mereixen molt més aquesta investigació. L'escoltem.
3: Que esto no existiría si Zapatero no fuera un enorme activo electoral para la izquierda. Sí, y tanto. ¿Que existe una cacería judicial? Sí, y tanto. ¿Que Felipe, que Aznar y que Rajoy se lo merecen mucho más? Sí, también. Pero, señorías, la izquierda es que somos otra cosa.
1: I l'empresa municipal d'Aigües del Prat està en procés de reforma de les estacions de tractament que han de millorar la qualitat de l'aigua que arriba a les llars del municipi. Millorarà a partir del proper any. Això es deu a dos projectes de modernització de les estacions de Mas Blau i Sagnier. En concret, des de fa uns mesos s'ha iniciat la renovació de totes les membranes d'osmosi inversa. I aquest matí s'han presentat les novetats de la Patum i la principal és l'augment del finançament extern. Arribarà als 340.000 euros, el que suposa el 56% del cost de la festa.

0: Jordi Tortós presenta Perifèries. Tot un món de música. Més enllà de l'horitzó. La música sense límits.
1: Sigueu benvinguts a una nova edició de Perifèries i, com sempre, l'Aleix Salari al control de so, el Jordi Tortós aquí al micròfon i avui tota una hora per endavant per compartir una sèrie de cançons, una sèrie de músiques que avui tindran un protagonista molt concret, el pop.

Doncs avui caminarem per la ruta del pop, perquè pensem que fa ja moltes dècades que el pop, des que sobretot l'aparició dels Beatles, es va imposar com el llenguatge dominant dins d'aquella cultura juvenil en la que el rock era probablement l'arquetip, però que el pop va acabar definint. En qualsevol cas, avui ens limitarem simplement a escoltar algunes d'aquelles cançons emblemàtiques, com aquesta Dares and Goes dels Ilias, que van editar el 1990 i que va ser una de les cançons emblemàtiques dels anys d'aquella dècada, dels 90. El guitarrista Mike Badger va formar el grup precisament el 83 amb Lee Mavers, que era el cantant, compositor i guitarrista també del grup. I aquest home era, els que el coneixien, diuen que era un perfeccionista absolut. I aquest perfeccionisme, aquesta ànsia de perfeccionisme, va acabar amb la banda 5 anys després. I si Elias d'alguna manera ens servien per començar i situar-nos també en el que fa al discurs o a la cal·ligrafia pop de les últimes dècades, un grup suec, probablement el més venedor després d'ABBA, ens va mostrar també que amb el pop es podien arribar a llocs molt interessants. Roxette van fer l'any 2003 un àlbum que es deia The Pop Hits, precisament, tota una declaració de principis en temes com aquest John Afternoon.

Roxette, un grup força recordat per aquestes cadències pop que moltes vegades les encertaven tant com en aquest àlbum de l'any 2003 que es deia The Pop Hits. El formaven la Marie Fredriksen, que malauradament va morir el 2019, i el Pierre Gisle, una parella que van tenir o van fer dels 90 la seva època dorada. I el pop, que tenia una quantitat enorme de cal·ligrafies, de maneres de fer i d'expressar-se, va trobar alguna sèrie de músics que anirem repassant avui, que van crear o van donar, diguéssim, la seva empremta personal. Pocs tan personals com en Franco Battiato.

Franco Battiato, la voce del padrone dell'any 1981, amb aquest cucurrucucú paloma que ens va deixar fascinats, perquè ell va mostrar una personalitat única, pròpia, inclassificable, avantguardista, respecte a la cançó popular, i es va convertir, sens dubte, en una de les icones més interessants de la música europea fins del segle passat. I una altra també de les grans figures del pop mundial i realment incontestable és, sens dubte, Paul Simon.

un dels més grans compositors nord-americans i a nivell internacional pel que fa al pop contemporani, sobretot de la segona meitat del segle passat. Songs from Cavemen era el títol d'aquell àlbum que va publicar el 1997 i que dedicava a la cultura porto-riquenya que havia fet de Nova York una ciutat tan especial. Un àlbum absolutament imperdible. I un personatge més trobat a les perifèries de les perifèries, inclús d'aquest llenguatge del pop, és Teddy Thompson, el fill de Linda i Chris Thompson, nascut a Londres, crescut a Brooklyn, Nova York, i que sempre, cançó a cançó, disc a disc, ha fet un pop, o ha fet del pop, un llenguatge molt propi i molt, molt personal. La cançó es diu In My Arms i això ho va publicar l'any 2008 en aquell àlbum que es deia A Piece of What You Need.

0: Estàs escoltant Ràdio Montornès, el 91.2 de la FM.
1: Perifèries. Un programa del món de la música i de les músiques del món.

I això era un àlbum del 1979 signat per Nick Lowe, un altre britànic que va fer carrera als Estats Units i que es deia Labor of Lust, un àlbum de power pop realment increïble i que va significar o va anunciar la New Wave que vindria als anys 80. Ell era de Surrey, Anglaterra, i encara continua fent carrera magnífica com un personatge absolutament molt personal dins del pop nord-americà actualment. I un altre també dels nostres perifèrics oblidats i perduts que considerem un mestre a l'hora de fer cançons pop és Michael Head, que el 1999, encara amb el Shaq, va signar un àlbum que es deia HMS Fable.

Michael Head, que va fundar The Pale Fountains allà als anys 80, després Shack, el grup aquest que acabem d'escoltar, i que continua en actiu amb The Strands, una banda també essencial que segueix les línies o el discurs aquest del pop creat per aquest home nascut a Liverpool l'any 61, Michael Head, i que continua fent i demostrant una carrera realment brillantíssima. En aquesta cal·ligrafia pop. I ja que parlem d'això, del pop, ara hem de fer una aturada important i en el temps i en un lloc, és a dir, en els anys 60 i en un país, França.

Era el 1966 quan Michel Polnareff gravava aquesta Poupée qui fent un, la nina que diu que no, tota una mena de precedent del que vindria després el 68, l'anticonformisme, la contestació del maig del 68, ja s'aventurava en cançons de Michel Polnareff, tot un personatge únic i diferent en el pop francès d'aquella època, una època caracteritzada per Salut Le Copain, aquella revista que aglutinava una sèrie d'artistes que, abraçant les noves corrents del pop britànic, s'expressaven en francès sense menystenir per res la tradició de la chanson, cosa que va fer, per exemple, François Hardy.

La gran François Hardy, que l'any, si me no recordo, era el 70, exactament ja, saludava la nova dècada amb un àlbum que es deia Soleil i en el que s'incloia aquesta cançó, Pong, una cançó, una manera de fer una cal·ligrafia, insistim, rotundament pop, que va definir molt, diguéssim, la musicalitat europea dels 60s i dels 70s, i que també va tenir com a colofó una joveneta Franz Gall que havia debutat de la mà de Gainsbourg, que va guanyar un festival d'Eurovisió, però que ja una mica més endavant, a l'any 80, publicava un àlbum que es deia Paris, France, i que incloia cançons com aquesta, I jouais du piano debout.

Els habituals de Perifèries ja sabeu que sempre Robert Wyatt té un lloc en el nostre programa. Parlem del que parlem, perquè, a més, Robert Wyatt és un personatge tan increïblement ampli en el registre musical que també en una recopilació de temes de pop que havia esperat un tema seu com aquest Heaps of Ships de l'àlbum Sleep del 1997. Una autèntica meravella, com és, com continua sent la carrera de Robert Wyatt. I tornant a casa, ens trobem amb una gravació que vull rescatar perquè ha quedat com molt oblidada en el temps, en l'espai i a tot arreu. I per tant recuperem aquí a Perifèries l'àlbum Immigrasons del 2007. Aquell àlbum que era una formació integrada per la Sílvia Pérez Cruz, el Raúl Refri i l'Ernesto Snager, un argentí que completava el trio, que van gravar un LP realment excepcional dins del que és la discografia de casa nostra de les últimes dècades, i ens va deixar una cançó fantàstica. Un personatge, Don Manuel Serrat, versionat per la Sílvia Pérez Cruz i Raúl Refri en aquell àlbum Immigrasons, amb una cançó que es deia Menuda.

Una versió de Serrat, menuda, del trio que formaven la Sílvia Pérez Cruz, el Raúl Refri i l'Ernesto Snager, i que van gravar l'any 2007. Aquesta versió del Menuda, una cançó fantàstica, una autèntica balada pop, donat que Serrat era, sens dubte, un dels artistes més pop que tenim, que hem tingut i que, passat el temps, va creixent en tant en quant el seu record fa enorme. I marxarem, ens acomiadarem avui amb un grup molt especial. Avui, per marxar en plan sintonia d'acomiadament, agafem un àlbum d'un grup anomenat Caravan, anem a l'any 71, britànic, Canterbury, el so Canterbury, que van gravar el seu segon LP, es deia In the Land of the Grey and Pink. Caravan era una banda molt curiosa, nosaltres la considerem gairebé de pop progressiu, en el que van passar moltíssima gent. Els tres Soft Machine, Robert Wyatt, Kevin Ayers, van passar per Caravan i el van integrar finalment Richard Sinclair, Dave Sinclair, que era el seu cosí, el Richard Cogan i el Pye Hastings. En definitiva, van fer una autèntica meravella. Golf Girl. Fins la setmana que ve.

0: Ràdio Montornès, 91.2 de l'FM.
1: Notícies en xarxa.
2: Bona tarda, són les 8, us parla Mercè Roura. Som pendents d'una reunió entre Educació i els sindicats convocants de la vaga per valorar l'última proposta que el departament ha posat sobre la taula. De moment han sortit i han tornat a entrar, han fet un recés. Sembla que no hi ha consens. Allà hi ha la nostra companya d'ETV, Andrea Martínez. Bona tarda, Andrea.
3: Bona tarda. Sí, els sindicats en aquests moments ja han tornat a entrar a reunir-se de nou amb la consellera després d'haver fet aquesta pausa pocs minuts abans de les 7 del vespre perquè no s'estava arribant a cap acord. En aquest interval s'han agrupat per plantejar una contraproposta i presentar-la al govern. Ja han dit que per part seva es quedaran aquí el temps que sigui necessari per tornar a seure's i arribar a una entesa. Recordem que el punt principal del debat són els salaris, però entre la resta de propostes de millora també es plantegen la baixada de les ràtios, més recursos per a l'educació inclusiva i menys burocràcia. Amb tot, els sindicats remarquen que, com no s'està arribant a bon port, continuaran en peu les jornades de manifestacions de demà a les Terres de l'Ebre i a Tarragona.
2: Moltíssimes gràcies, Andrea. Doncs ja ho sentíem, una reunió que sembla que va per llarg i que de moment no té entesa. Més qüestions. L'Ajuntament de Barcelona ha suspès temporalment la concessió de noves llicències d'establiments 24 hores per la proliferació d'aquests negocis. La mesura s'ha publicat al butlletí oficial de la província, té efecte immediat i una vigència d'un any, mentre es treballa en un nou planejament per protegir el comerç de proximitat. Barcelona té actualment 1.300 establiments d'aquesta mena. Laia Bonet és primera tinent d'alcalde.
4: Cal una mesura més radical i que cal ja una regulació de ciutat. Volem que allò que ha funcionat a Ciutat Vella, allò que ha funcionat a Sant Martí, s'estengui a tota la ciutat perquè ens juguem, en definitiva, la salut del nostre comerç local.
2: I nova protesta aquesta tarda a Figueres per condemnar el darrer crim masclista a la ciutat i demanar responsabilitats. Aquest matí ja s'han reunit unes 500 persones concentrades davant de l'Ajuntament per fer un minut de silenci, aquest petit homenatge a aquesta dona que va morir ganivetades a un carrer de Figueres. L'alcalde Jordi Masquef ha anunciat que el consistori es presentarà com a acusació popular contra el presumpte responsable i ha lamentat que el sistema de protecció de la víctima hagi fallat en aquest cas. I acabem amb nom propi. Aina Clotet ha guanyat el premi a la millor interpretació revelació a la Setmana de la Crítica del Festival de Cannes pel seu paper a la pel·lícula Viva, que és alhora el seu debut en la direcció d'un llargmetratge. L'obra és una de les 7 produccions catalanes projectades en aquest certamen.

0: Comercial Solà.
1: Establiment especialitzat en la instal·lació i venda de calefacció i aire condicionat.
0: Comercial Solà.
1: Pressupostos, assistència tècnica i confecció de projectes.
0: Comercial Solà.
1: El millor assessorament tècnic per al seu negoci o per a la seva llar.
0: Comercial Solà. Centre col·laborador de gas natural. Qualsevol tema relacionat amb gas natural, consulti'l a Comercial Solà. Telèfon 93 568 2074. Avinguda de l'11 de setembre, número 42, al davant de l'escola Can Parera. Vingui a Comercial Solà a conèixer el finançament més adequat a les seves necessitats.
2: Ràdio Montornès, 91.2 FM.

0: three, ah!
1: Hello, Jazz It audience.
2: Welcome to Jazz It.
3: Jazz It.
4: Jazz It, jazz universal, totes les tendències, tots els ritmes, per a tots els públics, amb Jaume Tauler.
5: Per posar en funcionament la maquinària jazzística, és a dir, per començar avui Jazz It, farem un viatge instantani de 9.685 quilòmetres des de Catalunya i Andorra fins a Los Angeles, a Califòrnia. L'any 1959, el saxofonista Al Art Pepper destacava en l'escena jazzística i la tendència coneguda com a West Coast competia en popularitat amb el hard bop típic de l'altra banda de país, de la costa est. Pepper destacava tant que la seva discogràfica Contemporary Records li va organitzar una sessió de gravació amb una petita orquestra d'11 membres per interpretar composicions recents en aquell moment i, per tant, modernes, amb arranjaments de Marty Page. El resultat va ser un disc imprescindible, titulat simplement Art Pepper Plus 11, Art Pepper Més 11.

Hem començat Jazzit amb Art Pepper i Opus de Funk, una composició del pianista Horace Silver. Aquells anys, finals dels 50 i primers 60, estem parlant, òbviament, del segle XX, eren de molta activitat per Art Pepper. El saxofonista Charlie Parker havia mort l'any 1955 després de revolucionar el món del jazz i, en certa manera, es buscava una figura que ocupés el seu lloc o que es pogués considerar una mena d'hereu, de continuador de l'obra de Parker. Entre els joves saxofonistes alts, Art Pepper brillava amb llum pròpia i la seva discogràfica li posava totes les facilitats a l'hora de gravar. Per exemple, contractar com a acompanyants a la secció rítmica de Miles Davis, és a dir, Wynton Kelly en el piano, Paul Chambers en el baix i Jimmy Cobb a la bateria. Una secció que al febrer de 1960, quan van gravar la cançó que escoltarem tot seguit, eren, sens dubte, la rítmica més famosa del món, després de la seva participació uns mesos abans en la gravació de l'obra mestra de Miles Davis, Kind of Blue. Per tant, aquí teniu a Art Pepper i la secció rítmica Dream Team amb Why Are We Afraid, que és una balada.

Why Are We Afraid, el quartet d'Art Pepper, l'any 1960. En el terreny personal, en aquell moment Pepper ja feia anys que era addicte a l'heroïna. Els estralls que va causar aquesta droga maleïda entre els músics de jazz als anys 40 i 50 del segle XX són enormes. Com a exemple, us direm que als anys 1953 i 1954, Art Pepper ja havia complert una sentència de presó. Aquest mateix any 1960 va ser jutjat i condemnat novament, sentència que es va començar a complir l'any 1961. No va sortir de la presó fins a començaments de 1964 i aquell mateix any, 64, va tornar a entrar per una nova condemna d'un any aproximadament. Posteriorment, un procés llarg i complicat de rehabilitació li va permetre tornar a l'activitat musical en aparent plena forma l'any 1970. Avui direm adeu a Art Pepper amb una composició pròpia titulada Las Cuevas de Mario, gravada amb Jack Sheldon a la trompeta i James Bond en el contrabaix. Sí, James Bond, però òbviament no es tracta del personatge de ficció, sinó d'un músic que es deia realment així, James Bond. Sovint el trobareu com a Jimmy Bond.

0: Hello, my name is Joris Dudy. I play the drums. And Barcelona has a great jazz station to listen to. It's called Jazz It.
1: Seguim a Jazz It i no ens movem de la Califòrnia dels anys 50 i 60. Aquesta tendència que hem anomenat el Jazz West Coast es pot dir que tenia majoria de músics blancs, contràriament al que passava amb el hard bop de la costa est. Un dels músics negres més destacats de la West Coast va ser Curtis Counts, un contrabaixista que després d'haver treballat com a acompanyant de figures com Lester Young, Shelly Manne, Teddy Charles o Clifford Brown, l'any 1956 va formar i liderar un quintet que es va fer molt popular. El seu disc més recordat es titula You Get More Bounce with Curtis Counts i el van gravar el mateix any 56 amb el trompetista Jack Sheldon de convidat. Jack Sheldon, per cert, l'acabem de sentir al costat d'Art Pepper.

Curtis Cones i el seu quintet ens han portat Too Close for Comfort. Curtis Cones va morir prematurament d'un atac de cor l'any 1963, quan tenia 37 anys, de manera que la seva discografia és inevitablement curta. Si us agrada el format físic, heu de saber que entre els anys 90 i la primera dècada dels 2000, aquesta discografia es va reeditar tota en format CD, remasteritzada i en unes edicions molt cuidades i amb molta informació. Aquella informació que no sempre, com a mínim actualment, no sempre es pot trobar a internet en els canals habituals. També podem pensar que, sens dubte, la intel·ligència artificial tot això ens ho solucionarà. Una de les darreres gravacions de Curtis Cones la va fer l'any 1958 i el disc resultant el van titular Exploring the Future, Explorant el Futur. Hem seleccionat la cançó Into the Orbit, que es podria traduir com En òrbita, perquè creiem que es poden explorar moltes coses estant en òrbita.

0: This is bassist Kaisa Mäensivu. Whenever I'm around Barcelona, I love to listen to the great radio station Jazz It.
1: Continuem a Jazz It, un programa on pràcticament mai es parla de futbol, perquè per això ja hi ha altres espais. Fidels als nostres principis, i tot i que, com ja deveu saber, el Barça ha tornat a guanyar la Lliga, nosaltres no en farem ni cas. El que passa és que la propera cançó la signa Joan Laporta. Alerta, per ser justos, hauríem de dir John Laporta, que va ser un clarinetista i saxofonista al nord-americà, avantguardista, molt influït per la figura i les idees del pianista Lenny Tristano i per la música clàssica contemporània. John Laporta va ser membre de l'orquestra de Woody Herman i posteriorment va crear una aliança amb el contrabaixista Charles Mingus i el saxofonista Teo Macero en un projecte que incorporava elements de clàssica en composicions de jazz. A finals dels 50 es va retirar del jazz en actiu per continuar una carrera molt sòlida com a docent a la Manhattan School of Music de Nova York i a l'escola Berklee de Boston. John Laporta va néixer l'any 1920 i va morir el 12 de maig de 2004. Aquí els teniu, Mingus, Teo Macero i John Laporta, que ens porten Four Hands, quatre mans. Això va passar l'any 1954.

John Laporta i Charles Mingus, Four Hands. Aquestes propostes de jazz amb influències evidents de la música clàssica contemporània segueixen vigents i en podem trobar mostres actuals, especialment en músics europeus de països del centre i el nord del continent. Ara us proposem una gravació de 2022 que es troba clarament en aquest àmbit. És una música introspectiva, lenta, expressionista i de vegades fins i tot pot semblar una mica freda, però a l'altre costat diem que té un lirisme i una profunditat que la fan realment atractiva. Aquí teniu Land of Gold, la terra de l'or. És el quartet de la saxofonista alemanya Birgitta Flick. Sí, sí, Flick, un cognom que em sona d'alguna cosa i ara no recordo de què.

0: Hi, this is Wallace Roney. This is Jazz It.
1: Efectivament, això és Jazz It, a BTV, la xarxa de comunicació local i Ràdio Nacional d'Andorra. Ja us vam avançar que el cap de setmana dels dies 3, 4 i 5 de juliol, a Vilafranca del Penedès, hi ha el Festival Bijaz. Aquesta edició 2026 es presenta amb molta presència femenina i propostes molt potents, com la de divendres dia 3 a 11:15 del vespre i a l'escenari principal de la plaça Jaume I. Allà hi tindrem el grup Incógnito, uns supervivents dels anys 90 i del moviment que es va conèixer com a acid jazz, és a dir, jazz ballable fusionat amb soul i amb funky.

Incognito, Still a Friend of Mine, del seu disc Positivity, de l'any 1994. I si voleu una mostra de les tendències de jazz més actuals que es fan a Nova York, el diumenge 5 tenim a la saxofonista Lakecia Benjamin a les 8 del vespre i després a Esperanza Spalding a les 10 en el mateix escenari, el de la plaça Jaume I de Vilafranca del Penedès.

0: Hi, this is Sullivan Fortner from New Orleans and New York, and please continue to check out Jazz It.
1: Arribem al final de Jazz It i us direm adeu amb el músic que tindrà presència en tots els programes del mes de maig, perquè és el mes del seu centenari, Miles Davis. Des del seu disc Digging with the Miles Davis Sextet, aquí teniu Out of the Blue. Amb ella us diem adeu l'equip habitual del programa, Jordi Bartomeus, tècnic, Lali Ferrando, productora, i qui us parla, Jaume Tauler. Fins la setmana vinent, bona setmana, bon jazz.

0: No, sisplau, quin fàstic.
1: Si tens un animal de companyia, pel seu benestar i pel nostre, recull els seus excrements i neteja amb aigua la zona bruta. Porta'l sensat i identificat amb tatuatge o microxip a la pell. Deslliga'l només a les zones habilitades, com les àrees d'esbarjo i els pipicans. Cuida'l, alimenta'l degudament i no el deixis mai tancat sense ventilació. FemNet. Montornès actua amb el civisme. Ajuntament de Montornès del Vallès.
2: Cada dia al matí, les mañanes de Ràdio Montornès. Les mañanes de Ràdio Montornès, de dilluns a divendres de 10 a 12, amb Miquel Zafra i Núria Catxan. Au, ja m'ha acabat.
3: Estàs escoltant Ràdio Montornès, el 91.2 de la FM.

0: Ràdio Montornès, 91.2 FM. La Intersecció, un programa de tarda en versió nocturna, de dilluns a divendres a les 10 de la nit.
1: Molt bona tarda a tots i a totes i benvingudes de nou a La Intersecció. Què tal, com esteu, com estan en el dia? Espero que bé i ara encara una miqueta millor amb nosaltres aquí a Ràdio Montornès amb informació, divulgació i entreteniment fins a les 6. Amb tota la informació que té a veure amb el nostre poble i també una miqueta més enllà. Sabeu que també ens agrada fer una ullada una mica més àmplia al món, al territori, per saber també què està passant. Si us voleu quedar amb nosaltres, com tots els dies fins a les 6, estem a 91.2 de l'FM i també a radio.montornès.cat, a l'aplicació mòbil de Ràdio Montornès i també al canal de Ràdio Montornès de la tele. També estarem després del territori nocturn a les 10 amb aquest mateix programa, totes aquestes vies per tornar-nos a escoltar si us ve de gust. Com totes les tardes, m'acompanya la part tècnica el Sergi Lombardo. Bona tarda, Sergi.
2: Bona tarda, Mireia.
1: Què tal, com avui?
2: Molt bé, de dimecres, ja ara quadra la setmana, no?
1: Sí, que bé.
2: Això que dèiem ahir o el dilluns, que teníem ganes de que la setmana avanci, doncs va avançant, mica en mica, sí, però va avançant.
1: Poquet a poquet, que va bé, que a vegades també volem que el temps passi molt ràpid i després ens queixem de que ha passat molt ràpid.
2: Exacte, no, jo si has de votar, prefereixo que vagi més a poc que
1: més
2: no
1: lent.
2: Ràpid, eh?
1: Sí.
2: Sí, no, perquè clar, després és que ja la vida se't passa volant, Mireia, ja no són els dies, sinó les setmanes, els mesos i
1: clar,
2: tot plegat.
1: Va passant tots massa ràpid i amb aquesta rutina que no ens n'hi adonem, no? Ens arriba la nit i oh, ja s'ha passat el dia, sencer.
2: Sí, a vegades quan parles d'això me recordo del concepte de piloto automático, eh?
1: Ah, sí, sí, això més d'un cop hem parlat i com es nota, jo també ho pensava l'altre dia, no? Que gairebé tots els dies fem el mateix camí, per exemple, amb el cotxe,
2: sí,
1: no? Caminant,
2: sí, sí, sí, sí, sí.
1: I després dius, no sé ni com ha arribat aquí, a vegades em passa pel matí i ja no sé on he aparcat el cotxe, perquè clar, cada dia no fas el mateix.
2: Exacte.
1: I vas cap a casa i després a casa dius ¿de dónde vengo yo? ¿Cómo he llegado hasta aquí? ¿Quién soy? ¿No? ¿Qué ha pasado?
2: Sí, sí, sí, això de vegades de fer més d'una cosa a la vegada i al final no acabes arribant a cap, no?
1: Però... Ai, el mindfulness hem de practicar, Sergi.
2: Sí, i unes vacances també.
1: També les practicaria, també, jo. Sí, sí, que me les posin, que no ens vindria malament una ració de vacances així fresquetes i relaxants, que
2: bueno,
1: et sembla.
2: Ja ens queda poc.
1: Queda menys, queda menys. De moment anem a gaudir aquest dimecres, com dèiem, a aprofitar el moment, carpe diem, a viure ara el que estem tenim entre mans i el que estem escoltant també. Així que, quedeu-vos que comencem. Avui començarem parlant de l'actualitat, com dèiem, de Montornès, que fem tots els dies, perquè aquest migdia s'ha fet un minut de silenci en condemna al feminicidi que es va perpetrar ahir a Figueres, que és un assassinat que s'ha fet molt viral, sobretot a xarxes socials, després de les imatges que s'han pogut veure, que la veritat que són tan impactants com innecessàries en alguns casos, perquè a vegades es fan virals vídeos que no haurien ni d'estar penjats. Però bueno, almenys l'he pogut veure la cara a aquest senyor. I la qüestió és que avui s'ha fet un minut de silenci per mostrar la condemna i també suport cap a la família i els amics i amigues de la víctima. Avui escoltarem les declaracions, doncs, de la tècnica i la regidora de Feminisme i Diversitats. També tenim altres aspectes més alegres dels que parlar avui. Parlarem de la programació d'Estiu Jove, que ja s'ha presentat ahir mateix al Centre Juvenil Espundi, que es va donar a conèixer aquelles activitats que es faran des del Departament de Joventut durant els mesos d'estiu. A més, una proposta que ve carregada de novetats i també de moltes activitats que altres anys potser no hem tingut, i això és gràcies a una subvenció que de seguida us explicarem. També avui posarem la mirada en la remansada, perquè avui és dia 20 i queden només 3 dies perquè arribi la celebració del musical. Serà el dissabte 23 de maig a partir de les 6. Per aquí, per Ràdio Montornès, ha passat el director artístic de la proposta, en Toni Figuera, crec que també es diu. Ara ja tinc tants Tonis a la ment. Sí, Toni Figuera, que ens ha explicat quines novetats hi ha al musical d'aquest any i també com estan vivint els darrers dies tots els remenses. D'aquí una estoneta el podrem escoltar. I el que podrem escoltar també és el single M'han dit que t'han dit, que és el primer single de Francesc Capella, que avança l'àlbum, el proper àlbum que tindrà l'artista, Material Sensible. Com tots els dimecres, el nostre company Miquel Zafra ha parlat amb un artista i aquest, com us dic, aquest dimecres és amb Francesc Capella per descobrir com sona aquest títol tan xulo que és M'han dit que t'han dit. Haurem d'esperar cap al final del programa. I avui, si tenim temps, també repassarem alguna efemèride, perquè avui és dia 20 de maig i saps qui fa anys avui, Sergi?
2: Qui fa anys avui?
1: Cher fa anys avui.
2: Què dius? Déu-n'hi-do.
1: Sabries dir quants anys fa?
2: Uf, home, jo diria que potser 70 pico farà, no?
1: 80 anys
2: 80
1: fa
2: anys,
1: de ja, cantant, ja. Actriu, 80 anys... que aparentment poden no semblar-ho, perquè o sigui, ens sona antic, perquè tots hem escoltat la seva música, no?, des de fa molts anys,
2: sí, sí, sí.
1: Però físicament hem de dir que els seus retocs estan bastant ben fets, eh?
2: Sí?
1: Sí, sí, sí, sí.
2: Jo ara fa temps que no la veig així físicament, però clar, amb 80 anys, bueno, aquesta dona sempre s'ha cuidat
1: i
2: força.
1: I m'han dit que té un nòvio de 40, eh?
2: Déu-n'hi-do.
1: No sé esto si lo vemos bien.
2: Ha sonat una mica safreig, això,
1: home,
2: eh? M'han dit que...
1: Claro que sí, és com... He leído, no?, i després ho hem vist en reel d'Instagram o de TikTok, sí, això sí, no val. Sí. Bueno, doncs això és el que us proposem per aquesta tarda, per informar-nos i per passar una bona estona, clar que sí. Abans d'això, com totes les tardes, això sí, repassem els títols del dia. Avui comencem amb que dilluns és el darrer dia per presentar una sol·licitud per rebre els ajuts per les activitats extraescolars del curs vinent. Les subvencions s'adrecen a infants empadronats a Montornès que estiguin escolaritzats des d'I3 fins a 6è de primària i per activitats organitzades per les AFA dels municipis. L'Ajuntament hi destinarà un total de 23.000 euros. A l'hora d'atorgar els ajuts es tindran en compte diversos factors, principalment la renda econòmica de la unitat familiar en relació amb el nombre de membres que la componen. En funció de la puntuació obtinguda, les famílies podran rebre un ajut que cobrirà entre el 50 i el 90% del preu de la inscripció. En casos excepcionals degudament valorats, la subvenció podria arribar a cobrir-ne el 100%. El termini per presentar la documentació finalitzarà dilluns vinent. El tràmit es pot realitzar telemàticament mitjançant una instància genèrica o bé presencialment a l'Oficina d'Atenció Ciutadana amb cita prèvia. Demà finalitza el període de preinscripcions per al curs vinent a l'Escola Municipal de Música, Dansa i Aula de Teatre. Les persones que ja siguin alumnes es poden preinscriure a través del portal Guido, mentre que la resta s'hauran d'adreçar al web de l'escola. El director del centre, en Jordi Soler, ha recordat que hi ha oferta per tots els nivells i tant per a infants com per persones adultes.
3: Mai és tard per aprendre, i això sempre ho dic a qualsevol persona que ve a l'escola, i de fet tenim programes també per diversos nivells, és a dir, a vegades hem trobat persones que de joves havien tocat un instrument i ara que ja han tingut fills i que ja són més grans, així, doncs s'hi volen tornar a sumar, no? Per tant, fem una mica de refresh, no?, de refrescar una mica les quatre idees i tornar-hi a arrencar. O al revés, d'algú que vol començar de zero, i per exemple un grup de llenguatge musical que comencen absolutament de zero, i tenim gent, això, 40, 50, 60 anys que han començat de zero, i alguns ja amb cert nivell que n'estan assolint, sí, sí.
1: Amb les sol·licituds rebudes, l'escola configurarà els grups d'alumnes i publicarà la relació de persones admeses i llistes d'espera. Posteriorment, amb dates encara per concretar fins a finals de juny o principis de juliol, començarà el termini de matrícula per confirmar la plaça assignada. Demà al matí, les persones usuàries dels tallers de gimnàstica i dansa adreçats a la gent gran oferiran una exhibició a la plaça de Pau Picasso. Serà a partir de 9:45 i està previst que acabin sobre 12:45 del migdia. D'aquesta manera mostraran tot el que han après durant el curs. Hi ha exhibicions de gimnàstica, de ball de línia, de sevillanes i de sardanes. I una última cosa amb la que us heu de quedar és que avui es presentarà el llibre Gegants del Vallès Oriental de Mariano Pagès. Es tracta d'un projecte fotogràfic que aglutina 70 gegants de la comarca, fora del Cercavila, per explicar la seva història en primera persona. Entre ells es troben els de Montornès. La presentació es farà a la sala de plegador de la Troca a Granollers a les 8 del vespre. I ara continuem amb la notícia destacada del dia. Aquest migdia, Montornès ha tornat a mostrar el seu rebuig a la violència masclista amb un minut de silenci al davant de l'Ajuntament per condemnar el feminicidi d'una veïna de Figueres. La víctima, de 33 anys, va ser assassinada ahir per la seva exparella al mig del carrer. En el seu discurs, la tècnica de feminisme i diversitats José Gómez ha expressat el condol i el suport a les persones properes a la víctima i ha refermat la lluita contra la violència masclista.
4: Des de l'Ajuntament i la xarxa d'atenció i recuperació de les dones, volem expressar el nostre condol i suport a la família, a les amistats i persones properes a la dona, així com continuar reiterant el nostre compromís ferm en la lluita contra qualsevol forma de violència envers les dones. En el que portem d'any, 19 dones han estat assassinades per les seves parelles o exparelles a Espanya i 3 han sigut assassinades a Catalunya. Perquè les dones no moren, les dones són assassinades. Sabem que sovint la repetició d'aquests fets genera cansament, impotència i dolor col·lectiu. Però aquesta sensació no ens podrà impedir continuar fent pedagogia. Continuarem acompanyant les dones i continuarem mostrant en el nostre dia a dia, en el nostre entorn, un rebuig clar i contundent davant qualsevol conducta masclista. Cada gest compta. Educant el respecte, no tolerar comentaris o actituds discriminatòries, escoltar, donar suport i construir comunitats compromeses amb la igualtat i la vida lliure de violències. Cada dona assassinada és un fracàs col·lectiu i una crida a continuar treballant des de les institucions i des de tota la societat per construir espais segurs, lliures i igualitaris.
1: És la tercera mort per violència masclista que es registra aquest 2026 i la número 162 des que el 2012 es van començar a recollir les dades oficials. D'aquestes 152 són dones i 10 infants i adolescents assassinats en el marc de les violències masclistes. La regidora de Feminisme i Diversitats, Natàlia Segura, ha fet una crida a la reflexió davant els actes i els missatges que neguen la violència masclista.
5: Aquest últim assassinat que va ser ahir a Figueres va ser al carrer, en una plaça pública on hi havia més gent i l'assassí amb total impunitat i de manera descarada la va assassinar al carrer i a més va tenir la cara de rentar-se les mans en una font i jo crec que això ens ha de fer reflexionar cap a on anem com a societat, què és el que està promovent aquestes actituds tan brutals i descarades que estem tenint. De vegades hi ha referents o possibles referents que de manera impune en mitjans de comunicació surten i ens fan creure que no existeix aquesta violència, però això és la pura imatge del patriarcat i el masclisme que fa que hi hagi gent, no?, capaç d'assassinar a una dona pel simple fet que sigui dona.
1: Pel que fa a les concentracions i els minuts de silenci, Segura ha afirmat que són necessaris per fer conscient a la societat de l'actualitat.
6: Són molt necessaris perquè estem en un moment de la societat que el masclisme està evolucionant, no?, cap a una vessant molt més agressiva i més descarada i violenta, i jo crec que és molt necessari aquests minuts de silenci per conscienciar-nos de que hi ha un problema a la societat amb la violència masclista i que l'única manera d'erradicar-la és primer ser conscient del problema i després treballar per erradicar aquestes violències, sobretot a través de l'educació.
1: A Montornès, l'Ajuntament compta amb el SIAT, el Servei d'Atenció a la Dona, on qualsevol dona s'hi pot adreçar. Si necessiteu ajuda davant de situacions de violència masclista, també podeu contactar amb el telèfon 900 900 120, un servei especialitzat d'atenció i informació disponible les 24 hores del dia i cada dia de l'any. És gratuït, confidencial i no deixa rastre al mòbil. En situacions d'emergència immediata, també podeu trucar al 112.
7: Tot el que toco sembla que s'esformi en fum. Tot el que sento cada cop ho veig més lluny.
1: Nosaltres continuem a la intersecció i ho fem amb una mica de música. De seguida continuarem amb altres temes més alegres, com la programació de l'estiu jove. Però abans anem amb una cançó en català. Avui em venia de gust començar cantant a la nostra llengua. És l'artista Maig i es diu Vull perquè no puc.

0: La intersecció en territori nocturn.
1: Cada vegada queda menys per l'estiu i des del Departament Municipal de Joventut ja tenen enllestida la programació Estiu Jove. Un estiu que aquest any ve carregat de novetats. Ahir a la tarda, el Centre Juvenil Espúndic va acollir la presentació del programa. En total, són 24 les propostes que recull, entre les quals n'hi ha d'habituals, com les sortides a parcs aquàtics i els tallers de cuina, entre d'altres. Per aquesta ocasió, l'oferta d'activitats és més extensa, perquè l'Ajuntament ha rebut una subvenció de 73.000 euros que permet ampliar el programa més enllà de les activitats sorgides.

0: i en tenim propostes noves i innovadores, com per exemple a la setmana de campaments, l'última setmana de juliol. Tot aquell adolescent que es vulgui apuntar doncs podrà gaudir d'una setmana en el Pantà de Sau, on viuran un munt d'experiències noves. A més, hi ha un dels tallers que es duran a terme, és de primers auxilis, i per tant creiem que és molt interessant que l'adolescència de Montornès estigui també interessada i amb inquietuds de poder conèixer en àmbits sanitaris, per exemple, i que se surten fora de les inquietuds que tenen els adolescents normalment, i vam veure que era una proposta molt acertada i que havia de sortir endavant, sí o sí.
1: Per poder facilitar que tothom pugui participar en un mínim de dues activitats, el Departament de Joventut ha habilitat uns formularis de preinscripció al web joventut.montornès.cat en què hauran de seleccionar fins a 5 opcions. A banda de la gratuïtat de les activitats del programa Estiu Jove, una situació excepcional d'aquest any, recordem gràcies a la subvenció de la Diputació de Barcelona, hi ha més novetats. Enguany el Centre Juvenil Sputnik obrirà les tardes del mes d'agost perquè el jovent pugui trobar-se i, per exemple, jugar a jocs de taula. Escoltem la regidora de Joventut, Evelyn de la Rosa.
0: Tenim la fortuna que amb aquesta subvenció també podem gaudir de poder obrir l'Sputnik pels adolescents i els joves de Montornès durant les tardes. D'aquesta manera no només generem aquest espai, no, de pertinença en el municipi on el jovent se senti segur, sinó també amb les temperatures que moltes vegades tenim a l'estiu, tenim un refugi climàtic i d'aquesta manera doncs, ens assegurem que el jovent pugui passar una estona agradable per les tardes. Estarà disponible tot el material que tenim a l'Sputnik, comptarem amb monitors que es faran càrrec de dinamitzar aquestes tardes i fer l'acompanyament de la mateixa manera que es fa des del Departament de Joventut amb els dinamitzadors durant tot l'any, doncs poder també tancar aquest cercle estiuenc amb aquesta proposta.
1: Per si tot això fos poc, hi ha una altra novetat. I és que durant el mes de juliol, per primera vegada i durant els matins, s'oferirà un casal artístic pensant especialment per joves amb diversitat funcional. És una proposta que el Departament de Feminisme i Diversitats de l'Ajuntament ha treballat amb les aportacions de l'associació local d'Ibermont. La regidora de Joventut, Evelyn de la Rosa, va dir que, sense cap dubte, aquest casal tindrà continuïtat en els anys posteriors.
0: Aquest any podrem gaudir durant els matins a que l'Sputnik d'un casal inclusiu artístic amb la mà d'una de les entitats molt potents en el sector que s'encarrega de fer doncs, tots aquests temes de desenvolupament d'activitats adaptades a les necessitats de l'adolescència amb diversitat funcional. És la primera vegada que es porta a terme, fa temps que s'està treballant amb famílies i amb l'entitat de referència del municipi, però era una proposta molt esperada per les famílies i creiem que serà un èxit rotund i que, sens dubte, tindrà continuïtat en anys posteriors.
1: Recordeu que al web joventut.montornès.cat teniu tota la informació del programa Estiu Jove amb l'oferta d'activitats en detall i els formularis de preinscripció.

Continuem a Ràdio Montornès de la intersecció amb una mica de música abans de parlar de la remansada que tindrà lloc aquest dissabte. Anem a escoltar o a repassar el nou EP de Marc Seguí, que acaba de treure el divendres. És un EP de 6 cançons titulat Nada Importa Tanto. I us hem portat alguna cançoneta per fer-nos una idea de com sona. Us deixem amb la que va presentar aquest EP divendres, No te imagino lejos.

Sigan Pink Flaco, i és que de 6 cançons que té l'EP, 3 són col·laboracions, i aquesta Pink Flaco, però també n'hi ha una altra amb Cranio i una darrera amb Plastic Boy, així que compta amb diverses col·laboracions aquest Nada Importa Tanto de Marc Seguí. Nosaltres hem triat per escoltar aquest de Meluz amb Pink Flaco.

I per acabar amb aquest repàs de Nada Importa Tanto, el nou EP de Marc Seguí, us deixem amb la cançó que ja va ser la primera que va presentar per saber i donar a conèixer que trauria un EP, Esperando que vuelvas, que tant s'ha escoltat i que encara li queda per escoltar. Això és Marc

0: La intersecció amb Mireia Toledo.
1: Tornem a Montornès perquè queden només 3 dies per la celebració de la Remensada. La d'enguany serà l'11a edició del musical, la desena que fan al carrer. El punt de sortida serà la plaça dels Remenses a les 6 de la tarda i, com és habitual, acabarà a la plaça de Pau Picasso. Però aquesta edició arriba amb novetats. Per conèixer-les totes, la nostra companya Núria Catxan ha parlat amb el director artístic de l'obra, Antoni Figuera. Els escoltem també en companyia d'algunes remenses.
2: Hi ha canvis, hi ha sorpreses, sí. Com sempre passa a la Remensada, sempre hi ha intèrprets nous, gent que ve, gent que torna, gent que comença i fa per primera vegada la Remensada. Això ja sempre són canvis importants, vull dir que a l'hora de la veritat el repartiment sempre hi ha canvis. I després també és veritat que aquest any hem apostat per fer canvis importants en el muntatge escènic d'alguns actes. I realment hi ha actes que s'han canviat tot el moviment escènic, totes les escenes com estan plantejades, per buscar una mica més aquest dramatisme, per buscar més acció, per buscar que l'espectador visqui l'experiència una mica més forta, diguéssim, que altres anys. Sí que és veritat que aquest any crec que ho estem aconseguint, però clar, això vol dir que realment hem canviat moltes escenes i hem canviat la manera com estaven pensades i la manera com després les portem a l'escenari. Així que sí, els espectadors que vinguin enguany i hagin vist la Remensada a altres edicions veuran canvis, i tant que sí.
3: Llavors, suposo que organitzar, definir, dirigir aquesta identitat visual de la Remensada no és gens fàcil, no?
2: No és fàcil, sempre és un repte, perquè jo crec que també sempre està bé anar fent canvis, però sempre és un repte plantejar i pensar de quina manera podem fer els canvis perquè l'espectacle segueixi creixent. I que crec que aquest any hem aconseguit, ho estem aconseguint això, no? Que l'espectacle faci un pas endavant, també a l'hora del muntatge, també a l'hora de la interpretació de tots els actors i les actrius que participen, i doncs això li dona molt, molt més realisme i molt més dinamisme a l'espectacle en si.
3: S'agafen bé les teves idees? Ho capten bé?
2: S'agafen bé les idees. No sempre les fan com jo vull, perquè mira, penso una cosa que també és una de les complicacions de la Remensada. Hi ha gent que porta la Remensada des del primer any i hi ha coses que són molt semblants d'un any a un altre. Clar, quan portes un espectacle fet, i això també m'ha passat a mi en el món professional, quan portes moltes representacions o molts assajos fent una cosa d'una determinada manera, després canviar-la no és fàcil. Hi ha un moment en què el cap et fa un cortocircuit i has de d'alguna manera oblidar el que feies o el que portaves fent des del principi per fer la nova proposta. I això no sempre és fàcil. I després també és veritat que, clar, que tenim molta gent que, bueno, tothom, no? Vull dir que tothom ve del món amateur i són amateurs, llavors moltes vegades no és fàcil tampoc el que els hi demano, i amb ells els hi requereix compromís, dedicació, esforç, i al final sí que s'acaba aconseguint, però és a base d'assajos, a base de repetició i a base de provar i equivocar-se, tornar a provar, tornar a equivocar-se, però al final sí que s'aconsegueix el resultat, i en aquest sentit estic molt content de com estan anant els assajos i aquests darrers assajos que ens queden, perquè crec que arribarem amb molt bona forma i amb uns actes molt canviats i amb moltes ganes també de veure la reacció del públic.
3: Toni, parlaven d'amateurs, però també és veritat que hi ha en aquesta 11a edició de la Remensada porteu molts veterans, no?
2: Sí. És veritat, hi ha molta gent que està molt compromesa amb el projecte i que se'l senten molt seu i sempre tenen ganes de venir i segueixen venint a assajar cada setmana, i això sempre és un fet molt bonic, perquè al final sí que és veritat que la Remensada hi ha gent que entra i que surt, també és veritat que hi ha gent que porta des del principi, però al final és com una gran família, que ens ajuntem allà aquests dies per assajar i per tirar l'espectacle endavant, i amb moltes ganes i molta il·lusió, i sí, gent que està des del principi, que són veterans i que han après a interpretar i han après a fer teatre gràcies a la Remensada.
3: Aquí, a l'estudi, veig una mica de nervis. Toni, tu com diries que estan els nervis? A flor de piel, o és una cosa normal que toca ara?
2: Sempre quan s'acosta l'estrena sempre és normal que hi hagi nervis, això sempre. I aquests nervis també sempre ajuden i ens donen un plus de posar focus, de concentració, de posar ganes, de tenir energia. Vull dir que els nervis, aquests nervis d'estrenar, diguéssim, ben gestionats, sempre són positius. Però també és veritat que aquest any, com que tenim bastants canvis, doncs clar, potser hi ha més nervis que altres anys, clar. I també són, jo crec que ganes, no?, d'ensenyar el que estem preparant i de poder compartir-ho amb el públic. Sí que es nota en l'ambient una miqueta més de nervis que altres anys, però crec que són uns nervis que ens aniran bé, que són positius, els hem de gestionar per estar concentrats el dia de la funció i segur que tot sortirà molt bé.
3: Toni, jo no sé, però tota la gent que ens pugui estar escoltant avui, que ja és un hàbit anar a l'estrena de la Remensada, què els diries perquè aquest any tornéssim?
2: Home, jo diria primer de tot que per la gent de Montornès és un dia important, perquè la Remensada és una aposta clara per posar Montornès i la cultura de Montornès i el teatre de Montornès doncs en el mapa de Catalunya, i que sempre és positiu pel poble que la Remensada tingui molt de públic. Després, evidentment, si hi ha gent que ha vingut altres anys, aquest any amb més motiu han de venir per veure els canvis i per veure tot el que portem treballant i estar allà doncs, recolzant doncs, l'entitat i recolzant també el poble. Així que, com sempre, hi haurà nous intèrprets, hi haurà canvis en la posada en escena que faran que sigui més atractiva la seva experiència com a espectadors, i tant que sí.
3: Convidar a tothom.
2: I tant, montornesins i montornesines, vinga, tothom cap al Teca Barrer a veure la Remensada i a gaudir d'aquesta festa, d'aquest espectacle popular que portem molts mesos treballant i amb moltes ganes de compartir-lo amb tot el poble.
3: Noies, no sé si voleu dir-li alguna cosa al Toni.
4: Jo sí.
3: Sí.
4: Toni, has aconseguit posar-me deures per quan surto de l'assaig. Perquè ho has fet de tal manera que no pots estar durant els dies d'assaig a assaig o agafar el mòbil o el text. Bueno, jo faig el que no havia fet mai. O sigui que sí, m'estàs ensenyant. T'ho agraeixo.
5: Posa deures.
3: Posa deures al Toni, clar.
2: És que és veritat que, sí, que aquest any amb els canvis que estem fent, és el que et deia abans, és necessari que després ells a casa doncs, facin feina, repassin textos, repassin moviments. També aquest any una cosa que estem fent és gravar els assajos en vídeo i després ells a casa poden repassar i podem veure els errors que cometem. I això també fa que tothom tingui una mica més de consciència, no?, sobre els canvis que estem fent i que tothom estigui doncs, més concentrats.
3: Les noves tecnologies ajuden, no?
2: Sí, ajuden, i és una cosa que altres anys l'havíem fet de manera discreta, però aquest any hem optat perquè crec que és una manera molt, molt pràctica de que després tothom pot visionar els vídeos i veure, i jo mateix el primer, que faig visionats dels vídeos i bueno, això podem canviar-ho, això podem millorar-ho, aquí mira que t'has equivocat, i d'aquesta manera la gent pren consciència, perquè moltes vegades el que passa quan estàs fent teatre és que estàs dintre de tu, dintre de la història, i moltes vegades ens costa veure'ns des de fora i quan ho pots veure en vídeo, sobretot amb un espectacle com la Remensada, no?, que és un gran espectacle, gran format, amb molta gent a l'escenari, veure-ho des de fora fa que la gent sigui molt conscient de quan estan a l'escenari els moviments que han de fer.
3: Doncs no ens queda més que desitjar-vos molta merda per al proper dia 23 de maig, que ja ha començat el compte enrere, dèiem. I tornarem a parlar, Toni, com sempre.
2: Molt rebé, doncs vinga. I el dia 23, tothom al carrer.
3: Doncs una abraçada gran i molta merda per tothom.
2: Gràcies, igualment, abraçades per totes.
4: Adéu.
3: Adéu. Per què hem de veure la edició de la Remensada, la nova edició de la Remensada? Per què?
5: Per què l'hem de veure?
3: Per què?
5: Perquè...
3: Mira, ves pensant dos paraules.
5: És una obra de cultura de casa nostra. Està feta per veïns del poble. I penso que és molt important recolzar la cultura del nostre municipi.
4: Jo perquè és didàctica, perquè ens ensenya amb molta alegria i el que ha estat Montornès en aquesta franja de les guerres remenses, i ara s'ha de conservar aquest esperit.
6: Sí, jo també penso el mateix. I llavors que darrere hi ha molta joventut ara.
4: Sí.
6: I això per mi també és una molt bona proposta, perquè la remansada, perquè eren nens i ara ja són més grans i van canviant papers, i llavors això a mi també...
3: Doncs posem Montornès al mapa el proper 23 de maig.
4: Sí. Gràcies.
3: Gràcies per ser amb nosaltres.
5: A vosaltres
3: que
5: sempre.
3: Vagi tot.
4: Gràcies al vostre equip. Gràcies al vostre equip.
3: Una abraçada molt forta. Gràcies.
6: Moltes gràcies. Adéu.

0: El oro pierde su color, ya nada tiene su valor.
1: I nosaltres continuem a la intersecció amb més música. Ja ens ha quedat clar que hem d'anar a veure la remalça d'aquest dissabte. Continuem repassant les novetats musicals. Anem amb Maluma, que té nova cançó, Tu Recuerdo, que a més és una salseta que sabeu que m'agrada. Així que us deixem escoltant-la i ballant-la, clar que sí.

De la salseta canviem de gènere, ens anem més cap al jazz, perquè avui el convidat del nostre company Miquel Zafra és en Francesc Capella, que torna per presentar-nos un nou single, M'han dit que t'han dit.

0: Aquesta tarda a la intersecció de Ràdio Montornès ens prenem un respir i escoltem aquesta música que us portem avui, una proposta del pianista, arranjador i compositor Francesc Capella. Ens presenta aquesta novetat musical. Bona tarda i benvingut a la intersecció, Francesc.
1: Gràcies per trucar-me.
0: Doncs un plaer tenir-te aquí, com diem, una proposta que acabes de presentar. M'han dit que t'han dit. Aquest és el tema.
1: Exactament.
0: Estem parlant amb tu precisament per aquesta novetat musical que presentes des del segell discogràfic Temps Record, un segell discogràfic sempre relacionat amb la bona música, amb la qualitat, amb el jazz, i com no podia ser d'una altra manera, la teva música ho és.
1: Va, gràcies, sí, és música de jazz i és música que intenta ser de qualitat, almenys intenta ser honesta i agradable. Això, ja.
0: Hem de dir que és el primer tema d'una sèrie de temes, perquè estàs a punt de presentar treball discogràfic, que encara queden unes setmanes, però aquest és el primer llançament, m'han dit que t'han dit, i és que, Francesc, aquest tema, pel que veiem a la nota de premsa, fa referència a la construcció de mites, llegendes i coses que s'expliquen, que es diuen, sobretot a dia d'avui, a través de xarxes socials i internet i tot això, que no saps fins a quin punt són veritat o no són veritat. En què et vas inspirar per crear aquest tema?
1: Bueno, aquesta reflexió, aquesta idea, jo crec que molts en els nostres temps la compartim. Per això també ve d'aquell joc que fèiem de petits, del joc de, com era allò, de que per una banda m'han dit no sé què i per altra banda he dit no sé quantos. No recordes aquest joc?
0: Com el era joc això? Del telèfon.
1: Exactament, exactament. De com una cosa, quan es va explicant, va passant de boca en boca, es va tergiversant o es va mitificant o es va construint, canviant. De fet, ho fem també tots amb el nostre passat i a vegades el problema és que a vegades ho fem també com a construcció de futur, que llavors és quan comença a esdevenir un tema, una cosa més perillosa. En el cas d'aquest tema, doncs a mi aquest tema de seguida em donava la sensació de molta gent parlant. Vull dir, sempre tenia la sensació amb aquest tema que hi havia com una conversa, a moltes bandes i moltes veus que van apareixent, i sempre és el mateix motiu, però es va transformant i al final del tema el motiu és una altra cosa. I era, no sé, era molt evident per mi que aquest tema podia portar aquest títol tranquil·lament, no? Això de que, bueno, això, moltes vegades d'una cosa molt petita, que és la cèl·lula musical d'aquest tema és molt petita, una cosa molt petita pots arribar a construir un castell, per bé i per mal, òbviament.
0: Mm-hmm. Doncs això és la inspiració que va tenir en Francesc Capella per convertir aquest tema, m'han dit que t'han dit. Centrant-nos més en el tema musical, Francesc, aquest tema l'escoltem en format trio. Qui t'acompanya al contrabaix i a la bateria?
1: Doncs mira, al contrabaix tinc un vell amic, en Joan Motera. Joan Motera és el que en l'argot del jazz es diu un sideman. Un sideman és un home que ha acompanyat moltíssim, de fet el paper del contrabaix ja ho porta això, no? Ha acompanyat moltíssima gent, molt experimentat, i és un home que sempre toca lo just i lo necessari, el qual per la meva música, jo que amb el piano tendeixo a ser una mica Verbo Reik, doncs m'ha anat molt bé. I a la bateria hi tinc un altre nano, no, ja és un senyor, però per mi és un nano, clar, és més jove, en Joan Terol. Joan Terol per mi és un bateria meravellós, que feia molt temps que tenia ganes de gravar amb ell, havíem coincidit tocant, però no havíem coincidit mai gravant, i llavors, doncs, bueno, he pogut comptar amb aquests dos músics tan experimentats, que de fet és una secció rítmica nova, vull dir, vam fer un parell de concerts i després ja vam anar a gravar, vol dir que suposo que podré seguir tocant amb ells més temps, aquesta és la idea.
0: Segur que sí, escoltem aquesta proposta, com dèiem, és la primera d'un treball discogràfic que està per veure la llum a mitjans més o menys de juny. Des d'aquí ja et convidem a que passis un dia pel magazín matinal de les mañanes de Ràdio Montornès per descobrir tot aquest treball discogràfic, que em sembla que portarà per títol Material Sensible. Per què has decidit aquest nom?
1: Mira, per múltiples raons. Bàsicament perquè això tens un recull. Per exemple, aquest tema mateix, aquest single mateix, la idea inicial la teníem un calaix i poder, no t'exagero, fa 30 anys que la teníem un calaix, apuntada amb un full de paper. I és com un recull, és com dietari, és un recull de coses que he anat construint, i sempre amb l'atenció aquesta de coses petites que després poden esdevenir un tema. I, bueno, a vegades tens aquesta mirada de dir, ostres, això funciona, i és aquesta sensació que és un material que és sensible, diguéssim, no? Per altra banda, material sensible s'escriu i es llegeix igual en català que en castellà. I jo en aquest disc tinc títols en català, tinc títols en castellà, tinc títols en anglès, inclús tinc un títol de la cançó en alemany, perquè és una versió d'un tema de Strauss. Vol dir que, clar, el tema de l'idioma, el multilingüisme, doncs, també em portava la sensació de que material sensible doncs, es llegeix igual en català que en castellà, mira, és més fàcil per tothom. Mm-hmm.
0: Doncs des d'aquí, si us ha cridat l'atenció aquesta música que esteu escoltant del pianista, compositor i arranjador Francesc Capella, us convidem a estar ben atents perquè segur que aquí a Ràdio Montornès tornarem a parlar amb ell sobre aquesta novetat discogràfica que veurà la llum en breu. Francesc, només em quedaria per aquelles persones que vulguin conèixer més sobre tu, a on et poden trobar, bandes de plataformes, xarxes socials, no sé, a on et podem trobar més actiu?
1: Bueno, jo sóc d'una generació que no sóc mal de xarxes socials, o sigui, tinc una pàgina d'Instagram, la meva pàgina de web ja la vaig tancar, però bé, jo estic present amb moltes... jo treballo molt amb David Pastor, per exemple, treballo molt amb Laura Simó, per Instagram em podran trobar i podran estar atents i amatents a tot el que vagi fent de concerts i de més.
0: Francesc Capella, moltíssimes gràcies per passar aquesta estona amb nosaltres aquesta tarda aquí a la Intersecció. Tornem a convocar en breu, quan tinguem més novetats sobre tu.
1: Molt bé, això espero. Moltes gràcies a vosaltres. Vinga, una abraçada.
0: Una abraçada. Adeu. Forta. Fins aviat. Adeu.

Qui no coneix aquesta cançó de Cher? Tothom l'hem cantat en algun moment, i és que avui la recordem perquè l'actriu, cantant i compositora, fa avui 80 anys. I durant la seva carrera, que continua, per cert, ha guanyat un Oscar, un Grammy, un Emmy, 3 Globus d'Or i fins i tot el premi a la millor actriu en el Festival de Cinema de Cannes, que tot això es diu aviat, però ha passat. Basat a la fama, Cher, el 1960, com a part del duo Sonny and Cher amb el seu marit de llavors, que es va fer molt popular, sobretot pel seu estil i so hippie de l'època. I als anys 70, ella va ressorgir com a estrella de televisió, va fer alguns shows a la petita pantalla que van ser molt populars també. Després va haver de continuar per separat la seva carrera musical a partir dels anys del 75, però va aconseguir sobretot l'èxit ja en la música disco. Va deixar més la música així hippie, es va ficar la música disco i es va convertir en una de les atraccions de més èxit de Las Vegas, que de fet és on va tornar ja de ben grandeta. Anem a recordar una mica com sonava aquesta època més hippie de Sonny and Cher amb aquesta cançó I Got You Babe.

0: Això era amb el duet Sony & Cher, després va continuar en solitari, com us explicava, i durant els anys 80 fins i tot va estar a Broadway i es va convertir en una de les actrius més aclamades de la dècada. Va protagonitzar pel·lícules que van ser molt taquilleres com Silwood, Les bruixes d'Eastwick o Encís de lluna, amb la que va ser que va guanyar l'Oscar a millor actriu. I a partir del 87 va revitalitzar la seva carrera musical, llançant una sèrie d'àlbums i senzills de gènere rock. O sigui, aquesta dona ha passat per un munt de gèneres diferents i va aconseguir dominar les llistes d'èxits. I el 98 va llançar la seva producció, que ha estat com la més reconeguda, aquesta que començava amb Believe, que va liderar les llistes de popularitat a escala mundial i es va convertir en un dels singles més venuts de tots els temps. I a més, hi ha aquesta manera de fer d'aquest estil, va ser anomenat efecte Cher, o sigui, mireu si té influència, eh? Ella es va retirar dels escenaris el 2005, tot i que ha continuat produint música. De fet, el 2008 va signar un contracte per molts milions de dòlars a Las Vegas per l'espectacle Cher at the Coliseum. I, com us dic, doncs, ha continuat la seva música fins a dia d'avui, 80 anys que fa avui Cher, però és que la darrera cançó que va treure va ser per Nadal, vull dir que està en actiu.
1: Home,
0: la senyora.
1: S'ha apuntat a la moda de les cançons de Nadal,
0: sí,
1: no?
0: Sí, s'ha passat a les Nadales, perquè ja no és el primer any que en treu, ja en va treure més, i com aquí a la intersecció sempre és un bon moment per parlar de Nadal.
1: Sí, correcte.
0: Per què no us deixem escoltant Christmas is Here de Cher, i així serà el seu 80è aniversari.

0: La Intersecció, un programa de tarda en versió nocturna, de dilluns a divendres a les 10 de la nit.
1: Nosaltres avui hem de marxar. Recordeu que a les 10 tornem a... Bueno, podeu tornar vosaltres, escoltem aquest mateix programa, Territori Nocturn. Nosaltres tornarem demà a partir de les 5 i ho farem parlant de la cloenda dels tallers de la gent gran, tallers de gimnàstica, de ball, de sardanes, de sevillanes, que són demà al matí i que us portarem alguns dels testimonis a la tarda. També hem convidat a la intersecció a la Teresa López, que és membre del Club Karate Montornès, és mestra en el club, i també ha estat la primera persona del Club de Montornès en treure's el títol de jutge de kata i de kumite. És un títol per ser després àrbitre, que no té gaire gent i que nosaltres l'hem volgut convidar perquè ens expliqui com és ser tenir aquest títol a només 24 anys que té la Teresa. Demà la podrem escoltar aquí a la intersecció. I també tindrem una nova secció de l'Ivan Aznar, el nostre coach especialista en benestar emocional, per parlar de la pau interior. Així que un programa molt interessant, el que us proposem demà a partir de les 5. Avui nosaltres ja marxem, que acabeu de passar una molt bona tarda de dimecres i fins demà a les 5.
2: Fins demà, Mireia.
1: Adéu.
0: Ràdio Montornès.
3: Continguts en xarxa.
4: Propostes en xarxa.
5: El febrer de 1939, el dibuixant Josep Bartolí va creuar la frontera cap a l'exili i va passar per diversos camps de concentració francesos. Va acabar refugiant-se a Mèxic, on el 1944 va publicar alguns dels seus esbossos. Una obra sempre compromesa que va continuar als Estats Units, on es va instal·lar definitivament. Art, història i memòria s'uneixen al MUME, al Museu de l'Exili de la Jonquera, sota el paraigua de l'exposició Josep Bartolí, dibuixar és lluitar. La mostra reivindica la força del dibuix com a eina de resistència, de memòria i de denúncia a través de l'obra d'aquest artista, que va ser testimoni en primera persona de l'exili republicà. Els seus dibuixos documenten l'horror dels camps de concentració, la guerra, l'exili i la repressió. Però alhora ens interpel·len i ens recorden com de necessari és defensar els drets humans, la llibertat, la dignitat o la justícia. En el marc del projecte europeu Exilis 1936-1946, l'exposició recull aquests esbossos i dibuixos preparatoris fets entre el 39 i el 41 i explora l'evolució de la creació artística de Bartolí. Fins al 31 de maig, exposició Josep Bartolí, dibuixar és lluitar, al Museu Memorial de l'Exili, a la Jonquera. Més informació a museuexili.cat.

El repartiment principal es completa amb Coleman Domingo i Nia Long, donant vida a Joe i Catherine Jackson, pares de Michael, i Miles Teller com John Branca, advocat i mànager de l'artista. Amb el repartiment principal definit, tant Kimberly Hardin com Victoria Thomas, col·laboradora habitual de Foucault, s'encarreguen de dirigir el càsting amb l'objectiu de construir un univers coral creïble i fidel a les diferents etapes de la vida de Jackson. Entre les incorporacions destacades, Kat Graham, en el paper de Diana Ross, figura clau en els inicis de la carrera del cantant. Laura Harrier, com Suzanne de Passé, executiva de Motown. I Lawrence Tate, interpretant Berry Gordy, fundador del segell. També s'hi suma Derek Luke en el rol de Johnny Cochran, advocat que va tenir un paper rellevant en alguns moments de la vida de l'artista. Abans d'iniciar el rodatge, Jafar Jackson segueix un entrenament intensiu que inclou coreografia, treball vocal i estudi de moviment, també assessorament directe de membres de la família Jackson per reforçar l'autenticitat del treball.

0: Encenem la llanterna màgica amb Jordi Terrades. Tot el cinema a la teva ràdio local.
1: La resta del repartiment també participa en sessions de preparació específica. Colman Domingo treballa en la construcció psicològica de Joy Jackson, mentre que Nia Long es centra en la dimensió emocional i familiar del seu personatge. En paral·lel, es defineixen les localitzacions del film. El rodatge combina espais reals i recreacions en estudi amb presència destacada de localitzacions a Califòrnia i escenaris construïts per reproduir entorns icònics com estudis de gravació i escenaris de concerts. Els equips de direcció artística, vestuari i fotografia ho deixen tot enllestit per entrar en la fase de rodatge. La producció arrenca el 2024 amb Fuqua al capdavant d'un dispositiu tècnic de gran escala. La direcció de fotografia recau en Robert Richardson, tres vegades guanyador de l'Oscar, que defineix una estètica basada en contrastos suaus i una il·luminació direccional que reforça el caràcter íntim del relat.

El rodatge es desenvolupa principalment a Los Angeles i als estudis de Sony, on es construeixen els decorats que reprodueixen certs espais com els estudis Motown o alguns escenaris de gires internacionals. Un dels reptes principals és la recreació de les actuacions musicals. Jafar Jackson assumeix personalment moltes de les coreografies després d'un procés intens de preparació. Les seqüències de concert requereixen coordinació mil·limètrica entre càmeres, llum i moviment, amb la participació d'equips coreogràfics especialitzats. Entre les curiositats del rodatge, destaca l'ús combinat de tècniques digitals per recrear multituds i espais escènics. En algunes seqüències es fan servir extras reals complementats amb extensions digitals per ampliar la sensació d'escala sense perdre el realisme. El mètode de Fauquois es basa en múltiples preses i ajustos constants. En diferents entrevistes, alguns actors han destacat la intensitat del procés amb escenes que s'anaven repetint fins a aconseguir el to emocional exacte.

La filmació va finalitzar el 30 de maig de 2024, però després de que reescrivís el guió per eliminar les referències a les acusacions d'abús, es van fer noves filmacions al juny de 2025 que van durar 22 dies. Després d'aquestes filmacions, el pressupost va augmentar a 200 milions de dòlars i les noves seqüències van incrementar aproximadament 50 milions. Amb el rodatge finalitzat, Michael entra en la fase de postproducció. El muntatge recau en Conrad Buff, editor amb una àmplia trajectòria en produccions d'alt pressupost, que treballa estretament amb el director per definir el ritme i l'estructura narrativa del film. Buff opta per mantenir l'estructura fragmentada dissenyada per John Logan, reforçant les transicions emocionals més que la cronologia estricta. El Departament d'Efectes Visuals té un paper discret però fonamental, recreant entorns, ampliant escenaris i integrant elements d'època. Greg P. Russell és el responsable de disseny de so, construint un paisatge sonor immersiu.

0: Encenem la llanterna màgica amb Jordi Terrades.
1: Un dels pilars d'aquesta fase és la banda sonora composta per Leo Rasner, conegut per haver treballat a X-Men, Dies del Futuro Pasado i Valkyria, però com que s'ha fet en col·laboració amb els hereus Jackson, també està plena de les cançons més importants i conegudes de la carrera de Jackson. D'aquesta forma, el compositor desenvolupa una partitura original que dialoga amb el material musical preexistent del cantant. El procés de creació combina composició simfònica amb elements electrònics, buscant una integració orgànica amb les imatges. La gravació de la banda sonora es realitza amb una orquestra completa a Londres, mentre que la seva publicació es coordina amb el llançament del film, incloent tant música original com temes icònics de l'artista. En tots aquests elements tècnics integrats, Michael queda preparada per la seva distribució i estrena en coordinació amb Lionsgate, responsable del llançament global del film.
2: You know, I was wondering, you know, if you could keep on, because the force, it's got a lot of power, and it makes me feel like it makes me feel like

El film realitza la seva estrena internacional el 18 d'abril de 2026 amb una premiere a Los Angeles que plega figures clau de la indústria i membres de la família Jackson. Aquest esdeveniment marca el primer contacte amb la crítica especialitzada. Les primeres reaccions crítiques destacaven la direcció d'Antoine Fuqua i el treball interpretatiu de Jafar Jackson, especialment per la seva capacitat de capturar el llenguatge corporal i l'energia escènica de l'artista. També es valora positivament el guió de John Logan, tot i que alguns analistes assenyalen irregularitats en el ritme narratiu. Pel que fa a la resposta del públic, Michael va arrasar la taquilla mundial recaptant 97 milions de dòlars al cap de setmana de la seva estrena i actualment superant els 277 milions a tot el món. L'estrena de Michael s'inscriu en una tendència de biòpics musicals sorgida a la darrera dècada, un gènere que Hollywood considera una aposta segura per l'èxit a taquilla. Les vides de Freddie Mercury, Elton John, Bob Dylan, Aretha Franklin, Elvis Presley, Bruce Springsteen, Bob Marley, Amy Winehouse, Robbie Williams i Whitney Houston han estat objecte d'adaptacions cinematogràfiques en els darrers anys.

Malgrat això, la pel·lícula ha tingut una acollida molt millor entre el públic que no pas entre la crítica. Diversos experts es queixen de que la cinta presenta una versió edulcorada de la vida i la carrera de Jackson. Recordem que Michael no inclou cap menció a les acusacions d'abús sexual infantil que van formular contra el cantant. Jackson sempre va mantenir la seva innocència i va ser declarat no culpable d'abús a menors l'any 2005. Inicialment, els cineastes tenien la intenció d'incloure referències a algunes de les acusacions. Tot i això, el material filmat va ser descartat després de descobrir un històric acord extrajudicial de confidencialitat que Jackson havia signat amb un dels seus acusadors, Jordan Chandler. Inclou una clàusula que prohibeix als hereus del cantant esmentar-ho mai en cap pel·lícula. Rebeu una salutació de qui us ha estat acompanyant al llarg d'aquest programa, Jordi Terrades. Com sempre us diem, gràcies per la vostra atenció. Sense vosaltres, ja ho sabeu, no seríem res. I us esperem a la propera edició de La Llanterna Màgica.

0: Ràdio Montornès. Dites, refranys i adagis de la cultura popular catalana amb Jaume Escala.
1: Mentre Maria és al ball, a casa se li crema el tall. Denota que hom no pot parar atenció i curar de dos afers alhora. I que mentre en sortint de l'ofici cap a la festa major, la innota Maria s'engresca amb el ball de la plaça. Se li crema el guisotis de casa. Anàleg d'aquell refrany que diu: no es pot repicar i anar a la processó.
0: Dites, refranys i adagis de la cultura popular catalana.
1: Si voleu ballar corrandes, aneu-hi allà al Mallol, que les ballen a les fosques i cada u balla com vol. Dita tòpica que participa també de la parèmia i de la corranda. S'aplicava com a tal a la tonada pròpia per a ballar aquest tipus de dansa, mena de sardana molt breu i molt curta.
0: Dites, refranys i adagis, amb Jaume Escala.
1: Cada gall en el seu galliner canta bé. Li coneixem dues excepcions, una que significa que cadascú a casa seva fa allò que vol i que els altres ho han d'admetre com ell ho fa. I també vol dir que tothom, dins del seu element i del seu ambient, pot fer bé allò que sap fer.
0: Dites, refranys i adagis de la cultura popular catalana.
1: Qui canta, els seus mals espanta. Qui plora, els seus mals augmenta. I el qui està enamorat, sols de mirar se'n contenta. Aquesta parèmia és una de tantes que participen del doble aspecte de refrany i de corranda.
0: Dites, refranys i adagis amb Jaume Escala.

0: Ràdio Montornès.
1: Connecta't amb el nostre entorn. A Facebook, a Twitter, a l'APP i al web radio.montornès.cat. Hi trobaràs tots els nostres continguts diaris.
0: Ràdio Montornès.
1: La ràdio d'aquí.
2: La Mare dels Ous, un programa de música i cultura popular. Amb Toni Cid i Ramon Altimira, cada dos divendres a les 7 de la tarda a Ràdio Montornès. La Mare dels Ous, notícies, entrevistes i molta música.
0: Estàs escoltant Ràdio Montornès, el 91.2 de la FM.

Mixtures, un programa d'agitació musical que vol fomentar la curiositat per les músiques del món i redescobrir els clàssics populars d'arreu. Cada setmana, noves propostes musicals amb Gaspar Tarrida.

Benvinguts i benvingudes al Mixtures. Avui comencem amb el nou i molt recent disc de Taj Mahal. Es diu Time i comença amb aquest tema que hem sentit, Life of Love. De fet, Taj Mahal necessita poques presentacions i l'hem sentit darrerament aquí al programa amb les seves col·laboracions amb Kep Mo o bé amb Ray Cooder. De fet, és un veterà que des de finals dels 60 doncs, està en això del blues i que ha protagonitzat algunes de les, dels moments de recuperació de les arrels del blues doncs, amb més força. Alhora també doncs, ha viatjat a les illes del Pacífic o ha viatjat a l'Àfrica i hem sentit també aquí els discos amb Ali Farka Touré. Taj Mahal, una de les figures del blues dels Estats Units que ara, amb més de 80 anys, doncs, ens publica un disc que a més té una joia amagada, que de fet és la que li dona títol. El tema Time, que dona títol al disc, és un tema inèdit de Bill Withers, un dels compositors de soul i de rhythm and blues més importants i alhora no mai de primera fila, però sí, realment un dels personatges importantíssims, Bill Withers, i amb el qual doncs això és recupera un tema que només tenia una petita demo i que Taj Mahal recupera en forma d'homenatge. Time, Taj Mahal 2026.

Taj Mahal interpretant a Bill Withers. Aquest compositor que, com dèiem, és una de les grans figures del soul, però que només va, diguem-ne, treballar durant 15 anys, des dels 70 fins al 85, mitjans dels 80. I abans havia fet altres coses, però, diguem-ne, no s'hi dedicava, sinó que feia la seva feina i que només amb els seus diners gravava les seves maquetes. Bé, Taj Mahal vol ara, en aquest moment, i també té la seva simbologia, de fet se'ns fa gran perquè aquest senyor ja té 83 anys i doncs escull aquest tema per donar títol al seu disc de 2026, Time. I és això, simbòlic, i alhora està, és un tema delicat i que, com són els de Bill Withers, doncs un tema, això, amb sensibilitat. Però anem a buscar què més hi ha en aquest disc.

Taj Mahal, nou disc des de l'1 de maig d'aquest 2026 i amb temes com aquest, amb força, però també temes que donen una idea del que ha estat la seva carrera al llarg de tants anys, des de als anys 60 amb aquell grup de Rising Suns amb Ray Cooder a la resta, a tot el que ha passat des de llavors, que té una discografia llarguíssima en la qual, com hem dit, inclús això, es va instal·lar a Hawaii i va fer una banda i tota una sèrie de discos que aprofundeixen en la música hawaiana. Taj Mahal, un dels, diguem-ne, dels estudiosos del blues i alhora un dels bluesmans importants, que acaba de publicar un nou disc, en el qual també hi podem trobar les influències jamaicanes. Talking Blues.

Avui la nostra descoberta és aquest projecte d'aquesta noia que es diu Paua. Paua, que és el sobrenom de Paulina Sotomayor, de Ciutat de Mèxic. Hem sentit aquest primer tema, La Cura. Això és un disc ja de l'any 2021. Però doncs, ella segueix tant en solitari com amb el seu germà i amb el qual han fet un grup que es diu Sotomayor. Ells estan girant arreu del món i ella també, pels Estats Units i aquí a Europa. I de fet la descobrim dins del programa d'aquest festival Mas i Mas d'aquest any 2026, que ja ha començat l'abril i que segueix doncs, bueno, els propers mesos. Ara en parlarem perquè hi ha un concert d'ella, de Paua, i alhora doncs, dels següents concerts que també hi hauran. Anem a sentir un altre tema d'aquesta noia, que aquest primer disc el 2021 el va produir i la va acompanyar el productor Gizmo Varillas, un músic d'aquí, de l'estat espanyol, però anem a buscar un tema amb el seu germà Sotomayor. Porvenir, el disc es diu Wabi Sabi.

Sotomayor, Paulina i Raúl Sotomayor, el projecte d'aquests dos germans i aquest disc Wabi Sabi. I estem parlant d'aquesta noia que es fa dir Paua, Pau Sotomayor, Paulina Sotomayor, que serà present en aquest festival Mas i Mas, que va començar a l'abril, que segueix durant el mes de maig i que aquest dimecres, dia 6, a la sala Jambori, doncs hi haurà Pau tota sola, en solitari. I per buscar un dels temes del disc que presentarà de l'any passat, Cerca del Lugar. De fet, aquesta noia el que fa és jugar amb les percussions i amb els polirritmes afrollatins, en aquest cas de Ciutat de Mèxic, per afegir-hi l'electrònica i aconseguir temes com aquest, Silencio. El disc es diu Cerca del Lugar.

0: Estàs escoltant Ràdio Montornès, el 91.2 de la FM. Oh yeah.
1: Músiques del món. Músiques de tots els mons. Mixtures.

nota convençut, la música de Paua. El dimecres dia 6 de maig pots anar a l'Apolo, on trobaràs un concert de Abyssinians amb la veu de Lone Ranger. La veritat és que Abyssinians són això, uns pioners de la música a Jamaica, del roots reggae, i una de les formacions vocals això més antigues i amb més solera, per dir-ho d'alguna manera. The Abyssinians, dimecres 6 de maig a l'Apolo. Els hem sentit amb Graudation, i si vas al concert els sentiràs amb la veu de Lone Ranger. I nosaltres ara tornem a parlar del festival Mas i Mas, perquè una de les cites serà el dia següent, dijous dia 7 de maig, en aquest cas no al Jamboree sinó al Ras Matas. I és perquè porten dins del programa a Seun Kuti i la seva banda Egypt 80. Per tant, un aconteixement per poder veure a Barcelona una de les figures importants de l'Afrobeat, diguem-ne l'hereu de son pare. Stand Well Well, Seun Kuti, Egypt 80 a Barcelona.

El nostre record aquesta setmana és per Tony Allen, el baterista que va ser director de la banda Fela Kuti, Africa 70, durant els anys 70, justament, i que va ser un dels pioners de l'Afrobeat, juntament amb Fela Kuti, en el moment en què això, ell era el bateria, el que governava aquella forma, que allò que prenia forma en aquell moment que se'n va dir, que se'n diu l'Afrobeat. I, per tant, Tony Allen l'hem sentit en aquest disc Red Joyce, és un disc publicat pocs dies abans de la seva mort, l'any 2020, pel segell World Circuit, i que recupera unes sessions que Tony Allen i el trompetista sud-africà Hugh

Masekela havien fet l'any 2010 i que després de la mort de Masekela, Tony Allen doncs va, diguem-ne, remesclar de manera que això fossin un disc que justament es va publicar pocs dies abans de la seva mort. El disc ja l'havíem escoltat aquí i realment és una meravella. Rejoice, i hem sentit aquest tema que no deixa de ser un homenatge a Fela Kuti. Avui el nostre record per Tony Allen, i per tancar el programa d'avui doncs anem a buscar un tema del seu disc de 2002, Home Cooking, Tony Allen.

0: Ràdio Montornès.
1: Cada residu compta.
2: Hola, què tal? Com esteu? Benvingudes, benvinguts a Cada Residu Compta. Avui anem directe al gra amb la Teresa Zamora. Què tal, com estàs?
3: Molt bon dia.
2: Hola. I et volem preguntar una cosa molt directa. Què en fem dels electrodomèstics que se'ns han espatllat, que ja no ens serveixen, que per Nadal em van regalar una cafetera nova i la vella me'n vull desfer? Dóna'ns quatre claus, sisplau.
3: Vale, primer punt. Funcionen o no funcionen? Si funcionen, t'has de plantejar com li pots donar una segona vida. Els pots donar, els pots vendre, els pots intercanviar. Llavors, aquesta, la part important és aquesta, introduir-los en un circuit de segona mà o de segona utilització.
2: Un circuit circular, diríem,
3: un circuit circular.
2: Que rolé, que rolé.
3: Donar-li més vida a aquell
2: perfecte
3: producte.
2: Perfecte. I aquest, si no funcionen?
3: Bueno, si no funcionen, primer introduir en el nostre cap que els productes electrodomèstics, petits i electrònics es poden reparar. Ah. La societat, estem en un moment en el que sembla que últimament se'ns ha bombardejat amb la idea de que s'ha perdut el concepte reparació. Uh-huh. Llavors, paraula clau, reparació. Uh-huh. Quan es poden reparar, hem de veure quin ha de ser el mitjà. El podríem reparar nosaltres per després donar-lo. Igual tenim, doncs, una persona coneguda que li podíem reparar i llavors ens entregar aquest producte, aquella cafetera, uh-huh, que ara ja no necessitarem, no? Però després també el tema de reparar. Estem en un moment en el que l'economia circular es va imposant. Per tant, està molt clar que els productes electrodomèstics i electrònics tenen uns materials que hem d'aprofitar. I això ens porta que busquem o s'han creat una sèrie d'empreses que reacondicionen aquests productes. I, per tant, busquem, si el nostre producte no funciona, busquem empreses que ens puguin recollir aquest producte perquè poden fer un tractament per tornar-lo a introduir en la roda del mercat.
2: I hi ha una cosa que avui em comentava la Teresa abans de començar aquí a explicar-vos-ho a vosaltres, que era que quan ens porten un electrodomèstic d'una botiga, o fins i tot quan el comprem online, estan obligats, diríem, a recollir-nos el que ja no funciona i endur-se'l.
3: Sí, total. Has de comptar que aquesta llei és del 2015.
2: Vull dir
3: que no és una cosa recent, eh? Per tant, què hi ha? Bueno, hi ha un problema de les dues parts. Potser no hi trobem, diguem, aquells comerços o, diguem, els venedors que fan una àmplia divulgació de com haurien de procedir, i la ciutadania tampoc té aquest.
2: Llavors, bé, de vegades posa recollida gratuïta, que dius, home, sí, perquè
3: clar,
2: ho diu una llei, eh?
3: Correcte.
2: M'ho has de recollir.
3: Correcte. Llavors, bueno, és molt important que quan comprem un producte estan obligats a quedar-se amb el vell. Segon, si és una botiga de més de 400 metres quadrats, que ho són moltes,
2: sí,
3: moltes de les que coneixem, sí, aquests supermercats digitals, encara que no sigui una compra prèvia, si el producte és de menys de 25 centímetres, vol dir, uh-huh, jo què sé, uns endolls, una Alexa,
2: una
3: que no funciona, una afaitadora, sí, totes aquestes, uh-huh, coses estan obligats a que jo pugui dipositar-la en un punt de recollida, encara que no compri cap producte, ni igual ni cap. I després està la compra online. En la compra online també estan obligats a quedar-se amb el nostre producte. No ho veiem quan entrem o quan comprem, però hauríem d'incorporar-lo com un hàbit.
2: Doncs anem-ho incorporant, i sobretot recordeu, els que ja no es poden arreglar, els que s'han de llançar, els que s'han trencat, a la deixalleria. Mai al contenidor de la resta, Tere.
3: Aquesta part molt important, perquè els productes electrònics, elèctrics, tenen una sèrie de materials que són molt contaminants. I per tant, sobretot, busquem una alternativa i no els llancem a la resta. A la deixalleria.
2: I tampoc els abandonem al carrer.
3: A la deixalleria del nostre municipi ens recolliran tot allò que considerem que no necessitem.
2: Va, vinga, intentem fer-ho bé entre totes i tots. Gràcies, Tere. Fins la propera.
3: Molt bé.
2: Adéu.
0: Ràdio Montornès.

0: Ràdio Montornès, la ràdio d'aquí.
1: La ràdio d'aquí.
2: La ràdio d'aquí.
0: A la butxaca.
3: A la butxaca.
4: Ràdio.montornès.cat. App Ràdio Montornès.

0: les mañanes de Ràdio Montornès.
1: Molt bon dia, salutacions cordials, benvinguts a aquest matí de dimecres 20 de maig de 2026. Què tal? Com està el matí? Avui, meitat de setmana, arribem de nou al punt intermig en el que ens queda lo mateix per arribar al cap de setmana que ja hem passat. I com es presenta aquest dimecres? Doncs diuen que amb temperatures a l'alça. Això vol dir que avui farà caloreta. Jo ja he vingut preparada amb màniga curta i el Miquel també. Avui venim preparados per a l'ocasió. Ja veurem, potser fa més calor del que esperem i això també ens sorprèn perquè a partir d'ara diuen que el canvi doncs, ja està fet i que arribarà la calor i aquestes coses doncs, típiques ja de l'època en la que ens trobem. Miquel, bon dia.
2: Molt bon dia, Núria. Què tal? Bon dia a tothom. Com esteu?
1: Doncs, bien. Ens trobem bé, no? Increïblement bé per el panorama polític i social que tenim, perquè davant de totes aquestes notícies que escoltem, ahir estava mirant el telediario, les notícies, i de veritat no havia una notícia bona, M'estava posant malalta. Era una darrere l'altra, a veure quina era pitjor. I dius, uau! Clar, tenir la informació ens dona el poder, també, no? Però també, doncs, en determinades qüestions hem de reflexionar perquè estem davant de situacions que potser havíem vist, però, i ara parlo de política, potser no a aquesta altura, no? Estem expectants, no podem dir res perquè estem a l'expectativa de veure el que passa i per on surt tota aquesta història. No sé, jo la veritat és que, clar, tot això desencanta molt, però jo crec que els ciutadans i les ciutadanes hem d'exercir el nostre dret, perquè és un dret, perquè ha costat molt tenir-lo, i perquè hem de tenir clar cap a on anem i quins són els nostres principis. Però sí que ens trobem que hi ha molta gent al panorama, a la primera línia del país, doncs que sembla que no tenen principis ni tenen valors i han perdut les seves creences, les seves arrels per al camí. Aquesta és la impressió que jo tinc. Per què? Doncs no ho sé. Porque si unos lo hacen, pues nosotros también lo hacemos. No ho sé. Perquè ho fan i no passa res. No ho sé. Perquè, total, tantíssims milions, parlen de milions, que nosaltres no veurem a la vida, no? I dius, total, 6 anys de càrcel. I dius, però tot això, 6 anys de càrcel? Clar, i et quedes desquadrat, no? Dius, no entenc res. I en aquesta situació estic jo, que no entenc res. No sé tu, Miquel.
2: No sé si s'ha d'entendre alguna cosa, Núria?
1: És que no
2: al
1: sé.
2: Al final...
1: No sé què pensar.
2: Tots aquests titulars que venen són difícils a vegades de pair, no?
1: Home, com gestiones tot això, no? Dius, uala! I la veritat és que parlem d'uns, però parlem d'altres, que fa 2 dies eren altres casos. Vull dir, ara són de nous, però és que és sota cavallo i rei. Vull dir, no hi ha més, no? I nunca mejor dicho, sota cavallo i rei. Rei també, vull dir que, no sé, estem una mica atabalats amb tota aquesta situació, desencantats, i tot això doncs, ens porta a fer moltes reflexions. Reflexions com les que fan els professors i les professores. Mireu, i les guarderies, avui també. La vaga és un dret que també tenim els ciutadans i l'hem d'exercir. I això és el que fan els professionals de l'educació, perquè estan fins als nassos. Les ràtios, la inclusió, que tot això està molt bé, però clar, hem de dotar aquests professionals de mitjans, d'eines, de persones que puguin tirar cap endavant una classe amb moltes peculiaritats, molts alumnes diferents i un professor per 25. Clar, tot això és insostenible. I què han fet? Doncs s'han organitzat molt bé. Jo haig de aplaudir els professors i a les professores que surten al carrer, que tallen l'AP7, que tallen les carreteres, que fan les reivindicacions de cabo a rabo i que no deixen ni un cabo suelto. Per això, felicitar a tots els professionals de l'educació que estan defensant el seu lloc de treball i que estan fins als nassos de determinades situacions. Això és el que hauríem de fer tots amb l'educació i acompanyar els professors, el que hauríem de fer amb la sanitat i el que hauríem de fer amb tots aquests casos de corrupció. Sortir al carrer i queixar-nos, perquè sembla que ens estan prenent el pèl. I ja sabeu, els drets s'aconsegueixen, però si no els defensem, es poden perdre. Això ho veiem cada dia. Doncs tot el recolzament als professors i professores que avui tornen al carrer i tornen a reivindicar els seus drets. Dit això, jo començo a parlar ja de Montornès perquè els meus pensaments i les meves idees són meves, intransferibles, i espero que molts de vosaltres penseu com jo i recolzeu el professorat que està lluitant pels seus drets. I penseu que lluitar, penseu que agafar un dia de vaga no surt gratis. El descompte és molt elevat, molt elevat. Hi ha famílies que aquests mesos, amb aquests descomptes per vagues, doncs passaran el mes de manera difícil. Llavors, la resta de la comunitat, de la societat, hem de recolzar aquesta situació que estan patint hores d'ara els professors. Perquè avui són ells, però demà serem nosaltres. Bé, anem amb l'actualitat. Convocat un minut de silenci pel feminicidi d'una veïna. Es tracta d'una veïna de Figueres de 33 anys que va ser assassinada per la seva parella. L'Ajuntament ha convocat a la ciutadania a fer un minut de silenci avui dimecres 20 de maig a les 12 davant la Casa Consistorial, amb l'objectiu de condemnar aquest nou feminicidi que ens golpeja. L'Ajuntament reitera el seu compromís a l'erradicació de les violències masclistes. Com sempre, un dia més fa una crida a sumar-se a aquest acte i a combatre aquesta greu vulneració dels drets des de l'acció quotidiana i la responsabilitat de cada un i cada una de nosaltres. La prevenció i la detenció de violències masclistes constitueix un element clau per poder erradicar-les. Atenció, dones, si patiu violència, 900-900-120. És un servei gratuït i confidencial que atén les demandes relacionades amb qualsevol situació de violència contra les violències masclistes i està disponible 24 hores al dia, 365 dies a l'any. Doncs ja sabeu, 900-900-120. I parlem de salut pas a pas, sortida a Montornès Nord i Camp Mas Ferrer el proper dia 21, Jardins de Nativitat Jarza, allà davant de l'Ajuntament, és el lloc de trobada, la destinació de la sisena sortida de la temporada del programa Salut Pas a Pas, és a Montornès Nord i a Camp Mas Ferrer, i serà demà, dijous, a les 9:30, davant la Casa Consistorial. Les sortides setmanals del 8è programa Salut Pas a Pas continuen demà amb una caminada pel barri de Montornès Nord, amb final a Camp Mas Ferrer. El punt de trobada serà a les 9:30 als Jardins de Nativitat Jarza. La sortida tindrà una durada aproximada de 2 hores. Aquesta proposta comptarà amb intervencions de professionals del Departament de Salut Pública. A més, l'instructor de ioga del Casal de Cultura, el Fran Bassas, impartirà tècniques de mindfulness per fomentar una ment plena i una ment saludable. El programa Salut Pas a Pas està concebut com a un espai per sociabilitzar i practicar activitat física, tot coneixent l'entorn de Montornès. Seguim avançant, són les 10 ara mateix i 17 minuts. Avui és dimecres i us haig de parlar de la cloenda de les activitats anuals pel benestar de la salut física de la gent gran. Serà demà a les 9:30 a la plaça Pau Picasso. El públic podrà veure una mostra dels tallers de gimnàstica i dansa adreçats a la gent gran del poble. Demà sortiu, aneu cap a la Picasso, voltegeu pel poble i gaudiu d'aquesta activitat de benestar per la salut física de la nostra gent gran. I és que la gent gran mostrarà tot el que ha après durant el curs dels tallers de gimnàstica i dansa dijous 21 de

a la Biblioteca Rosa Leveroni. Perquè divendres tenim a Cerezade Bardagi a la biblioteca. Es tracta de fer una narració literària centrada en la figura de Berta Cáceres, que és líder indígena, hondurenya i defensora dels drets humans, assassinada el 2016. Dins del projecte Biblioteca Sense Fronteres, la Biblioteca Rosa Leveroni acull una sessió de contes per persones adultes aquest divendres a les 7 de la tarda. La narradora serà Cerezade Bardagi i explicarà un seguit de relats per abordar la història de Berta Cáceres, líder indígena hondurenya i defensora de drets humans. Va ser assassinada el 2016 per la seva lluita contra els projectes extractivistes i en defensa del poble lenca. Doncs ja sabeu, una proposta també molt adient la tarda de divendres allà a la biblioteca. Anem cap al cap de setmana, que ja vull adelantar que tenim teatre amb el grup Bambalines. La Hermandat Nuestra Senyora del Carmen actuarà dissabte 23 a les 6 de la tarda al Teatre Margarida Xirgo. Un quartito de hora, Vista l'oculista, El muchachito Niceto, són les comèdies teatrals que el públic podrà veure al Teatre Margarida Xirgo. El grupo de teatro Entre Bambalinas de la Hermandad Nuestra Señora del Carmen torna a pujar als escenaris el 23 de maig i en aquesta ocasió ho farà davant del públic amb Los Sainetes, un quartito de hora dels germans Álvarez Quintero, Visita l'oculista de José Cedena, El muchacho de Niceto de José Cedena. L'espectacle comença a les 6 de la tarda i es proposa fer un donatiu voluntari mínim d'un euro. Les entrades es van exaurir el mateix dia que van sortir a la venda. Ja sabeu que el teatre és gratuït, però que proposen donar un euro mínim a la voluntat que qualsevol vulgui, perquè amb això compren l'atrezzo i algunes coses que necessiten per fer aquestes obres, les veïnes i veïns de Montornès. I també dissabte tornen els remenses i tornen a culpar els carrers de Montornès, els soldats, i per interpretar aquest gran musical de la revolta dels pagesos, Remensa el poble. La remensada torna de nou dissabte a les 6 a la plaça dels Remenses. L'associació La Remensada està preparada per escenificar una nova edició del musical històric aquest dissabte, com és habitual. L'espectacle començarà a les 6 a la plaça dels Remenses i finalitzarà a la plaça Pau Picasso. L'obra escenifica la darrera batalla de la Guerra dels Remenses, que es va lliurar a Montornès el 4 de gener de 1485. Tindrem nova edició de La Remensada aquest dissabte a les 6 de la tarda a la plaça dels Remenses. Avui us haig de dir que és el Dia Mundial de les Abelles. Cada 20 de maig se celebra el Dia Mundial de les Abelles per crear consciència sobre la importància dels pol·linitzadors, les amenaces a les que s'enfronten i el benefici que fan a la Mare Terra. Les abelles són els animals més laboriosos de la Terra. Amb la seva feina beneficien a les persones, beneficien també al medi ambient i a la natura. En transportar polen, ay, la nuestra abeja maya, la más querida de todas. Transporten polen d'una flor a una altra, aconsegueixen que hi hagi una gran varietat de fruites, de verdures, de llavors, increïble, que a més de les collites siguin de millor qualitat i contribueixen així a la seguretat alimentària i a la nutrició. Recordeu a l'abeja maya? A mi m'agradaven molt aquests dibuixos i m'agradava molt l'abeja maya. I de l'abeja maya i el Dia Mundial de les Abelles, el Dia Mundial de la Meteorologia. Avui es commemora la signatura de la coneguda com a Convenció del Mesurador cada 20 de maig des de 1875. Doncs aquesta convenció es va voler uniformar el mesurament a nivell mundial i aconseguir una col·laboració
en la ciència i el mesurament i les seves aplicacions industrials, comercials, socials. Per això és important aquest Dia Mundial de la

meteorologia. Si coneixeu algun Bernardo, Bernardino, Bernardina, feliciteu-los perquè avui celebren el dia del seu sant. Si coneixeu alguna persona que estigui d'aniversari, doncs també avui és un bon dia per felicitar-lo, perquè ja sabeu, cada dia ens trobem amb persones que celebren el seu dia i doncs des d'aquí els desitgem que tinguin un dia meravellós i que gaudeixin molt de l'oportunitat que dona complir un any més. Felicitats a tots i a totes. I nosaltres ens anem directament ja a començar el programa, recordant que ens podeu seguir als 91.2 de la FM, a l'app, a la TDT i a la ràdio.montornès.cat. També, si us agrada la nit o teniu problemes o dificultats per dormir, doncs ens podeu trobar al Territori Nocturn de 1 a 3 de la matinada. Tornareu a escoltar Les Mañanes de Ràdio Montornès. Comencem i ho fem La casa por el tejado, una de les cançons que més alegries li ha donat a Fito i a los Fitipaldis. Bon dia, Montornès, i bon dia, comarca. Benvinguts a Les Mañanes de Ràdio Montornès.

0: Ràdio Montornès, la ràdio d'aquí.
1: La ràdio d'aquí.
2: La ràdio d'aquí.
0: A la butxaca.
3: A la butxaca.
4: Ràdio.montornès.cat, app Ràdio Montornès.
5: Les mañanes de Ràdio Montornès.
6: Anem directament al contingut del programa. Avui, Maribel Rodríguez. Què ens proposa la Maribel? Doncs, los números de vida. ¿Sabéis cuál es vuestro número de vida? Podéis llamarnos al 935682000 para saber cuál es vuestro número de vida y qué significa tener un número de vida. Pues esto es de lo que vamos a hablar hoy, con líneas abiertas para cualquier persona que quiera saber su número de vida. También hemos invitado a partir de las 11 a nuestro compañero José Luis Cano, que estuvo ayer en la presentación de la programación de Estiu Jove 2026. Y es que ahí, cap a les 6 de la tarda, al Centre Juvenil Sputnik es va presentar la nova temporada de la programación Estiu Jove. Avui sabrem quines propostes tindrem per aquest 2026. I acabarem amb la Eva Ruth González. Ja sabeu que des de la seva escola, Amaris Natural, avui ens parla de la creatina. Què és i per què serveix i mitos falsos i verdades. Avui, creatina. Parlem d'aquest suplement. Bé, doncs aquestes són algunes de les notes que escoltareu al llarg del matí. Anem ja amb la informació de servei, connectem amb l'Agència Estatal de Meteorologia per saber quin temps farà. Avui és Noelia García. Bon dia, Noelia.
7: Bon dia. Avui dimecres pugen les temperatures i de forma més notable a l'interior. Màximes de 26 graus a Igualada, Manresa i a Vic, 25 a Sabadell, 24 graus a Barcelona i 23 graus a Mataró i a Vilanova i la Geltrú. Avui serà un dia càlid, predominant el sol i el cel poc ennuvolat. Durant la tarda, això sí, molta atenció al Prepirineu. Es formaran núvols d'evolució i no es descarten ruixats de forma feble. És una informació d'AEMET.
6: Gràcies i fins demà. Farmàcia de Guàrdia, Farmàcia Pardos, al carrer Palau d'Ametlla 17, AB, a Montornès del Vallès, als Baixos, allà al carrer Palau d'Ametlla 17. Per qualsevol emergència, ja sabeu, 112 o al telèfon d'emergències de la policia local 93572-1110.
5: Les mañanes de Ràdio Montornès.
8: Ràdio Montornès. Ràdio Montornès. Ràdio Montornès. Ràdio Montornès.
9: Estàs escoltant Ràdio Montornès, el 91.2 de la FM.
10: Comercial Solar.
11: Establiment especialitzat en la instal·lació i venda de calefacció i aire condicionat.
10: Comercial Solar.
11: Pressupostos, assistència tècnica i confecció de projectes.
10: Comercial Solar.
11: El millor assessorament tècnic per al seu negoci o per a la seva llar.
10: Comercial Solar. Centre col·laborador de gas natural. Qualsevol tema relacionat amb gas natural, consulti la Comercial Solar. Telèfon 93 568 2074. Avinguda de l'11 de setembre, número 42, al davant de l'escola Can Parera. Vingui a Comercial Solar a conèixer el finançament més adequat a les seves necessitats.
9: Ràdio Montornès.
12: Connecta't amb el nostre entorn. A Facebook, a Twitter, a l'app i al web radio.montornès.cat. Hi trobaràs tots els nostres continguts diaris.
9: Ràdio Montornès.
12: La ràdio d'aquí.
13: Para los atrevidos.
14: What's with lightning?
13: Empollones. Perezosos. Fiesteros.
15: Esta fiesta no termina.
13: Nostálgicos.
16: Está pensando en ti.
13: Repetidores.
17: Repetimos.
13: Tímidos. Bailones.
18: Bailando.
13: Románticos. Y en definitiva, para todos los alumnos.
19: EGB FM con Valen del Olmo.
20: Los miércoles a las 8 de la tarde en Radio Montornès.